0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
3: Me canso.

0: un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció, que el temps no corri pressa perquè així surti millor.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al seu...

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44
2: 107.9 FM.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimedi d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: La nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generació. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Avui ens despertem amb 6 graus a Sant Pau de Segúries, 5 a les Borges Blanques i 15 al Port de Barcelona. A poc es va aclarint el futur dels passatgers del creuer amb el brot d'antivirus, tot i que encara queden interrogants per resoldre. El vaixell ja va camí a les Canàries, on arribarà presumiblement entre dissabte i diumenge. D'allà, probablement ja dilluns, els estrangers seran repatriats als seus països i els 14 espanyols, inclosos els 5 catalans, aniran cap a Madrid. Margarita Robles, ministra de Defensa.
1: Un avió militar irá a recogerlos a Canarias, cuando lleguen a Canarias. Es un avió militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas.
0: I en les pròximes hores s'haurà d'aclarir també com serà la quarantena. El període d'incubació del virus pot ser de fins a 45 dies. Però el govern espanyol, després de la batalla judicial que hi va haver amb el coronavirus, ha volgut aclarir que es tracta d'una quarantena voluntària. I l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, també busca una vintena de passatgers que van baixar del creuer fa 2 setmanes i van tornar a casa seva. Se sap que, com a mínim, un està contagiat i ingressat en un hospital de Suïssa. Tot i l'alarma generada, els experts asseguren que s'està actuant correctament. Robert Guerri, a Catalunya Ràdio.
2: Risc zero no hi ha mai, però, escolti'm, s'estan fent les coses bé i amb mesures de seguretat i aplicant criteris preventius, epidemiològics i clínics.
0: I a l'Argentina, d'on va sortir el creuer i d'on surt aquesta variant del virus, l'única que contagia entre humans, han començat a investigar les zones per on va passar el vaixell.
3: El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica por el virus del hantavirus, pero aclara que en el país no hay circulación de la enfermedad.
0: A l'últim any s'ha detectat un centenar d'infeccions que han acabat amb una trentena de morts. El govern ha admès que aquesta temporada el virus és més virulent que anys anteriors. Avui anirem fins a les Canàries per veure com es preparen per rebre el vaixell. Analitzarem també amb experts què sabem i què no sabem d'aquest virus i també amb un capità de vaixell parlarem de com es gestiona dins d'un creuer una emergència sanitària com aquesta. I l'altre tema del dia, tornen les vagues a l'ensenyament. Avui s'aturen els treballadors de les llars d'infants. Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un cara a cara sobre el moment en què travessa l'educació. I participarà en aquest cas Esther Vila, d'Educació de Comissions Obreres, que ha pactat amb el govern, i Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària. USTEC no ha volgut participar en aquest debat. Després, recomanacions també gastronòmiques a la taverna, i a les 11 amb Jordi González parlarem de Rèquiem, de Mozart. Dimarts que s'estrena el Rèquiem de Mozart a l'Auditori de Barcelona i regalarem 2 entrades per aquest concert. També ens acompanyarà el mestre Pedro Pardo.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincé, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el debat sobre l'absentisme a la universitat. Ara fa uns dies, el degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la Pompeu Fabra va enviar una carta als alumnes de primer i segon exposant el seu neguit per la falta d'assistència a classe. Ara, els delegats dels cursos de primer i de segon han fet un comunicat admetent també la seva preocupació, admetent el fet, però dient que no es deu necessàriament a la falta d'interès dels alumnes i proposen estudiar els altres factors que poden intervenir en aquest fet.
0: I a Brussel·les?
2: Valoren suspendre les sancions per emissions de metà durant les crisis de subministrament energètic, com la que tenim ara mateix. És un esborrany que avança el Financial Times, que cita la pressió de la indústria dels combustibles fòssils per diluir les normes sobre les fuites del gas que generen l'efecte hivernacle.
0: I amb què ha de dormir Estats Units?
2: Amb les companyies aèries que estan començant a vetar carregadors portàtils als avions. Són una de les principals causes d'incendis a la cabina. American Airlines, Delta i Southwest Airlines ja han prohibit als passatgers que recarreguin bateries externes utilitzant endolls durant els vols.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb la possibilitat de començar negociacions oficials, justament amb els Estats Units, sobre el gran tema, la intel·ligència artificial. Ho explica el Wall Street Journal. La intel·ligència artificial, segons el diari, es podria incloure a l'agenda de la cimera que faran la setmana que ve Donald Trump i el president xinès Xi Jinping.
3: Avui és dijous 7 de maig, ens despertem amb 6 graus a Solsona, 10 a l'Escala i 12 a Montroig del Camp. Hi ha algun banc de boira que hi ha a les valls del Pirineu, també al voltant del Penedès, poca cosa, s'aniran aixecant. En general, el dia començarà amb força sol, però ràpidament s'ennuvolarà. Creixeran nuvolades al litoral prelitoral de Barcelona-Tarragona, amb algun primer ruixat al voltant del migdia, i després tots aquests ruixats es desplacen cap a l'interior, sempre de caràcter irregular. Els més forts creiem que cauran al Pirineu, Prepirineu, al nord de la Catalunya Central i al nord del Pla de Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart, quan són les 6 i 5, Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ens actualitzem. El govern espanyol prepara un dispositiu per rebre el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus.
5: El vaixell amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, va sortir de Cap Verd ahir la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per a la població.
0: Madrid, Cristian Roldán.
6: El creuer atracarà en un port secundari al sud de Tenerife i les autoritats sanitàries faran una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, dilluns els ciutadans estrangers seran repatriats i es traslladarà als 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid perquè facin quarantena. Margarita Robles és ministra de Defensa.
7: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
6: Mentrestant, el govern canari segueix criticant la decisió de la Moncloa de permetre que aquest vaixell arribi a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara ho sentíem. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que la quarantena dels 14 espanyols afectats serà voluntària i el Ministeri ho ha matisat.
8: Tenim l'experiència de la Covid i que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals els confinaments generals. Sanitat ha fet un comunicat on deixa clar que, malgrat això, l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública.
0: De moment, cap passatger més del creuer ha presentat símptomes i ahir es van poder evacuar els 3 malalts que hi havia a bord. El metge del vaixell, un tripulant i una passatgera.
5: Tots 3 van sortir pel seu propi peu i se'ls va traslladar a l'aeroport per evacuar-los cap als Països Baixos. Un dels avions, però, va tenir un problema tècnic i va demanar permís per aterrar al Marroc i carregar benzina, però les autoritats del país li van denegar l'entrada i l'avió finalment es va dirigir cap a les Canàries. L'OMS confirma que la soca d'aquest antivirus és l'endina, l'única que es contagia entre humans. Ho explicava a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
9: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest diguem, confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res, perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
5: També s'està fent seguiment de la 20ena de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana en una escala a l'illa de Santa Helena. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes i ara, per tant, ja hi ha 8 casos entre confirmats i sospitosos. La Comissió Europea assegura que el risc per a la població general és baix.
0: I l'Argentina enviarà experts a Ushuaia, la ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per un brot d'antivirus, per analitzar arrossegadors i localitzar també una possible presència del virus.
8: També col·laborarà amb les autoritats sanitàries de països com Espanya o el Regne Unit. L'antivirus és endèmic a l'Argentina i només l'any passat va provocar una 50ena de morts.
0: Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
4: L'Argentina ha decidit enviar cap a Europa un lot de 2.500 tests reactius de la soca Andes del hantavirus amb la finalitat d'ajudar les autoritats sanitàries de països com, per exemple, Espanya, el Regne Unit, els Països Baixos o bé qualsevol altre estat que ho requereixi. Ara bé, el que les autoritats sanitàries del país sud-americà d'aquí de l'Argentina no saben encara i afirmen ja investigar és com va poder arribar el virus al buc per acabar contagiant passatgers i tripulants amb resultats mortals. Les possibles teories apunten a un contagi dies abans d'abordar l'embarcació en excursions anteriors a la cingladura nàutica. Hugo Pizzi és infectòleg argentí.
10: Desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermedad.
4: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades avui a la vaga.
5: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny.
0: Maria Costa.
11: La plataforma 03 reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris, una millora de les infraestructures dels centres educatius i més mans. Georgina Rius és la portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, debuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
11: S'han decretat uns serveis mínims d'un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia una manifestació a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La investigació per l'apunyalament mortal d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicida psicòtic.
8: És la hipòtesi principal amb què treballen els Mossos mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brianzú.
13: Així ho ha dit en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio l'intendent ni cap d'investigació dels Mossos, Toni Rodríguez.
14: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona.
13: Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes, sense cap motivació aparent. La policia recorda als veïns del barri de Finestrelles, on es va cometre el crim, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ahir al matí vam poder sentir també la Gin, testimoni dels fets i amiga de la víctima, que relatava com el detingut també la va intentar agredir.
15: L'agressor també m'ha atacat a mi, també. Vaig sentir que el meu marit cridant-me que cura, que va cap a tu. En aquell moment l'agressor ja m'havia llançat una pedra, però per això que no em va tocar.
0: I vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes, la suposada trama de corrupció amb la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid.
5: A l'últim torn de paraula, tant l'exministre de Transports del PSOE, José Luis Ábalos, com el seu home de confiança, Coldo García, han defensat que són innocents. Ábalos ha lamentat que el seu judici ja estava predeterminat i ha minimitzat els motius de l'acusació.
16: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
5: I Coldo García assegura que l'acusació particular del Partit Popular li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
17: A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
5: L'altre acusat del cas, el comissionista Víctor de Aldama, que havia implicat en la trama Pedro Sánchez, no ha fet ús del seu torn de paraula. El fiscal ha desvinculat del cas el president del govern espanyol i ha mantingut les peticions de 24 anys de presó per Ábalos, 19 per a Coldo i 7 per a Aldama.
0: I Donald Trump ha insistit aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat.
8: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà governador de Geòrgia, Bart Jones. Abans, en dos actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat passat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
18: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Aquestes declaracions de Donald Trump han tingut un impacte econòmic mundial.
5: Sí, les borses d'arreu del món han rebut amb alça generalitzades les perspectives d'acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics també han pujat amb força i el preu del petroli Brent, el de referència a Europa, s'ha situat lleugerament per sobre dels $100.
0: I durant les setmanes de guerra oberta, la resposta militar de l'Iran sobre objectius militars nord-americans ha generat més destrucció del que ha admès la Casa Blanca.
8: Segons publica aquesta matinada el Washington Post, l'Iran ha malmès o destruït 230 objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Es tracta d'hangars, dipòsits de combustible, avions, casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions. El diari ha fet un estudi amb fotografies de satèl·lit de les quals ha verificat l'autenticitat. El Post també ha afinat el balanç de víctimes militars dels Estats Units basant-se en funcionaris nord-americans que han volgut mantenir l'anonimat. Confirmen que hi ha hagut 7 militars morts i uns 400 de ferits, però asseguren que n'hi ha una dotzena de greus.
0: I França es prepara per la missió internacional per protegir el trànsit pacífic de vaixells per l'estret d'Hormuz.
5: I en paral·lel exigeix a Washington i a Teheran que deixin la qüestió de l'estret fora de la taula de negociacions.
0: París, Isabel Galí.
19: El portaavions Charles de Gaulle ja ha deixat enrere el canal de Suez, camí d'Hormuz. França vol que estigui preparat per iniciar immediatament l'acompanyament de vaixells per l'estret tan bon punt Washington i Teheran garanteixin que no hi haurà més hostilitats. Juntament amb els implicats en aquesta missió, el Regne Unit, Països Baixos, Alemanya i Itàlia exigeix que la navegació hi sigui lliure, sense condicions ni peatges. No volen de cap manera que Hormuz formi part de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Des de l'Elisi han deixat anar una advertència. El món seria molt complicat si s'imposessin peatges a l'estret de Malaca, al de Gibraltar o al canal de la Mànega. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els treballadors de les refineries convoquen vaga a tot l'Estat per al 27 de maig.
8: Fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada es farà en els 10 complexos que hi ha a tot l'Estat, amb més de 20.000 treballadors. A Tarragona, la vaga afecta els centres de Repsol i Acesa. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari del sector, avisa que si les negociacions no avancen, hi haurà problemes d'abastiment de combustible a finals de mes.
20: Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens.
8: La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix en un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
0: I Ucraïna ha atacat aquesta matinada objectius a la ciutat russa de Briansk amb un balanç de 13 ferits, segons fonts locals russes.
5: Aquest atac formaria part de la resposta ucraïnesa als bombardejos que 24 hores abans havia llançat Moscou sense fer cas a l'alto el foc unilateral decretat per Kiev. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va denunciar més de 1.800 violacions d'aquesta treva amb un balanç de 2 morts. Ara tot fa pensar que Ucraïna no respectarà la treva, també unilateral, que Vladimir Putin va anunciar per dissabte coincidint amb una desfilada militar a Moscou per celebrar la victòria soviètica sobre els nazis. D'altra banda, l'exèrcit de la República Bàltica de Letònia ha informat que aquesta matinada dos drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat.
0: I si es compleixen les enquestes de les eleccions d'avui, Escòcia es dona per segura la cinquena victòria consecutiva del Partit Nacional Escocès.
8: I a Gales, per primera vegada, també hi guanyaran els independentistes.
0: Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
21: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria independentista i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gales, els laboristes podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: A Gales, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gales des del 99.
21: També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Quim Olivares, des d'Edimburg, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 17. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
23: Bon dia.
0: Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions de l'AP7 que avancen en trams prohibits. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança a Catalunya Ràdio.
24: L'augment a la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitza la intel·ligència artificial.
25: L'ús de les càmeres l'any passat va permetre multiplicar per més de 100 les sancions per avançaments de camions en trams prohibits. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 al mateix període del 2025. Aquest 2026 han baixat fins a gairebé les 2.000, una xifra que suposa 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notant l'efecte de les penalitzacions.
1: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
25: I aquest primer trimestre del 2026, les sancions per circular fora de l'horari permès en camions han estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja tenim més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Visitarà la presó de Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya.
2: L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona i, segons el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el bisbe Joan Planelles, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
3: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
2: L'endemà al matí el Papa anirà a veure els interns de la presó de Brianzú i visitarà Montserrat. A la tarda anirà a la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, per ingressar-se, interessar-se en la seva tasca social i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
6: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no? Precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
2: I la visita s'acabarà a les Canàries amb l'atenció posada a la situació a les persones migrants.
0: I veurem també què passa amb el vaixell de les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'arcabisbat de Barcelona i la Junta Constructora de la Sagrada Família asseguren que la visita del Papa tindrà un gran impacte internacional i projectarà Catalunya com a terra d'acollida. Sere Forment.
7: El president Illa serà el moment de demostrar al món
23: que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
7: El bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, destaca la singularitat que el pontífex inauguri la Torre de Jesús.
26: Que culmina una etapa del temple i esdevé un signe visible, obert al món, de pau i d'esperança per tota la humanitat.
7: I des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el president Esteve Camps diu que
27: és també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
7: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I al camp de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio viatja a Roma, on intentarà reconduir les relacions amb el Papa.
28: La visita, que feia temps que estava programada, arriba en un context de tensió i d'intercanvi de declaracions entre el president Donald Trump i Lleó XIV. El Papa va criticar públicament la gestió de Trump de la guerra de l'Iran i l'inquilí de la Casa Blanca li va respondre qualificant-lo de dèbil i pèssim en matèria de relacions exteriors. Rubio arriba avui a Roma i es desplaçarà al Vaticà per reunir-se amb el Papa. Demà mantindrà una trobada amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abans de tornar a Washington.
0: Un jutge federal dels Estats Units ha publicat en les últimes hores la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein.
24: La carta que els mitjans nord-americans no han pogut verificar s'ha inclòs en l'expedient judicial del cas. L'excompany de cel·la del magnat assegura que la va descobrir el juliol del 2019 dins d'una novel·la gràfica, després que Epstein el trobessin inconscient amb una tira de tela al voltant del coll. Epstein va sobreviure a aquell incident i dues setmanes després va aparèixer mort. El magistrat Kenneth Karas, que supervisa el cas de l'excompany de cel·la Epstein, és qui ha publicat la suposada nota on el magnat s'acomiada i assegura que el van investigar durant mesos sense trobar cap prova contra ell.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura a la xarxa X que posar fi al terror de la violència masclista és una prioritat absoluta, després dels dos últims feminicidis a l'Estat.
2: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes en les últimes hores, el de la dona de 60 anys morta al març a Tortosa i una altra dona de 57 anys a qui la seva exparella hauria matat ahir a Santa Cruz de Tenerife. En cap dels dos casos hi havia denúncies prèvies. Des de principis d'any, 19 dones han estat assassinades a tot l'Estat, dues a Catalunya, i en són 1.360 des del 2003. Quan es van començar

0: Trump n'ha elogiat la figura, malgrat que Turner va donar suport públic a Hillary Clinton a les eleccions del 2016. Filàntrop que va contribuir amb 1.000 milions a l'ONU i exmarit de Jane Fonda, Turner va revelar el 2018 que patia demència i ha acabat la seva vida sota cures pal·liatives. Xavier Vilà, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: La primera...

0: I avui última oportunitat per veure l'último de la fila a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El primer concert va ser, recordem, diumenge, i la gira de Manolo García i Quimi Portet continuarà la setmana que ve a Roquetes de Mar. També passarà per Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla i València.
1: La segona.
0: I avui nit de premis sonora, els premis dels podcasts en català. Entre els finalistes hi ha els d'aquesta casa En defensa de Companys i La Roda Gitana, en la categoria de narrativa de no ficció i de proximitat. I L'última bruixa, també del 3CAT, és finalista en la categoria de realització i disseny sonor. Els premis s'entregaran, com dèiem, aquesta nit en una gala que es farà a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou.
1: I la tercera?

0: Sona Somia Truit des de Llum Rajoles, l'últim avançament del disc que sortirà la setmana vinent, divendres 15 de maig. El disc tindrà col·laboracions amb els lleidatans Sexenis, Selva Nua, Abril, Mos, Marvi i també amb la Black Music Band.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El PSG empata a 1 al camp del Bayern. Luis Enrique disputarà amb el PSG la seva segona final de Champions consecutiva.
2: És l'entrenador de moda, l'equip referència a Europa, aquest equip francès. Luis Enrique, eufòric, aspira a guanyar la seva tercera Champions, la primera amb el Barça.
3: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues, vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
2: Dembélé va avançar al PSG al minut 3 i Kane va empatar, però ja el temps afegit.
1: I el Barça perd per lesió a Graham Hansen, per una lesió muscular.
2: Sí, ara mateix és dubte. Per jugar a la final del 23 de maig a Oslo, té afectat l'adductor de la cuixa dreta, seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps. Les blaugrana van golejar el Llevant 5-0, van oferir el títol de Lliga a l'afició. Alexia Putellas, capitana del Barça.
4: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
2: Gerard Piqué és sancionat amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per increpar i criticar els àrbitres després de l'Andorra Albacete. El Barça, que es classifica per la vuitena final a 4 de la Champions d'handbol de manera consecutiva, els blaugrana van guanyant l'Andes 31-21, i a la Champions d'hoquei patins, eliminació del Reus davant el Benfica a la tanda de penals. Avui Barça Sporting de Portugal als quarts de final.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
9: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-vos pot ser dedicar una estona a cuidar els vostres algoritmes de les xarxes socials. Suposo que ja ho sabeu, que les xarxes socials aprenen del nostre comportament i van adaptant el contingut a les nostres suposades preferències. Però alerta, perquè això té un problema i és el següent. Posem, per exemple, el meu cas. Jo un dia vaig veure un vídeo d'un peixater japonès tallant tonyina i em va agradar. El vaig trobar relaxant i me'l vaig mirar sencer dues o tres vegades i després li vaig fer like. I clar, l'endemà ja me'n van sortir uns quants més i també els vaig mirar tots perquè encara em feien gràcia. I una setmana després, que és on som ara, ja pràcticament només em surten vídeos de japonesos tallant tonyina. I com més vídeos d'aquests miro, més me'n surten. I clar, noto que m'estic encasellant. I avui he dit, mira, fins aquí. I he fet net. Es veu que es pot fer això. He

0: posat l'algoritme a zero i ara almenys tinc uns dies per tornar a ser lliure de decidir amb què vull alienar-me.
1: Avui cançons sobre les eleccions d'atenció al Regne Unit.
2: Sí, eleccions municipals, on dels centres d'atenció serà Birmingham, d'on una tercera part de la població és musulmana i s'han presentat agrupacions independents, i de Birmingham, justament, van sortir aquests que estem sentint, els Duran Duran. No.

0: També hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia, on els nacionalistes podrien recuperar la majoria absoluta, i Escòcia és la terra de Lluís Capaldi. També hi ha eleccions a Gales. Hi ha molts cantants de Gales, eh? Però no n'hi ha pocs, no n'hi ha gaires com el Tigre. Aquesta va per tu, una mica.
1: Per què?
0: No, per res, per però que quan fèiem els assajos al col·lapse alguna vegada l'havies cantat amb la banda, eh?
1: Jo la cantava, aquesta, sí.
0: Sí, allò quan feies així.
1: És veritat, hosti, però això fa ja plogut, eh? Ja ho he fet 3 o 4 anys, ja,
0: això mateix.
1: Sí, sí, em posava a cantar amb la banda Sex Bomb. Sex Bomb.
0: Vinga, fot-li si vols. Tom Jones, el tigre de Gales. Per cert, a Gales els laboristes fa 100 anys que governen i avui podrien perdre, i Tom Jones no se'ls estima gaire perquè diu que li van pujar els impostos i va dir, jo me'n vaig a viure als Estats Units, que allà em pago menys.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solans. Atenció, perquè tenim una incidència ara mateix a l'estació de l'aeroport.
1: Sí, a l'R2 Nord la circulació de trens està interrompuda entre les estacions d'aeroport i el Prat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Prat de Llobregat per una incidència. Es recomana utilitzar transport alternatiu per arribar a l'aeroport.
0: I el creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja rum a les Illes Canàries, on ha d'arribar aquest cap de setmana.
2: De moment hi ha 8 casos confirmats. Pel que fa als 14 espanyols que hi ha a bord, entre els quals 5 catalans, seran traslladats a Madrid per fer quarantena. Segons la ministra de Defensa, Margarita Robles, es tracta d'una mesura voluntària.
3: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica.
2: Aquesta no era Margarita Robles, era la portaveu de la plataforma 03, que avui també hi ha vaga a les escoles bressol.
0: I dedicarem bona part també del programa avui a parlar amb diversos experts de l'Àgora sobre el que està passant amb aquest vaixell. Per exemple, Amos García, epidemiòleg i exmembre de l'OMS. Manel Cervantes també ens acompanyarà, excap del Servei d'Infeccions del Parc Taulí de Sabadell, però també Verònica Pavés, periodista de les Canàries, per conèixer l'última hora. I les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades avui a la vaga.
1: Sí, ara ho sentíem, és la primera de les aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny, i des de la plataforma 03 demanen una rebaixa de les ràtios.
0: Avui hi haurà cara a cara també al matí de Catalunya Ràdio entre Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, i Ignasi González, secretari general de professors de secundària, cara a cara a partir d'un 11:15. USTEC no ha volgut participar en aquest debat. I la investigació per apunyalament mortal d'una dona a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicida psicòtic.
2: És la hipòtesi principal amb què treballen els Mossos mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica a la presó de Brians 1. Ahir al matí, l'intendent de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, defensava amb dades a la mà que no està creixent en general la d'inseguretat.
4: En el 2016, ara fa 10 anys, teníem 22.000 delictes de lesions. L'any passat, el 25, 2.000 delictes menys. Hi ha menys baralles tumultuàries, 2016, 54 baralles tumultuàries. L'any passat, 53.
0: I vist per sentència al judici pel cas de les mascaretes.
1: Coldo García, mà dreta de l'exministre Ábalos, assegura que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
5: A mi també me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
0: Donald Trump insisteix que la guerra contra l'Iran acabarà de pressa.
2: Sosté que l'ofensiva militar ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme.
6: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: I cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions de l'AP7 que avancen en trams prohibits.
1: Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança Catalunya Ràdio. L'augment en la detecció ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial.
0: També tenim detalls de la visita del Papa a Catalunya. Visitarà la presó de Can Brians.
2: I farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya.
0: I avui parlarem també amb Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. El Papa també serà a la Sagrada Família i també a Montserrat. I notícia que de fa poca estona s'ha publicat la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein.
1: És un privilegi poder escollir el moment de dir adéu, és el que es pot llegir al text que assegura haver trobat un excompany de cel·la del magnat i que no ha pogut ser verificada.
0: I repassarem ara també les portades de la premsa, avui Marc Jurado, amb l'antivirus de totes i cadascuna de les portades del dia.
7: Sí, les Canàries esclaten contra la sanitat, què és això, que el vaixell ve cap aquí? És una pregunta textual de les autoritats canàries a la portada del Mundo. El periòdico Les Canàries escala del vaixell de l'antivirus. La Vanguardia es fixa en els passatgers i diu que seran repatriats de les Canàries als seus països, titular gairebé igual al diari ara. Més antivirus ara, però, les fotos. Foto d'un dels evacuats sortint en una ambulància amb la típica granota blava i les mans al cap. La veiem a l'Ara, també al País i al Mundo. En canvi, veiem un petit vaixell amb personal sanitari, tant al periòdico com també al País. Altres temes de portada. Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara, ho diu La Vanguardia. El Papa inclou Brians 1, ara ho dèiem, i una església del Raval a la seva visita a Barcelona, ho explica l'Ara. Illa i Collboni pacten invertir més de 400 milions als barris del Besòs, ho llegim el periòdico, i acabem amb el País. El fiscal sosté que Ábalos va crear una verdadera organització criminal.
0: Avui a la Bisbal del Penedès es desperten amb 7 graus, al migdia arribaran els 21, i a Roses n'hi ha 11, amb una màxima prevista de 19. El dia comença amb sol, però avui s'esperen ruixats de tarda a moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, ara mateix el cel és serè, gairebé tota Catalunya, només hi ha algun banc de
7: boira molt puntual, però a partir de mig matí, migdia, hi haurà nuvolades i algun ruixat al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i durant la tarda tots aquests ruixats es desplaçaran més cap a l'interior. Els més forts avui cauran al Pirineu, Prepirineu, al nord de la Catalunya central i també del Pla de Lleida.
0: I davant la pròxima arribada a les Canàries del creuer afectat pel brot d'antivirus, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Sobta l'alegria amb la qual el govern espanyol ha decidit fer-se càrrec del famós creuer afectat per un brot d'antivirus. Sabem que l'administració de Pedro Sánchez és la reina de la propaganda, i heus ací que ahir a la ministra de Sanitat, Mònica García, se la veia estupendíssima defensant el model de salut estatal i les garanties immunitàries per a tots els afectats que encara es confinen al vaixell Ondius. Davant les prevencions del president de Canàries, el govern espanyol ha decidit tirar pel dret i acollir les peticions de l'Organització Mundial de la Salut com aigua de maig, i mostrar així al planeta les garanties d'un sistema que evacuarà tot Déu amb una seguretat espartana. No som davant d'un brot com el del coronavirus, que l'administració va desestimar inicialment com un simple refredat. Aquest és un vaixell que no durà gaire problemes, ideal per fer un bon anunci.

0: passar.
1: I amb què despertes avui, Marta Viana? Bon dia.
2: Doncs amb l'estaca de Lluís Llach, perquè avui el mític cantautor fa 78 anys i és un bon moment per recordar un dels seus himnes. L'estaca ha estat traduïda a diversos idiomes i se n'han gravat una cinquantena de versions. Per exemple, el sindicat Solidaritat va convertir-la en el seu himne per tombar el règim soviètic a Polònia als 80. Lluís Llach fa anys que està apartat dels escenaris, però la seva música continua més vigent que mai.
3: Les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ampli i més gran.
1: Tot això avui que els matiners de Catalunya Ràdio, no hi havia el Xavi Canalies, però sí que la Lara García i la Martí Vianes han despertat a les 5 del matí. I amb qui hem parlat avui, Marta?
2: Doncs hem parlat amb el Pere Pifarrer, que és de Lleida, és professor i estudia periodisme a la tarda. Es lleva molt, molt d'hora per fer una mica d'exercici abans de treballar i ens ha dit que li encanten els matiners i que ens escolta cada matí.
4: I m'encanta perquè sempre m'acompanyem. Me fa molta il·lusió la trucada perquè és una manera de connectar amb persones que realment sempre us estic escoltant i ja tinc l'oportunitat d'intercanviar una mica de mirada. I l'hora d'esmorzar és quan coincidim amb el meu fill i és aquesta part que ens acompanya molt perquè fent l'esmorzar, xerrant amb el meu fill, doncs us escoltem i feu que el matí sigui diferent, un matí bonic, divertit i agradable.
1: I avui on són festes?
2: Doncs avui hi ha festa major al col·legi, al Segrià, amb concerts a les 6 de les nostres compositores i a les 8 del vespre el Tossals Fest Run. Des d'avui fins al 17 de maig hi ha festa també major a Villavareix, al Gironès, que arrenca avui amb una proposta cultural a la biblioteca. Ai, no ho he dit bé, perdoneu. Arrenca avui amb una proposta cultural a la biblioteca amb la presentació del conte Un tal pel país dels samurais de l'autor local Martí Gironell. A Can Gruart tindrà lloc la inauguració de l'exposició d'art i del concurs de plantes i flors.
1: I a les xarxes?
2: Doncs hem de parlar d'un vídeo viral de l'activista austríaca i artista Florentina Holzinger a la Bienal de Venècia. El vídeo se la veu a ella dins d'una campana de bronze, se la veu totalment despullada, de cap per avall, com si fos el batall, que és aquesta peça metàl·lica a l'interior d'aquesta campana, i la fa sonar. És una instal·lació que sona cada hora i en què vol simbolitzar l'imminent apocalipsi climàtic. Cada hora, com dèiem, ella es mou per indicar l'alarma per la inundació que ha de venir a la ciutat de Venècia.
1: Però està ella allà quieta, cap per avall.
2: Cap per avall, mira el vídeo.
1: Quantes hores?
2: Pues tot el dia. La nit no ho sé, la nit la desconec.
1: Està ben bé, has d'estar ben bé com una campana.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Josep Maria Vidal, de Girona. Lamenta el que considera comportaments incívics per part de molta gent en espais naturals com els aiguamolls de l'Empordà, el Clot d'Espolla o també els deltes de l'Ebre i del Llobregat. Demana que, a banda de promocionar aquests indrets, es faci pedagogia perquè tothom sigui respectuós.
7: Si hi ha una zona cordonada, no entreu. Si posen nidificació d'aus, no hi aneu. Si totes aquestes coses, perquè llavors la gent aparca un pot malament, deixen brutícia, criden, deixen anar gossos. La gent gaudeix del paisatge i, a més el malmet. No és capaç de gaudir-ho sense malmetre-ho.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli de Brent baixa un 7% fins als 101 dòlars i les borses remunten. A l'Àsia, el Nikkei de Tòquio es dispara al voltant d'un 6% i el Hang Seng de Hong Kong puja un 2%. La desescalada de tensió a l'Iran també va fer que ahir els índexs d'Europa tanquessin en verd. L'IBEX ha pujat gairebé un 2,5% i ha recuperat els 18.000 punts. A Wall Street també s'hi trasllada aquest optimisme. Els dos índexs principals van repuntar ahir entre un 1 i un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
10: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: A Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer afectat per un brot d'antivirus.
2: El vaixell va sortir de Cap Verd ahir a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. El creuer atracarà en un port secundari al sud de Tenerife. Les autoritats sanitàries faran una primera avaluació i si no hi ha cap nou contagi, dilluns es repatriaran els ciutadans estrangers i es traslladaran els 14 espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid perquè facin quarantena. Margarida Robles, ministra de Defensa.
12: Persones asimptomàtiques allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
2: Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha risc per la població. Ahir es van poder evacuar els tres malalts que hi havia a bord, que són el metge del vaixell, un tripulant i una passatgera. A tots tres se'ls va traslladar als Països Baixos. També s'està fent seguiment de la vintena de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes.
1: I també fem seguiment de la incidència que coneixíem fa uns minuts a l'R2 Nord, incidència a l'estació de l'aeroport.
2: Sí, la circulació de trens està interrompuda entre les estacions d'aeroport i el Prat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Prat de Llobregat per una incidència, com dèiem. Es recomana utilitzar el transport alternatiu per arribar a l'aeroport.
1: I previsió del dia, avui primera jornada de vaga a l'educació en la nova tongada de protestes. Avui és el torn de les escoles bressol.
2: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03 reclama reduir ràtios, un augment dels salaris, més mans i millora de les infraestructures. Georgina Rius n'és la portaveu.
13: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica.
2: Els serveis mínims són d'un 33% de la plantilla.
1: I en el conflicte a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha insistit aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat.
2: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà a governador a Geòrgia, Bart Jones. Abans, en dos actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
14: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
2: Unes declaracions de Trump que han tingut un impacte econòmic positiu a nivell mundial. Mentrestant, França es prepara per la missió internacional per protegir el trànsit pacífic de vaixells per l'estret d'Hormuz. En paral·lel, exigeix a Washington i Teheran que deixin la qüestió de l'estret fora de la taula de negociacions.
1: Més notícies. L'Eroca Nestlé prepara tot l'estat afecta, sobretot els treballadors catalans.
2: La multinacional suïssa planteja acomiadar 178 persones entre les seus d'Espluga, Girona i Reus, que són més de la meitat de la plantilla espanyola.
1: Roger Santaló.
15: D'aquests 178 treballadors, el gran gruix d'afectats són de les oficines d'Esplugues, on Nestlé vol acomiadar 158 persones. També retallarà 12 llocs de treball a la planta de Girona i 8 a la de Reus. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada de l'Ero perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació. Pablo Esteban n'és el representant.
16: La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
15: Ahir es va constituir a Barcelona la taula de negociació de l'ERO entre l'empresa i els treballadors, que es tornaran a reunir el 15 de maig. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els treballadors d'apartaments turístics alerten que més de 200.000 persones, 40.000 de forma directa, es podrien quedar sense feina a Catalunya.
2: Això sí, s'aplica el decret del govern per eliminar bona part de les llicències en els municipis més tensionats. Molts són a la Costa Brava.
1: Girona, Fèlix Martín.
17: Han creat una associació que hi van presentar a Tossa de Mar. La preocupació pel seu futur és evident i en un col·lectiu molt ampli. Ha concretat el seu president, Guillem Laporta. També n'ha parlat pel matí de Catalunya Ràdio Carolina Betancourt, que treballa en la neteja d'aquests habitatges.
18: Hi ha aproximadament uns 40.000 llocs de treball de forma directa generats per aquests habitatges d'ús turístic, personal de neteja, reparacions, també implica doncs bugaderies.
19: Sabemos que está el problema, pero la idea sería regular mejor y no eliminar, y sobre todo pues incluir-nos a nosotros.
17: El decret implica que a partir del 2028 no es renovaran moltes llicències de pisos turístics i, per tant, la gent que treballa pot quedar sense feina. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Elisenda Carrera, la regidora d'Ara Vic, que podria fitxar per Aliança Catalana, es dona de baixa de la formació i continuarà com a regidora no adscrita a l'Ajuntament de la capital d'Osona.
20: Carrera ha pres la decisió després que Ara Vic l'hagi forçat a aclarir el rumor sobre el seu futur polític. La formació li havia reclamat que renovés públicament el seu compromís o que plegués, si eren certs els rumors, que la situen com a candidata d'Aliança Catalana a les pròximes municipals. La sortida d'Elisenda Carrera d'Ara Vic deixa encara en més minoria l'equip de govern municipal, encapçalat per l'alcalde Albert Castells de Junts. Castells li ha retirat les responsabilitats que tenia com a regidora.
1: I cultura, els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per Sant Jordi, una mica més que l'any passat, i per tant es confirma la xifra rècord de vendes anunciada aquell mateix dia.
21: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Més de la meitat dels llibres venuts, gairebé el 55%, eren en català. El gènere més venut va ser la ficció, seguit per la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. També es confirma que Crispetes de matinada de Regina Rodríguez Sirvent va ser el més venut de ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts i entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès en cinquena posició. En no ficció es manté al capdavant de la llista el manual de defensa del català d'Òscar Andreu.
1: I ara anem fins a la Bienal de Venècia perquè ja hi ha hagut les primeres polèmiques al certamen.
21: Les mirades estan totes posades en la participació de Rússia i en el pavelló d'Israel.
1: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
22: El pavelló rus ha reobert amb una festa que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot, mentre que el d'Israel ha necessitat protecció policial per les protestes contra l'ofensiva a Gaza. El president de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, defensa que el certamen ha de mostrar el món tal com és, sense excloure ningú.
23: Aquesta és una Bienal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
22: La realitat ha acabat silenciant el lema d'enguany, In Minor Case, que demana baixar el volum dels conflictes. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: De Venècia tornem a Barcelona.
21: Perquè el Festival Docs Barcelona s'inaugura avui amb Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim iranià.
1: Marc Ruiz.
24: S'hi projectaran 57 produccions d'arreu del món en mitja dotzena de sales, però també vol ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i nou curts, com explica el codirector del festival, Eric Mutger.
25: El sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi han històries molt locals i hi han històries amb mirada catalana arreu del món. Jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
24: El Docs Barcelona se celebrarà fins al 17 de maig al CCCB, als cinemes Renoir, al Fenomen, als Omzeig, l'Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i la Casa Montjuïc. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara música.

0: el vibrafonista Àngel Pereira, el saxofonista Edu Cabello o el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar són alguns dels guardonats dels premis que atorga l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
1: Àngel Pereira ha rebut el premi a la trajectòria, ha treballat amb músics de gran reconeixement com Tete de Montoliu, Tito Puente, Carles Benavent o Jorge Pardo. Pereira ha treballat també en l'àmbit de la música contemporània i clàssica amb Jordi Savall, Josep Carreras, Montserrat Caballé o Plácido Domingo i ha col·laborat també amb cantautors com Lluís Llach, Maria del Mar, Bonet o Charles Aznavour. El premi del jove talent ha estat per al saxofonista, com deia, Edu Cabello, que acaba de publicar el disc Ventanes, i pel que fa a la resta de guardons, el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar ha rebut el premi a l'impuls de la música en viu.
0: I els esports, Robert Prat.
2: Luis Enrique, que classifica el PSG per la segona final de Champions consecutiva després de l'empat a un al camp del Bayern. La blaugrana Graham Hansen es lesiona muscularment, és dubte per jugar a la final de la Champions femenina de futbol el 23 de maig. I el Barça guanya el Nantes i es classifica per la vuitena final a 4 de la Champions d'handbol de manera consecutiva.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
3: El Barça femení celebrava ahir la seva setena lliga consecutiva, a un parell de setmanes mal comptades de jugar la sisena final de Champions consecutiva, però amb certa inquietud a l'entorn davant del que passarà amb jugadores claus de la plantilla. Fa un parell de dies explicàvem a Catalunya Ràdio que Mapi ja ha comunicat al club que no seguirà. Ona anirà pel mateix camí i falta saber què passarà amb Alexia. Deixant al marge el cas d'Alexia, també en el seu dia van marxar jugadores que havien estat fonamentals, com Sandra Paños, Vicky Lozada, Jennifer Hermoso o Mariona Caldentey. La clau no és tant qui pugui marxar, com la qualitat de qui agafarà el relleu. I aquí és on el Barça ha de centrar els seus esforços, fins on pugui, sabent que ha viscut durant molt temps una gran anomalia, la de disposar d'un bloc de jugadores, cadascuna de les quals era la millor del món en la seva posició.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
6: Ah, sí?
5: A veure...
7: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem, sí, sí, això, i tu has apuntat, eh?
5: Sí, sí, he apuntat. Té matxa, sí. Ous.
7: Ous.
5: Truita.
7: Sí.
5: Palmeretes de xocolata.
7: Sí.
5: I una galeta de dàtils,
7: sí,
5: que van fer la meva parella. Sí,
7: també
5: sí,
7: potser
5: sí,
7: si esmorzessin menys coses ens en recordaríem. Sí.
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 4 graus a Ribes de Freser, 8 a Tornabous, a l'Urgell, i 11 graus a Molins de Rei, i el cel és serè gairebé tota Catalunya, excepte amb alguns bancs de boira molt puntuals que hi ha al voltant del Pirineu i també a la zona del Penedès. Poca cosa s'aniran aixecant, tot i això avui hi ha inestabilitat, i abans del migdia ja creixeran nuvolades i algun ruixat a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Després, a la tarda, es desplacen cap a l'interior els més forts al voltant del Pirineu, Prepirineu i zones pròximes de la Catalunya central o del nord del Pla, a Lleida. Demà sembla que augmentaran els núvols a partir de mig matí, també cauran alguns ruixats. Dissabte podem tenir una tongada de pluja més abundant i diumenge tornarà a fer més sol.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
11: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
10: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
11: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
10: I sabem celebrar els bons moments.
11: Padapam, el premi de nou dels lletres catalanes. Uau!
10: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
11: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
7: Que bé.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La tarda dona molt de joc.
12: Catalunya nit.
13: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
15: Londres, Quim Olivares, bona nit.
16: Hola, bona nit.
17: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units.
18: Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
20: Washington, Oriol Serra.
21: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Ens allunyem de les estridències.
12: Catalunya nit.
13: Notícies sota la llum de la lluna.
4: Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor.
6: Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
16: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
6: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
16: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
6: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
20: A dos quarts de nou obrirem l'àgora parlant de la situació al creuer afectat pel brot d'antivirus. Ho analitzarem amb l'epidemiòleg i exmembre del Comitè Permanent de l'Organització Mundial de la Salut per Europa, Amós García, i amb l'excap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, Manel Cervantes. Hi ha un quart d'onze cara a cara sobre la situació a les escoles i als instituts. A una banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, i a l'altra, Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
22: I a les 11, entrevista a Pedro Pardo. El 12 de maig dirigirà el concert per la pau a l'Auditori de Barcelona, que destinarà els beneficis a la Creu Roja. També ens acompanyarà Jordi González i sortejarem dues entrades per al concert.
20: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
23: Ahir vam estar pendents del vaixell que transporta passatgers amb antivirus. Ens en va parlar l'epidemiòleg Fernando Simón, malgrat les interrupcions de l'Armínia.
24: A ver, en plan, 1,5 millones de fallecidos en España por tal virus, pues que no lo vemos, ¿no? Unos miles, pues a ver, difícil, ¿no?
25: Sí, pero no imposible. Doctor, tengo una pregunta.
23: Sí, pero, Armínia, a usted no le han tenido permiso para hacerle preguntas.
24: Dígame, dígame, adelante, adelante, señorita.
25: Pongamos por el caso que cuando el creuero arribe a las Islas Canarias y abran las puertas para sacar a los muertos, ¿no? Y a los que, digamos, todavía no lo están para mirar de curarlo.
0: Va, Armínia, vaig a
25: preguntar. Si en el momento de abrir la puerta del barco, las ratas con el virus empiezan a escaparse corriendo por las Canarias, entonces luego, ¿qué pasaría?
24: Bueno, la verdad que...
23: No es una mala pregunta.
24: Me parece una pregunta interesante la de la señora, porque...
25: Joan, fes-la la maniobra de Hitler.
26: No, jo no em dic Joan, em dic Joel, i no és maniobra de Hitler, és maniobra de...
23: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
27: Avui torna a ser un bon dia per recomanar llibres per nens. Clarice Lispector, que és una de les escriptores més importants del segle XX, té una sèrie de relats infantils que no són tan infantils i que inclús els adults podem gaudir, perquè en el fons són filosòfics, com ho són també les preguntes i les observacions de les criatures. Per nens d'entre 6 i 8 anys, recomano La dona que va matar els peixos i El misteri del conill que pensava. Els podeu trobar tots dos publicats a l'editorial Cruïlla i a la col·lecció El vaixell de vapor.
0: I el segon, la Llucia Ramis.
28: Avui pot ser un bon dia, segur, perquè hi ha Kate Tempest de visita a Barcelona. Ha venut per presentar el seu llibre Tota la vida buscant. Ahir ho va fer amb Eugenie Despentes del Paral·lel 62 i avui ho farà amb Pol Guasch a la Finestres. Kate Tempest va començar a fer rap als 16 anys i la seva obra trenca fronteres entre els gèneres i les formes artístiques, sempre hi estableix un diàleg creatiu. Això fa que arribi a un públic que potser no parava atenció a l'art o a la poesia o al hip-hop, però que es deixen com anar l'energia de temes com Diagnoses.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, avui no ens refiem del sol que farà ara al matí, perquè abans del migdia ja tindrem els primers ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a més, sembla que aquestes primeres pluges podrien aparèixer al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona i sempre tindran un caràcter molt irregular, això sí. Durant la tarda s'aniran desplaçant a l'interior i els més forts haurien de formar-se al Pirineu, al Prepirineu, al nord de la Catalunya Central i al nord del Pla de Lleida. Aquí avui hi ha avisos grocs d'intensitat de pluja.
0: A poc es va aclarint també el futur dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. Tot i que encara queden interrogants per resoldre, el vaixell ja va de camí a les Canàries, on arribarà, presumiblement, entre dissabte i diumenge. D'allà, probablement ja el dilluns, els estrangers seran repatriats als seus països i els 14 espanyols, inclosos els 5 catalans, aniran cap a Madrid. Margarita Robles, ministra de Defensa.
2: Un avió militar irá a recogerlos a Canarias, cuando lleguen a Canarias. Es un avió militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas.
0: I en les pròximes hores també s'haurà d'aclarir com serà aquesta quarantena. El període d'incubació del virus pot ser de fins a 45 dies, però el govern espanyol, després de la batalla judicial que va haver amb el coronavirus, ha volgut aclarir que es tracta d'una quarantena voluntària. I l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, també busca una vintena de passatgers que van baixar del creuer fa dues setmanes i van tornar cap a casa seva. Se sap que, com a mínim, un està contagiat i ingressat en un hospital de Suïssa. Tot i l'alarma generada, els experts asseguren que s'està actuant correctament i que cal precaució, però sobretot, senderi. Robert Guerri, a Catalunya Ràdio.
3: Risc zero no hi ha mai, però, escolti'm, s'estan fent les coses bé i amb mesures de seguretat i aplicant criteris preventius, epidemiològics i clínics.
0: I a l'Argentina, d'on va sortir el creuer, d'on surt aquesta variant del virus, l'única que es contagia entre humans, han començat a investigar les zones per on passa el vaixell.
4: El Ministeri de Salut Pública informó que mantiene activa la vigilància epidemiològica per el virus del hantavirus.
0: En l'últim any s'han detectat un centenar d'infeccions que han acabat amb una trentena de morts. El govern ha admès que aquesta temporada el virus és més virulent que anys anteriors. Avui anirem també fins a les Canàries, al matí de Catalunya Ràdio, per veure com es preparen per rebre aquest vaixell. Analitzarem amb experts què sabem i què no sabem d'aquest virus i també parlarem amb un capità de vaixell per saber com es gestiona una situació com aquesta d'emergència sanitària en un creuer. L'altre tema del dia, tornen les vagues a l'ensenyament. I avui s'aturen els treballadors de les llars d'infants i al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un cara a cara especial sobre el moment que viu l'educació. Hi participaran Esther Vila, d'Educació de Comissions Obreres, que ha pactat amb el govern, i Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària. USTEC ha estat convidat, però no ha volgut participar en aquest debat. I el judici de les mascaretes ha quedat vist per sentència.
5: Muchas veces en la celda le doy vuelta a la cabeza. ¿Qué mal he podido hacer? ¿Qué mal he podido hacer para desearme tanto daño?
0: A l'últim torn de paraula, l'exministre José Luis Ábalos es preguntava per què l'altre acusat, Víctor de Aldama, l'ha assenyalat directament. El fiscal ha desvinculat el cas del cas Pedro Sánchez i ha mantingut les peticions de 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo i 7 per Aldama. I en esports, dos exblaugranes com Luis Enrique i Arteta es disputaran la final de la Champions.
6: Miquelito Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil.
0: El PSG va eliminar el Bayern en empatar 1 a Múnich. La final entre els parisencs i l'Arsenal serà dissabte 30 de maig. Tot això avui que a Marzà, a l'Empordà, el sol ha sortit a les 6:36 i a la Torre de Claramunt, a l'Anoia, es pondrà a les 8:58 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'àgora del matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Servei restablert.
9: Des de fa pocs minuts, els trens de la R2 Nord ja circulen entre el Prat de Llobregat i l'aeroport. A primera hora del matí, la circulació havia estat interrompuda en aquest tram per una incidència en un tren. Això sí, a la R2 9 hi ha retards, igual que ahir.
0: Es prepara.
10: A Tenerife, el dispositiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus. Després d'evacuar els contagiats, el vaixell ha sortit cap a les Canàries amb més de 140 persones a bord. Cap d'ells té símptomes d'estar infectat.
11: El vaixell Londius va sortir ahir de Cap Verd i està previst que arribi a Tenerife entre dissabte i diumenge. Hi ha
8: gent de 23 nacionalitats diferents. Tots seran enviats als respectius països, mentre que els 14 espanyols seran enviats a Madrid a un hospital militar.
1: El creuer atracarà en un port secundari al sud de Tenerife i les autoritats sanitàries faran una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, dilluns els ciutadans estrangers seran repatriats i es traslladarà als 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, a l'Hospital Gómez d'Ulla de Madrid perquè facin quarantena. Margarita Robles és ministra de Defensa.
2: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
1: Mentrestant, el govern canari segueix criticant la decisió de la Moncloa de permetre que aquest vaixell arribi a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Voluntària.
9: Una de les coses que ha d'acabar d'aclarir el govern espanyol és com funcionarà la quarantena. Es calcula que aquest virus pot tenir un període d'incubació d'un mes i mig, però la justícia ja va dir que el confinament per la pandèmia va ser inconstitucional, per això subratlla ara que la quarantena serà voluntària.
0: Esperant.
10: El virus ha provocat ja la mort de 3 persones al creuer i com a mínim 5 infectats més. Els 3 que seguien a bord, el metge del vaixell, un tripulant i una passatgera, ahir van ser evacuats. Tots 3 van sortir pel seu propi peu i se'ls va traslladar a l'aeroport de Cap Verd per evacuar-los cap als Països Baixos.
8: Un dels avions que porta 2 d'aquests infectats va tenir un problema tècnic en l'equip de suport als pacients i ara es troba a Gran Canària, esperant. El govern canari va oferir unes bateries, però el ministeri creu que aquestes bateries no aguantarien tot el trajecte fins a Amsterdam. Un altre avió està volant cap allà perquè els pacients puguin seguir amb el viatge.
0: Variant andina.
9: També s'està fent seguiment de la vintena de passatgers que van baixar del creuer en una escala a l'illa de Santa Helena a finals de març. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes. La Comissió Europea assegura que el risc per la població general és baix.
10: L'OMS ha confirmat que la soca d'aquest antivirus, l'única que es contagia entre humans, la infecció no és tan fàcil com pot ser el coronavirus, però la mortalitat és més elevada.
0: Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
11: L'Argentina ha decidit enviar cap a Europa un lot de 2.500 tests reactius de la soca andes del hantavirus amb la finalitat d'ajudar les autoritats sanitàries de països com, per exemple, Espanya, el Regne Unit, els Països Baixos o bé qualsevol altre estat que ho requereixi. Ara bé, el que les autoritats sanitàries del país sud-americà d'aquí de l'Argentina no saben encara i afirmen ja investigar és com va poder arribar el virus al buc per acabar contagiant passatgers i tripulants amb resultats mortals. Les possibles teories apunten a un contagi dies abans d'abordar l'embarcació en excursions anteriors a la cingladura nàutica. Hugo Pizzi és infectòleg argentí.
12: Desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermedad.
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A la vaga.
8: Educadors i educadores de 0 a 3 anys estan convocats avui a la vaga. Són 60.000 professionals d'11.000 centres públics i privats a tot Espanya.
9: En el cas de Catalunya, és la primera de les 17 aturades que hi ha previstes en el mes i mig que queda abans d'acabar el curs.
13: La plataforma 03 reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris, una millora de les infraestructures dels centres educatius i més mans. Georgina Rius és la portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
13: S'han decretat uns serveis mínims d'un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia una manifestació a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un 40%.
10: 905 escoles i instituts públics, prop de la meitat dels que hi ha a Catalunya, ja s'han adherit al manifest per deixar de fer colònies i sortides al curs vinent. És una de les mesures impulsades pels sindicats com a protesta per reclamar millores en les condicions laborals.
0: Insisteix.
8: Donald Trump en què la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat. Ho ha tornat a dir aquesta matinada en un míting telemàtic. Abans, en 2 actes oberts a la premsa, el president nord-americà havia confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ja ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme sobre un possible acord amb l'Iran.
15: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
9: Les borses d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics han pujat amb força i el preu del petroli Brent ja està per sota dels $100.
0: 230 objectius.
10: Segons el Washington Post, l'Iran ha malmès en els 2 mesos de guerra 230 objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. És un recompte que s'ha fet estudiant fotografies de satèl·lits i que inclou hangars, dipòsits de combustible, avions, casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions.
8: Per la seva banda, la cadena NBC explica avui que Donald Trump Trump va anunciar la suspensió d'aquesta missió per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz per les pressions que va rebre d'Aràbia Saudita.
0: A les urnes.
9: Si es compleixen les enquestes de les eleccions d'avui a Escòcia, es dona per segura la cinquena victòria consecutiva del Partit Nacionalista Escocès. A Gales, per primera vegada, també hi poden guanyar els independentistes.
0: Enviat especial a Edimburg, i Bolívares.
16: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria independentista i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gales, els laboristes podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: In Wales, some of that...
18: A Gales, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gales des del 99.
16: També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Quim Olivares, des d'Edimburg, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Compareix.
10: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, serà avui al Congrés per abordar la crisi per la segona flotilla interceptada per Israel la setmana passada, una captura que el govern espanyol considera il·legal. Un català d'origen palestí continua detingut a Tel Aviv.
0: Polèmica.
8: La geopolítica ha eclipsat l'art en l'estrena de la Bienal de Venècia. El retorn de Rússia o la participació d'Israel han centrat totes les mirades en una edició que, precisament, volia ser tranquil·la.
0: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
19: El pavelló rus ha reobert amb una festa que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot, mentre que el d'Israel ha necessitat protecció policial per les protestes contra l'ofensiva a Gaza. El president de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, defensa que el certamen ha de mostrar el món tal com és, sense excloure ningú.
20: Aquesta és una Bienal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
19: La realitat ha acabat silenciant el lema d'enguany, In Minor Case, que demana baixar el volum dels conflictes. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
9: El judici pel cas de les mascaretes, la suposada trama de corrupció amb la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid. A l'últim torn de paraula, tant l'exministre de Transports del PSOE, José Luis Ábalos, com el seu home de confiança, Coldo García, han defensat que són innocents.
21: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
10: Coldo García ha arribat a assegurar que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
0: Accent social.
8: La visita del Papa a Catalunya. Aquest matí l'arquebisbat de Barcelona acabarà de donar els últims detalls de la ruta que farà el pontífex els 9, 10 i 11 de juny. Ahir ja se'n van explicar els principals actes que inclouen una visita a la presó de Brians 1. Joan Planelles, bisbe de la Conferència Episcopal Tarraconense.
22: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: Rafael Pons.
9: El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, viatja avui cap a Roma per intentar reconduir les relacions entre Washington i el Papa després de les diverses topades públiques que ha tingut amb Donald Trump.
10: Lleó 14 ha criticat més d'un cop la gestió de Trump i l'inquilí de la Casa Blanca li va respondre qualificant-lo de dèbil i pèssim en matèria de relacions exteriors.
0: Nota de suïcidi.
8: Un jutge federal dels Estats Units ha publicat aquesta matinada una suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein. La carta que els mitjans nord-americans no han pogut encara verificar, s'ha inclòs en l'expedient judicial del cas.
9: L'excompany de cel·la del magnat pedòfil assegura que la va descobrir el juliol del 2019 dins d'una novel·la gràfica, després que Epstein el trobessin inconscient amb una tira de tela al voltant del coll. Epstein va sobreviure a aquell incident i dues setmanes després va aparèixer mort.
0: Última oportunitat.
23: I tu sempre dices que soy un alma de la verno.
10: Per veure l'último de la fila a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, el primer concert va ser diumenge, la gira de Manolo García i Quimi Portet continuarà la setmana que ve a Roquetas de Mar i passarà per Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla i València.
0: 19 de catalanes.
24: Emrus, Hifda, Solamjo.
8: Pràcticament una vintena de produccions catalanes es podran veure al Festival Docs Barcelona, que s'inaugura avui i ho farà amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim iranià.
25: S'hi projectaran 57 produccions d'arreu del món en mitja dotzena de sales, però també vol ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i nou curts, com explica el codirector del festival, Eric Mutger.
26: El sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
25: El Docs Barcelona se celebrarà fins al 17 de maig al CCCB, als cinemes Renoir, el Fenomen, els Omzeig, l'Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i la Casa Montjuïc. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es confirma.
9: El rècord de llibres més venut per Sant Jordi, segons el Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es va vendre 2 milions d'exemplars.
10: Es confirma també que Crispetes, de matinada de Regina Rodríguez Sirvent, va ser el més venut en ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts i entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès, periodista i copresentadora del Catalunya Nit, en cinquena posició.
0: I en esport, Robert Prat hi torna.
2: Luis Enrique amb el PSG es classifiquen per segon cop consecutiu per la final de la Champions després de l'empat a 1 al camp del Bayern. L'Arsenal de Mikel Arteta serà el seu rival.
3: Entre Miquelito Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil.
2: La blaugrana Graham Hansen es lesiona muscularment, es dubta per la final de la Champions i el Barça en vol classificat per jugar la final a 4 de la Lliga de Campions de manera consecutiva.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
6: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a btravel.com.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 7 de maig del 2026 i a les últimes hores de Catalunya ha nascut la Tintín. Amb 3 quilos 100 grams a casa seva, Begú, i la DEA, amb 4 quilos 50 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar la vida sempre és una bona notícia. En el cas de la Tintín, segur que serà una aventura. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
9: Bon dia, us parla Clara Xavarria Domingo. Matins estapats que s'obriran al llarg de les hores, temperatures estables. Ara mateix tenim 9 graus a Montblanc, 8 a Gandesa i la Bisbal del Penedès i 11 als Pallaresos. Els treballadors de les refineries, inclosa la de Tarragona, convoquen vaga a tot l'estat per al 27 de maig. Manel Sastre.
17: Reclamen un acord per avançar l'edat de jubilació. A Tarragona, a més del complex de Repsol Petroli, també afectarà les instal·lacions de Cessa. Toni Carmona, del sindicat STR, avisa que l'aturada pot tenir impacte sobre l'abastiment de combustibles si s'allarga.
27: Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens.
17: És la primera vaga de les refineries de l'Estat que, a més, es produeix en un context d'alta demanda de combustibles i de tensió als mercats energètics.
9: El govern espanyol draga sorra del port de Tarragona per reparar els danys del temporal Harry a l'illa de Buda, al delta de l'Ebre. Sant Jaume d'Enveja, Jordi Barranca.
28: S'hi havia generat un forat d'entre 70 i 90 metres d'amplada i un metre i mig de profunditat que posava en risc l'espai natural. Guillermo Borés, propietari de l'espai.
29: Aquesta màquina, la draga, és un sistema que el Delta ha d'emprar per restaurar les platges com a única mesura per evitar la regressió i la pèrdua dels aiguamolls costaners.
28: És la primera vegada que es transporta sorra amb dragues aquí al Delta. Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya.
30: Si cal portar més elements de sorra a partir d'aquesta actuació d'una draga com aquesta, ho farem. Està clar que la disposició de sorra és la que és.
28: El cost ha estat de 800.000 euros. Des de Sant Jaume d'Enveja, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: La restauració de l'església de Sant Francesc a Montblanc ha deixat al descobert una sèrie de pintures policromades del segle XIII ubicades a la Gneixina. De Ricard Buigas.
31: Com que estan ubicades al sostre, el regidor de Cultura, Oriol Pallissó, diu que compraran prismàtics perquè els visitants puguin veure molt bé els detalls.
32: A 18 metres d'alçada, doncs això es fa gairebé imperceptible als ulls. Per veure-ho, per visualitzar-ho, per imaginar-ho del tot, el que necessitarem doncs, és tenir algun element doncs, que ens hi apropi, en aquest cas seran els minobles, o també doncs, tenir les fotografies en alguna pantalla o impreses. No?
31: La recuperació de les pintures forma part d'un projecte de restauració de l'església i el claustre que ha suposat una inversió de 3 milions d'euros finançats pels fons europeus. Preveuen tenir enllestits els treballs a finals de mes.
9: I avui arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, en què el 90% de les propostes són estrenes. I amb Xavier Espel i Rosselló, el control de so. Hem arribat a un 45 minuts d'avui. Esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3Cat Info.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
33: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
7: Catalunya Ràdio.
9: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc repassem ara les portades de la premsa, avui amb l'antivirus com a protagonista. L'Ara titula que les Canàries rebran els vaixells infectats i els passatgers seran repatriats. La Vanguardia també diu que seran traslladats de les Canàries als seus països. El periòdico escriu les Canàries a escala del barco per l'antivirus. I El Mundo, per la seva banda, titula amb una pregunta textual de les autoritats canàries. Les Canàries esclaten contra la sanitat. Què és això que el vaixell ve cap aquí? L'Ara ha escollit per la portada una foto d'un dels evacuats sortint en una ambulància amb la típica granota blava i amb les mans al cap. A La Vanguardia, El Periódico i El País veiem un petit vaixell amb personal sanitari, també amb aquest vestuari de protecció. Altres temes, Trump anuncia un principi d'acord amb Iran i la borsa es dispara, ho diu La Vanguardia, i l'Ara explica en portada que el papa inclou Brianzo i una església del Raval en la seva visita a Barcelona. El Periódico destaquen que Illa i Collboni pacten invertir més de 400 milions als barris del Besòs, i acabem amb El País, que diu que el fiscal sosté que Ábalos va crear una barda organització criminal.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser...
11: el 96.069, número que picua palíndrom 96069, de la sèrie 31, 0, 3 i 1.
1: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: Mira, ara volem parlar d'una cosa que en el meu cas s'està tornant, també. Són els auriculars amb cable.
2: Sí, tots d'aquests, eh?
0: Sí. Bueno, més que res, perquè com que s'acaba sempre la bateria dels altres...
2: Pues mira, aquest és un dels arguments.
0: Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, com estàs? Aviam, els auriculars amb cable, els auriculars amb fil, semblaven morts i enterrats amb l'explosió dels auriculars amb Bluetooth.
0: Sí.
2: Però estan tornant. Hi ha una empresa que registra dades de compres globals, que es diu Circana, que diu que en el que portem d'any, de 2026, les vendes dels auriculars amb cable han pujat un 20%.

Feia 5 anys que baixava i baixava i baixava la venda dels auriculars amb cable. Només el 2024 van baixar 40 milions d'euros. El tema és per què tornen a pujar. L'explicació més bàsica és el preu. Mirem només Apple. Els auriculars Bluetooth més barats superen de llarg els 130 euros. Els més cars arriben als 500. En canvi, els auriculars amb fil costen anant bé 20 euros.

Zoe Kravitz, que diuen que estaria promès amb Harry Styles, per cert, s'ha queixat obertament dels auriculars amb Bluetooth, diu que no funcionen. A la influencer Addison Rae o l'actriu Zendaya els hi han fet fotos portant auriculars tots amb cable, tots amb fil. I Balenciaga l'any passat va fer una campanya amb la model Mona Tugar on també portava auriculars amb cable.

0: La revista New York va fer una portada al desembre dient que la gent torna a compartir auriculars i es veien famosos fent allò, saps allò que un porta un casco i l'altre porta l'altre? Sí. Això pensava que havia passat de moda. És un prun retro que també explica el retorn del vinil o la casset, però ara em deia el Maiol que hi ha jugadors del Barça que també quan entren al vestidor porten auriculars en cable, i després hi ha una altra explicació que és la que deies tu, hi ha gent que diu així s'ha d'oblidar de la bateria, que no ha de patir per si s'acaba o no, i doncs han tornat al cable.
1: Però això pot anar més o és una cosa puntual?
0: Doncs té tota la pinta que anirà més, es tracta de seguir els diners, com diem sempre aquí. Dèiem abans que aquests auriculars són més barats, però, per exemple, Chanel ha tret els seus auriculars en cable. Ara, aquests barats no són, eh? Costen 15.000 euros. 15.000 euros, sí, sí. De Chanel, clar. Això sí, és una altra història. Però aquí la clau la torna a tenir Apple. Fa 10 anys que es va carregar el connector per als auriculars dels iPhones, saps? És a dir, el foradet habitual dels cascos se'l van carregar fa 10 anys. Però ara fa poquet l'empresa admet que encara està venent auriculars amb cable, per tant, igual portes la moda tu, també. Igual.
1: Sí, i tant. Segur.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia trec del fons d'un riu al tronc d'un arbre canari, i la resposta era drago. Els rius es draguen per treure immundícies del fons, i un drago és un arbre opulent i longeu típic de les Illes Canàries. Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils, que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, de 6 lletres. Que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el presentat de la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre Masterchef i el llibre de la filla de Verónica Forqué.
5: La filla de Verónica Forqué, que recordem que es va suïcidar després de l'emissió del programa Masterchef, on ella va participar i on el programa va utilitzar les seues pitjors aparicions per provocar el riure i l'insult, ha publicat un llibre contant amb detall com va ser això i com va patir sa mare aquells moments. Només per això, un programa de la cadena pública hauria d'estar en dubte. Però no, ahí continua sense pegues.
1: I la recomanació del dia, avui que arrenca la nova edició del Festival Internacional de Cinema Documental Docs Barcelona, la Cristina Bordes en recomana Robin Banc.
6: Premi del públic del Docs Barcelona el 2022 explica la història de l'activista Enric Duran, una mena de Robin Hood català que va estafar 500.000 d'euros en préstecs a 39 entitats bancàries per finançar causes socials. El documental, òpera prima d'Anna Giral, intenta respondre a la pregunta de si Duran és un lladre, un estafador o un idealista disposat a jugar-se la llibertat personal per una causa justa. Produït per TV3, teniu Robin Banc a 3CAT.
7: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
8: Ara a Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59, t'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus, per Nil Serra Reserva per 3,89, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovall? Bon dia.
10: Bon dia, l'antivirus.
11: La probabilidad más alta y con mucha diferencia es de que sea un cuadro gripal.
12: Estic cagat, eh?
1: El creuer que porta diversos passatgers infectats per l'antivirus ja navega cap a les Canàries, on arribarà aquest cap de setmana. Des d'allà es repatriaran els viatgers cap als seus països i els espanyols cap a Madrid.
13: Pero está todo controlado, ¿eh? No hay por qué preocuparse.
1: Fernando Simón, benvingut un altre dia al matí de Catalunya Ràdio.
13: Sí, bon dia. Si no les importa, iré actualizando la situación del crucero.
1: Sí, home, i tant, i tant.
13: Decía que los pasajeros españoles...
1: Sí, seran... Ai... Fernando.
13: Ay, perdón, es que estaba comiendo cacahuetes y...
1: Cacahuetes, avui. No mengis res abans d'intervenir als mitjans i si no...
13: Perdón.

0: que sí. Los pasajeros serán trasladados a un hospital militar de Madrid, donde estarán 45 días en cuarentena.
1: Muy bien.
0: Cuarentena voluntària, que quede claro.
2: Sí, voluntària.
1: S'ha insistit molt en subratllar que la quarantena serà voluntària per no tenir problemes legals, com va passar quan hi va haver tot allò de la pandèmia, el coronavirus.
0: Exacto. Serà una quarantena totalmente voluntària,
1: totalmente.
0: Illegal.
2: Sí. Illegal? Illegal.
0: Illegal.
1: Separado, legal, sí.
0: No diga cosas que no he dicho, Es legal esto, ¿vale? De modo que si un paciente quiere irse a su casa cuando le dé la gana, pues bueno, puede hacerlo.
1: Home, però això tampoc hauria de ser.
0: A ver, sí que es verdad que un hospital militar está controlado por militares,
1: sí.
0: Que si ven a alguien merodeando por ahí, pues no sé, ¿no?
1: Que no se sabe cómo pueden reaccionar, sí.
0: Tienen que saber que el hospital está rodeado por minas antipersona, pero si alguien quiere saltarse la cuarentena, pues que adelante.
1: Serà voluntària.
2: Sobre l'antivirus anem sabent més coses cada vegada, poquet a poquet, ¿no?
0: Así es, Ricard, hemos estado preguntando y mirando un poco al ChatGPT y resulta que esta cepa de virus sí que se transmite entre personas.
2: Sí, es deia que no al principi, ¿eh?
1: Sí, pues sí.
0: Pero vamos, no creo que pase, ¿eh? Porque
1: ya,
0: es muy raro. Luego también, bueno, pues este año el antivirus es más violento que nunca, o sea que...
1: Doncs res, que hi hagi sort, eh?
0: Ya te digo, muy raro sería que se descontrolara.
2: Són 8:15. El creuer afectat per un brot d'antivirus ja va camí a les Canàries, on arribarà entre dissabte i diumenge. D'allà, probablement, ja dilluns, els estrangers seran repatriats als seus països. I els 14 espanyols aniran cap a Madrid, en aquest cas també els catalans. Margarita Robles, ministra de Defensa.
3: Aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena.
2: Aquesta crisi sanitària també ha provocat una crisi política entre la Moncloa i el govern canari, que es queixa que no se'ls ha tingut en compte ni se'ls ha donat cap explicació. Alfonso Cabello, portaveu.
4: Y necesitamos poder dar todas esas garantías. Y para eso queremos establecer unos protocolos ciertos, que a día de hoy seguimos sin tener.
2: I l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, també busca una vintena de passatgers que van baixar del creuer fa dues setmanes i van tornar a casa seva. Se sap que, com a mínim, un està contagiat i ingressat en un hospital de Suïssa. I l'altre tema del dia, tornen les vagues a l'ensenyament. Avui s'aturen els treballadors de les llars d'infants. El judici de les mascaretes també ha quedat vist per sentència aquestes últimes hores. I a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha tornat a insistir aquesta matinada que la fi de la guerra amb l'Iran és molt a prop. En les últimes hores, els mercats han reaccionat amb fortes pujades davant d'aquestes expectatives d'acord. I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: Luis Enrique classifica el PSG per la segona final de Champions consecutiva després de l'empat a un al camp del Bayern. Graham Hansen es lesiona muscularment. La jugadora blaugrana es dubta per jugar a la final de la Champions femenina i el Barça guanyant l'Entès es classifica per la 8a final a 4 de la Champions de manera consecutiva.
2: I pel que fa al temps, ara mateix el fa sol, però tornarà a ser un dia de ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, i és curiós perquè avui els primers ruixats apareixeran, a diferència d'aquests últims dies, a la costa i al prelitoral, sobretot de Barcelona i de Tarragona, sempre de caràcter irregular, en general, doncs, molt dispersos. Després, a mesura que vagi avançant la tarda, també en creixeran el Pirineu, Prepirineu, al nord de la Catalunya central, al nord del Pla Lleida. Aquí sí que poden ser una mica més forts i, en aquest sentit, hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la intensitat de la pluja que podem tenir. Demà, un altre dia, més núvol segurament, a partir de mig matí, amb alguns ruixadets molt dispersos. Dissabte sí que hauríem de tenir una tongada de pluja una mica més abundant, però diumenge hauria de tornar a fer sol.
2: Avui tenim problemes també amb les línies de Rodalies R2 Nord, R4 i també al metro. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, sí. Avui nou matí de retards a l'R2 Nord, després que a primeríssima hora d'aquest matí s'hagi interromput la circulació entre el Prat de Llobregat i l'aeroport per una incidència en un tren. La circulació s'ha pogut restablir quan faltaven pocs minuts per les 7 del matí, però aquest problema ha fet que els trens vagin encara ara a deshora. D'altra banda, també hi ha endarreriments a l'R4 perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura a l'estació de Montcada. Bifurcació i atenció als usuaris de la línia 2 del metro, la Lila, perquè no hi ha servei en el tram central comprès entre la Sagrada Família i la Pau. Per ara, TMB no ha explicat els motius d'aquest tall ni tampoc quina és la previsió per restablir el servei.
2: I les carreteres, dues avaries compliquen la circulació a l'entrada de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
8: Sí, precaució a la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, on fins fa pocs minuts hi havia un carril tallat per una avaria que encara provoca congestió, i a la Ronda Litoral, a l'alçada de la Barceloneta, sentit Llobregat, on l'avaria d'un altre vehicle també talla un carril i provoca circulació amb congestió.
2: Avui a l'Àgora del matí, a partir de 8:45, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans són les 7:33. i connectar amb la redacció del Matí per saber les opinions destacades del dia. Maiol Roger Palforada, bon dia.
9: Bon dia.
2: Avui tots els diaris tenen editorials i articles d'opinió sobre aquest creuer afectat pel brot d'antivirus.
9: El Mundo, El Periódico i El País hi dediquen l'editorial. El País diu que el brot d'antivirus, amb un risc de contagi reduït entre els humans, haurà de servir per aplicar les lliçons d'altres crisis com la del coronavirus.
10: El rotatiu del grup Prisa defensa que cal coordinació entre països i que el cas del creuer no hauria de deixar espai per als egoismes nacionals perquè es tracta d'una qüestió de salut pública.
9: El periòdico titula l'editorial Deure i humanitat i sosté que preocupa que aquest episodi hagi derivat en una confrontació que introdueix soroll on hi hauria d'haver transparència.
10: Pel diari, l'arribada del vaixell a les Canàries no és una amenaça, sinó una prova de responsabilitat.
9: El Mundo critica que el govern espanyol va trigar massa a confirmar a l'Organització Mundial de la Salut que podia acollir el vaixell.
10: I afegeix que Espanya té l'obligació de gestionar aquesta emergència amb el màxim rigor, no només sanitari, sinó també polític.
9: D'altra banda, l'epidemiòleg Antoni Trilla fa una anàlisi a La Vanguardia en què adverteix que cal gestionar bé aquest brot d'antivirus.
10: Trilla lamenta que hi ha molt de soroll innecessari al voltant d'aquest episodi i vol deixar clar que no és en cap cas una emergència de salut pública com va ser la Covid.
9: En la mateixa línia, el Joan Guix, a l'Ara, l'exsecretari de Salut Pública de la Generalitat, coincideix amb Trilla, diu que el brot d'antivirus no té res a veure ni de lluny amb la pandèmia.
10: Guix subratlla que el virus és poc transmissible i només afecta la gent que és al vaixell i lamenta la utilització política d'un tema de salut pública.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
11: Llegeixo a La Vanguardia de la Teresa CC una peça de reflexió sobre l'edatisme que recull les declaracions de Joan Manuel Serrat a la Universitat de Barcelona reivindicant que els vells són un col·lectiu que encara hauria d'importar, que se l'ha d'escoltar, respectar i empatitzar amb els seus problemes. Diu Serrat que una societat sense solidaritat entre les generacions és una societat empobrida i afegeix que prescindir de la gent gran no només és un acte criminal i imbècil, sinó que és com cremar els llibres, destruir la memòria. Amén.
12: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
13: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
14: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
17: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
16: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
18: El suplement, amb Roger Escapa.
16: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
19: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
20: Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
21: Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93-450-7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què està a la venda?
6: Doncs el primer, Patxà, que és a Sitges. Es ven ara com a coworking. Una empresa immobiliària va adquirir la finca a finals de l'any passat i ara prepara un projecte amb despatxos pensat per a petites empreses i autònoms. Ho recull Crònica Global.
2: Hi ha curses per tot i per tothom.
24: En un poble de Taiwan, la revolució ha arribat per una carrera de cargols. Una dotzena de cargols avancen des del centre d'una taula fins al costat. Això són uns 33 centímetres. Aquest any el gran protagonista ha estat el Guaje, de mal nom Germà Cargol. Va aconseguir travessar la meta en 3 minuts i 3 segons. De premi, fulles i altres productes agrícoles locals. Ho llegim a La Vanguardia.
2: El poder dels fongs al·lucinògens.
6: Llegim a l'ABC que una sola dosi remodela el cervell durant un mes. Un estudi de la Universitat de San Francisco i l'Imperial College de Londres explica per què aquestes drogues semblen tan efectives per tractar la depressió o l'addicció. Ho publica la revista Nature Communications.
2: Si us agraden els gats, com el Maiol Roger, i teniu previst anar a Grècia, és la vostra.
24: Una protectora d'animals ofereix casa de franc en una illa de Grècia a canvi de cuidar gats 5 hores al dia. El requisit és tenir més de 25 anys, bona forma física i quedar-se almenys un mes al país. Veiem a Huffington Post que darrere hi ha l'organització Siros Cats, que acull un centenar d'animals. Ara bé, hi ha un pro. Matisen que és una zona rural on hi ha escorpins, serps i cau el sol molt intensament.
2: I en compte amb la loteria.
6: Perquè més de 4 mesos després de Nadal hi ha un nou cas Villamanín. Ara toca de ple un club de rugby de Biscaia. Reconeixen que van vendre 225 butlletes de més d'un número que va acabar tocant. Hi ha desenes d'afectats que estudien mobilitzacions i a més de 2 milions d'euros pendents de cobrar.
2: El taco més car del món.
24: Val 22.000 euros. Porta caviar, carcove, llagosta i or. El serveixen a l'hotel de luxe Gran Velas a Los Cabos, a Carolina del Sud, als Estats Units. Ho veiem al Mundo, detalla que darrere hi ha el cuiner Sidney Shute. Al taco li han posat de nom Frida, en homenatge a l'artista mexicana.
2: 22.000 euros un taco?
24: Sí.
2: 22.000 euros.
24: Tal qual, sí, sí. Imagina't el que val la resta.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincel i Lara García.
0: El Financial Times assegura que la Comissió Europea està valorant suspendre les sancions per emissions de metà durant les crisis de subministrament energètic com la que tenim ara, arran de la guerra a l'Orient Mitjà. És un esborrany que avança el diari que cita la pressió de la indústria de combustibles fòssils per diluir les normes sobre les fuites del gas que generen a l'efecte hivernacle. Els diaris americans, com el New York Times o el Washington Post, també expliquen que les companyies aèries estan començant a vetar carregadors portàtils als vols, bàsicament per un motiu. És una de les principals causes d'incendis a la cabina dels avions. El New York Times destaca que American Airlines, Delta i Southwest Airlines ja han prohibit als passatgers recarregar bateries externes utilitzant endolls durant el vol. I el Wall Street Journal explica que s'apunta a la possibilitat de començar negociacions oficials entre la Xina i els Estats Units sobre la intel·ligència artificial, el gran tema del moment. Aquest tema, la intel·ligència artificial, segons el Wall Street Journal, es podria incloure a l'agenda de la cimera que es farà la setmana vinent a Pequín entre Donald Trump i el líder xinès Xi Jinping.
1: I a la premsa econòmica llegim a Expansión que la borsa espanyola bat rècords de 1.000 milionaris amb 112 inversors. Explica que les grans fortunes, fons i holdings, acaparen la meitat de la borsa, un mercat molt peculiar on 1.000 inversors s'ho juguen tot a una carta. El nombre de 1.000 milionaris és un 14% superior al del 2025 i supera un 35% al del 2024, atresoren més de 750.000 milions d'euros. Cinco Días avisa que Renault posa en dubte el futur de les seves fàbriques a Espanya per la falta d'acord pel nou conveni. El diari explica que avui empresa i sindicats es reuneixen per desena vegada per intentar desencallar un acord. Avui l'ON Economia destaca que el pròxim 19 de maig Bizum farà el salt al comerç presencial. Fins ara s'havia utilitzat fonamentalment per transferències immediates, però ara permetrà als usuaris pagar en establiments físics sense necessitats de targetes bancàries ni diners en efectius, diu el Digital.
2: Què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
3: Doncs que a París ja preparen un monument per Luis Enrique, ha classificat el PSG per la seva segona final de Champions consecutiva.

0: Pel Mundo Deportivo, l'estrella d'aquest PSG no es vesteix de cura i destaca el gen competitiu de l'entrenador en un equip amb molta fam de títols. Una final blaugrana amb dos exculers com Arteta i Luis Enrique a les banquetes. Una altra final per Lucho, destaca l'esport, un entrenador disposat a continuar fent història. Pel periòdico és Dembélé qui condueix el PSG a la final. La Vanguardia destaca que aquest PSG és un finalista amb majúscules. Joaquín Luna remarca que el PSG, amb Luis Enrique i sense vedets, ha deixat de ser un equip antipàtic i que ja ningú el detesta. Pel diari El País, aquest PSG és el rei de l'atac i defensa millor que ningú.
1: Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
2: I a la premsa del cor, la filla de Jesulín de Ubrique i María José Campanario, Elisenda Pineda.
3: Julia Janeiro, la filla gran de María José Campanario i Jesulín de Ubrique, Curro Pipi, apareix en portada a la revista Hola. A priori, el personatge no genera prou interès com per ocupar una portada sencera, però és que Jules, així se la coneix, serà una de les concursants de La Caja Amarilla, un reality d'Antena 3, i això no es podia explicar amb un simple destacat. On vas a parar? A la portada la veiem lluint un tatuatge al pit amb la xifra 666 i declarant modestament que es veu a ella mateixa sent una superestrella. Presentació oficial de la nena i crispetes preparades. Potser Belén Esteban no serà el pitjor que els ha passat als Janeiro.
2: I qui fa anys avui? Marta Viana, bon dia.
4: Bon dia, doncs el cantant Lluís Llach. I així
2: pren... 77, heu dit abans.
4: Doncs no, ens hem equivocat i és 78.
2: Molt bé, molt bé.
4: Va, seguim. També el cantant... No, però estava mal picat. No passa res. També cantant d'una temàtica molt diferent. J Balvin.
2: Mal picat.
4: Mal escrit.
2: Ah, mal escrit.
4: Mal escrit el 77.
2: Estaves insultant a Lluís Llach, dic, què és això?
4: No, pobre. Per favor, per molts anys és aquí.
2: Home, i tant.
4: Vale, un altre, J Balvin. Si el ritmo te
2: lleva a mover la 42.
4: Sí, quasi, 41. I seguim amb el futbolista Dani Olmo.
2: 28.
4: Molt bé, clavadíssim. I acabem amb la influencer Chiara Ferragni.
2: 35,
4: no m'ho miris, eh?
2: 35.
4: M'ho estaves mirant.
2: No.
4: Ah, 39, malament.
2: A veure, Sant Oral.
4: Vale, avui és Sant Six i Sant Ou. Són els patrons de Celrà. Es veu que Six i Ou eren dos joves cristians que no van voler renunciar a la seva fe.
2: Sant Ou?
4: Sant Ou. Amb H-O-U. Sí, durant la persecució de Dioclecià van ser degollats a Girona el 24 de març del 303. Fins gairebé 1000 anys abans, després no se'n va saber res. Al segle XII, de fet, un 7 de maig del 1234, un pagès va veure unes llums misterioses sobre un bardissà de Celrà i va trobar-hi unes restes que resultaven ser la dels màrtirs. Van traslladar les restes a l'església i van decidir proclamar-los patrons de Celrà. I mira, i a tu que t'agraden els noms de la gent. A Catalunya hi ha 6 persones que es diuen Six.
2: Six com la marca de cotxes, eh? Aquests del lloguer, eh? El...
4: Sí. Exacte. Sí. I 14 que es diuen Ou Amac.
2: Jo conec una persona que es diu Bullit de cognom. Imagina't posar-li Ou Bullit. Ara tanquem el repàs a la premsa. Avui que 7 de maig del 2026 anem al quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui... de fa 40 anys.
6: 7 de maig de 1986, dia negre a la història del Barça. L'equip de Schuster, Terry Venables i Josep Lluís Núñez perd la final de la Copa d'Europa. Ho tenia tot a favor. Per començar, el rival, l'Steaua de Bucarest, que era un equip semiamater. També el lloc on es jugava el partit, Sevilla, que es va omplir amb gairebé 50.000 aficionats del Barça. Però es va arribar al final de la pròrroga amb 0-0 i a la tanda de penals es va completar el drama. Urruti va aturar 2 penals als jugadors romanesos, però és que el Barça no en va marcar ni un. Els va fallar tots 4, Alessanco, Pedraza, Pichi Alonso i Marcos. L'estrella de l'equip, Bert Schuster, va ser substituït i se'n va anar del camp amb taxi sense veure com acabava el partit. El Barça, 25 anys després de la final de Berna, en tornava a perdre un altre i encara hauria d'esperar 6 anys més per guanyar la primera Copa d'Europa a Wembley.
2: Avui és 7 de maig del 2026, és el 127è dia del calendari. Falten 45 dies per l'estiu, 48 per Sant Joan i 2 perquè comenci el Girona Temps de Flors. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Son que son personas asintomáticas, los que voluntariamente quieren estarán en el tiempo de cuarentena.
8: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig.
4: La plataforma 03 reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris.
8: Sobretot, mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles. Al 03 estem totalment abandonades.
2: Tenim detalls de la visita del Papa a Catalunya. Visitarà la presó de Cambrians.
9: I farà un acte multitudinari a l'estadi olímpic de Montjuïc.
10: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó.
11: They want to make a deal. We've had, and it's very possible that we'll make a deal.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Quarantena.
0: Espai de temps que ha d'estar aïllada i vigilada una persona o una cosa portadora o possible portadora d'una malaltia contagiosa. L'origen ve d'esperar 40 dies, però la quarantena depèn de la malaltia. Amb la Covid ens vam acostumar a estar aïllats 15 dies i ara definiran quants dies durarà la dels passatgers de l'Òndia. L'antivirus pot covar-se durant 45 dies.
2: U.
0: Poques vegades trobem als diaris una paraula que és una sola lletra. U és el nombre del qual, en la sèrie de nombres naturals, tots els altres són agregats, o bé el que inicia una sèrie enumerada. Ahir el fiscal del cas Mascaretes va negar que Pedro Sánchez sigui l'U de la trama corrupta.
2: Polvorí.
0: Lloc, edifici convenientment disposat per guardar-hi pólvora i altres explosius. Metafòricament, un lloc molt problemàtic. Avui llegim a diversos diaris que el vestuari del Madrid és un polvorí. Després que Tchouaméni i Valverde gairebé arribessin a les mans a l'entrenament, un episodi que s'afegeix a altres casos d'agressions i tensió verbal entre jugadors i amb l'staff tècnic.
2: I ara anem a les tres xifres del dia. Lara García. 178.
4: Són els treballadors que vol acomiadar Nestlé a Catalunya. El 90% dels afectats són de les oficines que té Esplugues de Llobregat. La multinacional suïssa també preveu fer fora 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de Reus.
2: 21.
4: Són les sancions que es posen cada dia de mitjana a camions a l'AP7 que avancen en trams prohibits. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança Catalunya Ràdio. L'augment de la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial.
2: 26,7 milions d'euros.
4: És el que van facturar els llibreters per Sant Jordi. És una mica més que l'any passat. Per tant, es confirma la xifra rècord de vendes anunciada aquell mateix dia i, segons el gremi de llibreters, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Més de la meitat dels llibres venuts, gairebé el 55%, eren en català.
2: I ara el veig. Tres imatges amb Pau Foradada. A la primera imatge veig l'equip del Barça femení de futbol. Les jugadores i el cos tècnic, repartits en dues files, posen pels fotògrafs darrere la Copa de la Lliga i una tanca on posa campiones.
12: Les blaugranes no es cansen de guanyar i ahir van celebrar un nou títol de Lliga a l'estadi Johan Cruyff. Una celebració, però una mica desangelada. Hi va haver una entrada, una de les més fluixes de la temporada. A més, a les portes de la final de la Copa de la Reina, de la final de la Champions, el club va comunicar que Graham Hansen és dubte per lesió.
2: I a la segona veig un moll d'un port, hi ha atracat un vaixell i a terra hi ha dos agents de la policia, una furgoneta i ben alineats centenars de paquets. Alguns són quadrats, d'altres rectangulars. Tots estan identificats amb un número escrit de color vermell.
12: És la càrrega de droga interceptada a Santa Cruz de Tenerife a principis d'any. Un botí de gairebé 10 tones. Veiem la fotografia avui al periòdico acompanyant la informació que explica que la Guàrdia Civil ha consolidat aquesta zona de l'Atlàntic africà com a punt clau en la lluita contra el narcotràfic. Abans les càrregues eren més petites, s'enviaven amb velers, ara són de diverses zones.
2: I la tercera imatge ens porta, en aquest cas, fins a Lleida, i veig una botiga de sabates amb una etiqueta verda, rodona, a l'aparador, on diu «Fes un truc». Julián Bacar, què és això?
13: Doncs és l'adhesiu que indica que aquesta botiga disposa d'un telèfon amb el qual infants i adolescents poden trucar familiars en cas de necessitat. És una iniciativa que ha impulsat el govern i que ha començat simbòlicament a Lleida, però ja s'han interessat més de 5.000 botigues a tot Catalunya. Per tant, sembla que la veurem aviat a molts comerços de tot el país.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Retornen milers d'entrades per al concert de Miguel Ríos després que el cantant hagi expressat el seu suport a María Jesús Montero. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. A aquestes alçades de tothom és sabut que María Jesús Montero és la candidata del PSOE a la Junta d'Andalusia. Doncs bé, la notícia que ara circula explica que el suport que li ha expressat el cantant Miguel Ríos ha suposat la devolució de milers d'entrades comprades per assistir al seu concert aquest dissabte 9 de maig a Sevilla. Se'n diu Carme, escriu algú en els comentaris de la notícia a les xarxes socials. Les milers d'entrades que s'han retornat són només una petita mostra del rebuig que suposa que Miguel Ríos hagi donat suport a Montero. Diu la notícia que molta més gent ha optat per revendre les entrades a través d'internet abans d'executar-ne la devolució.
2: Això real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio. Realidad, realidad.
15: fes realitat el teu estiu amb BMSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
14: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que retornen milers d'entrades per al concert de Miguel Ríos després que el cantant hagi expressat el seu suport a María Jesús Montero és una notícia falsa. De moment no hi ha hagut cap devolució d'entrades notificada per al concert de Miguel Ríos aquest dissabte 9 de maig a Sevilla. De fet, la política de venda d'entrades no en permet la devolució. A més, aquest concert se celebrarà al Teatre de la Maestranza. Té un aforament de 1.800 localitats. Això també fa impossible, tot i que la notícia ho diu, que sigui cert que s'hagin tornat milers d'entrades.
2: Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
16: La teva mare sempre té raó.
17: Em compro un cotxe nou?
18: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
16: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Home, dos anuncis de creuers i vaixells grans ara...
16: Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:53. Titulars del dia, 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El creuer, afectat pel brot d'antivirus, ja viatja rumb a les Illes Canàries, on ha d'arribar aquest cap de setmana.
22: De moment hi ha 8 casos confirmats pel que fa als 14 espanyols que hi ha a bord, entre els quals hi ha 5 catalans, seran traslladats a Madrid per fer quarantena. Segons la ministra de Defensa, Margarita Robles, es tracta d'una mesura voluntària.
7: Aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de quarantena.
2: I vaga avui a les escoles bressols públiques i privades de Catalunya.
9: És la primera de les aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. Sentim Georgina Rius, portaveu de la plataforma 03, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica.
2: Donald Trump insisteix que la guerra contra l'Iran acabarà de pressa.
22: Sosté que l'ofensiva militar ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme.
23: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
2: La investigació per l'apunyalament mortal d'una dona a Esplugues de Llobregat apunta a homicida psicòtic.
9: És la hipòtesi principal amb què treballen els Mossos i el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brians 1. Toni Rodríguez, intendent de la prefectura dels Mossos, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
24: Ara fa 10 anys teníem 22.000 delictes de lesions. L'any passat, el 25, 2.000 delictes menys. Hi ha menys baralles tumultuàries, 2016, 54 baralles tumultuàries. L'any passat, 53.
2: I cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions de l'AP7 que avancen en trams prohibits.
22: Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança Catalunya Ràdio. L'augment en la detecció està possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial.
2: I el Papa visitarà la presó de Can Brians.
9: I farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya, en què inaugurarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família i visitarà Montserrat.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, avui no ens refiem d'aquest sol matinal que tenim ara mateix a Catalunya. Abans del migdia han de créixer nuvolades i segurament ja hi haurà els primers ruixats. Els primers apareixeran al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, que seran molt dispersos, i després, durant la tarda, se'n formaran a l'interior. Els més forts sí que cauran als llocs habituals, al Pirineu, Prepirineu, a la Catalunya Central i al nord del Pla de Lleida.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, continuen les complicacions a la Ronda Litoral. Clàudia Serra?
0: Sí, sentit Besòs, on l'avaria d'un vehicle talla un carril i provoca cua des de la zona franca. Precaució en aquest punt. Trànsit dens també a la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, on fins fa poca estona una altra avaria també tallava un carril. A la resta de la xarxa viària, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
1: Els nostres professors.
3: El professor que em va marcar va ser l'Enric Martín, a l'Institut Jaume Callís de Vic.
1: Najat El Hajmi, escriptora.
3: Que ensenyava literatura amb molt d'amor, molta passió i molt coneixement, però a més a mi em va tenir la generositat de dedicar-me moltes hores amb lectures complementàries, amb anàlisi dels textos i després rebent el que jo escrivia i servint-me de guia. Jo crec que sense ell hagués trigat molt més a fer-me escriptora.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Avui en Manu Guix no hi és i el canal hi és tampoc, però trucarem a l'Alejandra. Anem a marcar el telèfon de part de tota la seva família i també del Jordi. Dissabte l'Alejandra farà 50 anys. Si diu xiripipi s'endurà una llangonissa Ral d'Avinyó.
10: Xiripipi.
2: Toma ya! Escolta, ho has fet allò amb totes les lletres. Alejandra, bon dia, com estàs?
10: Bon dia, bé, molt contenta.
2: 50 molt anys ja?
10: Ja, mig segle.
2: La vida, com passa la vida. D'on ets, Alejandra?
10: Soc originària de Mèxic.
2: Ah, molt bé, vius a Catalunya.
10: D'aquí de Catalunya, sí? Tortosina.
2: Molt bé, Tortosina, molt bé.
10: De les Terres de l'Ebre.
2: Doncs t'enduràs una llangonissa Ral d'Avinyó. Truquem de parar tota la teva família, del Jordi també, perquè dissabte, com dèiem, fa 50 anys, i et dediquen, atenció, Color Esperanza, que et cantarà Manu Guix. És una versió de Diego Torres.
10: Perfecte.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
1: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 7 de maig.
0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. Calafell les ha rebut totes de nou. En parlem d'aquí a uns minuts. Abans tenim altres notícies. Les resumim primer en titulars. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipse solar total d'aquest estiu. Tens dubtes amb la meva salut? L'ABS Calafell organitza un taller pràctic demà divendres. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen a Educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà amb normalitat. Els representants sindicals es reuneixen amb la direcció territorial del departament per exposar les reivindicacions. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts i millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un avanç de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: La DEAC, l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. Calafell les ha rebut totes de nou. Són les platges de Calafell, l'Estany Masmel, Segur Llevant i Segur Ponent. A més, també han rebut bandera el Port de Segur de Calafell, com habitualment any rere any, i també l'Associació del CREAC de Calafell. D'altra banda, de les tres platges del litoral del Vendrell, enguany només les de Sant Salvador i el Francàs rebran aquest certificat, mentre que la de Coma-Ruga es quedarà sense. Des de la regidoria de platges del Vendrell han explicat que el motiu més probable d'aquesta pèrdua és per la platja de Gossos que es va activar l'estiu passat, ja que la bandera blava és incompatible amb la presència d'animals a les platges. En canvi, fa un any van afirmar que l'activació d'aquesta platja no era incompatible amb la bandera blava perquè es podia fer una excepció en aquell tram, han apuntat des de la regidoria de platges de l'Ajuntament del Vendrell. Per tant, pel que fa al municipi calafellenc, s'han rebut totes les banderes de distinció. Bandera blava a Calafell, l'Estany Masmel, Segur Llevant i Segur Ponent. La bandera blava és un distintiu que atorga anualment la Fundació Europea d'Educació Ambiental a platges i ports que compleixen una sèrie de condicions generals i també d'instal·lacions. En Educació Ambiental i Informació hi podem trobar mostrar informació sobre qualitat de l'aigua en què es banya. També el codi de conducta per l'àrea de platges que s'ha de mostrar i les normes que governen l'ús de les platges ha d'estar fàcilment disponible per al públic. També s'han d'oferir activitats d'educació ambiental. És molt important la distinció de la bandera blava a les platges calafellenques per la qualitat de l'aigua que demostra, amb requisits i normes per l'excel·lent qualitat de l'aigua en què ens banyem. No poden afectar l'àrea de platja abocaments industrials ni aigües residuals. També hi ha conformitat de la comunitat amb requisits de tractament d'aigües residuals. Les algues i l'altra vegetació haurien de deixar-se produir a la platja, llevat que constituïssin una nosa. També hi ha un nombre adequat de socorristes o socorrisme disponible a les platges, un equip de primers auxilis i també doncs, diferents actuacions de referències amb el distintiu de bandera blava. Per tant, recordem que Calafell ha estat guardonada a totes les platges amb la bandera blava.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic que pot tenir l'eclipsi solar total previst per al 12 d'agost. És un esdeveniment astronòmic que desperta un gran interès per ser el primer eclipsi total de sol visible des de la península Ibèrica en més d'un segle. La nostra zona és una de les que permetran contemplar el fenomen i en aquest fet esdevé una oportunitat. L'impacte turístic pot ser històric. A l'estat espanyol hi ha una previsió d'entre 5 i 10 milions de visitants i d'un increment exponencial de reserves turístiques, especialment a zones rurals i costaneres. Per tant, aquest estiu a Espanya serà l'epicentre mundial de l'anomenat astroturisme. La jornada a Calafell està organitzada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i la Universitat Rovira i Virgili. Segons l'alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, aquesta sessió servirà per estudiar i analitzar com aquest esdeveniment pot esdevenir una palanca de projecció turística i de desenvolupament per a la comarca del Baix Penedès.
3: Podrem veure on està el sol i aquell dia 12 d'agost doncs, estarà en la mateixa posició i, per tant, si la gent ho pot veure aquella hora doncs, des del seu terrat o des del carrer o des de la platja, des d'on sigui, doncs, es farà una idea d'aquell 12 d'agost, si d'aquell punt podrà veure l'eclipsi, no? Calafell estem fent això, estem fent aquesta trobada amb la URB a través del Consell Comarcal, doncs de parlar de l'impacte turístic que pot tenir aquest fenomen atmosfèric, perquè altres vegades doncs, ha vingut molta gent d'arreu del món doncs, a veure-ho. Aquí a Calafell hi ha una pàgina web on es veu la durada que té l'eclipsi. Aquí a Calafell crec que són 38 segons o 37, no recordo exactament. Més o menys doncs, com tot el Baix Penedès. No a tot el Baix Penedès es veurà l'eclipsi. Això també és un tema doncs, important. Nosaltres serem gairebé doncs, dels que veurem menys temps, però sí que s'estem dintre la franja de visualització d'aquest eclipsi.
1: L'alcalde explica que hi ha una web on es pot consultar quins són els punts on es podrà veure aquest eclipsi.
3: I, esperant aquest fenomen, doncs, que és un fenomen únic i que es produeix un cop a la vida, com aquí qui diu, i, per tant, doncs, puguem doncs, rebre tota aquesta possible doncs, gent que pugui venir a veure'l i que puguem doncs, ajudar-los doncs, a que ho puguin fer fàcilment. Evidentment, tot això doncs, ho estem treballant per poder-ho fer possible i tot i que no som un dels punts que ha marcat la Generalitat com a observació, estem al costat del Vendrell, té la mateixa visual, vull dir que no té cap mena de problema, però sí que hem de trobar doncs, aquests espais, estan identificats també en un mapa que té la pròpia web doncs, que ha penjat la Generalitat del tema de l'eclipsi. Allà es poden veure els punts del municipi on es pot veure l'eclipsi i on no.
1: Pel que fa a la jornada que es durà a terme al Teatre de Calafell, és oberta a tothom i s'adreça especialment a professionals, empreses, administracions i persones interessades en el potencial del territori. Per assistir cal fer inscripció prèvia a inscripcions.urb.cat.
0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: I tens dubtes amb l'aplicació La meva salut? L'ABS, l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, organitza un taller pràctic per demà divendres. Podràs aprendre, accedir-hi, gestionar-la i treure'n el màxim profit de manera fàcil i guiada. Serà demà a les 12 a l'aula sanitària del CAP de Calafell.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: La policia local del Vendrell ha interposat 319 denúncies per incompliment de l'ordenança de convivència i civisme en els primers 4 mesos d'enguany. 115 d'aquestes sancions s'han posat durant el pont de l'1 de maig. Un centenar han estat per consum de begudes alcohòliques a la via pública i la resta per molèsties al veïnat, orinar a la via pública, circular inadequadament en patinets, tinença de drogues i d'un esprai de pebre i per desobeir a l'autoritat. La majoria dels fets denunciats s'han produït en la zona dels Masos de Coma-ruga, prop d'un espai d'oci nocturn. El consistori del Vendrell continuarà augmentant la pressió policial i la reforçarà amb una nova ordenança amb un règim sancionador més estricte que ampliarà supòsits d'infracció, segons han informat.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: Obrim ara la plana general del dia. Els mestres, professors i personal educatiu reclamen al Departament d'Educació que s'assegui a negociar i tornen a rebutjar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. El col·lectiu avisa que no acabaran ni començaran el pròxim curs amb normalitat si no hi ha un canvi en el posicionament del departament. Aquest passat dimecres, representants d'USTEC, intersindical i professors de secundària s'han aplegat davant dels serveis territorials de Tarragona per reclamar de nou les seves reivindicacions de cara a les convocatòries de vaga previstes. Demanen una baixada de les ràtios, menys burocràcia, millors condicions salarials i més recursos. Tots ells s'han reunit amb la directora territorial, Montserrat Fortuny, a qui li han fet arribar les seves demandes. Escoltem a Noé Muñiz, portaveu d'USTEC a Tarragona, reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar.
4: Arrenquem un nou cicle de mobilitzacions i vagues perquè volem que el departament segui a negociar. No considerem que l'acord que s'ha arribat en comissions i UGT no és vàlid. És un acord que pràcticament no s'aconsegueix res amb aquest acord, que a més es signa amb dos sindicats que són minoritaris i, per tant, tal com ha demanat el propi col·lectiu en les enquestes que hem fet, hem de continuar les mobilitzacions, hem de forçar el departament a que segui a negociar, que es faci una negociació real i, per tant, avui estem aquí davant de serveis territorials per visibilitzar clarament que el conflicte continua, que el conflicte és viu i que el que volem negociar i volem que el departament segui a negociar.
1: Noé recorda les reivindicacions del col·lectiu.
4: Bueno, les reivindicacions principals continuen sent les mateixes. Estem reivindicant una baixa de ràtios, estem reivindicant adequar els salaris, és a dir, recuperar el poder adquisitiu perdut, estem reivindicant també poder participar en la confecció dels currículums, estem reivindicant que la burocràcia, rebaixar tota aquesta burocràcia, tota aquesta burocràcia que no es deixa fer classes. El departament, anteriorment ja havia fet algunes petites propostes, el que passa és que senzillament no s'ha pogut continuar negociant. Ells ara s'han bloquejat en que ja hi ha un acord de país, que evidentment no és així, que el col·lectiu no reconeix, i per tant, fins que el departament no segui a negociar, les reivindicacions continuen sent les mateixes.
1: Ricard Masó, secretari territorial de professors de secundària, reclama més recursos per millorar la qualitat educativa als centres.
5: Nosaltres haguéssim de fer la feina del nefròleg, del cardiòleg, de l'internista, del traumatòleg, i nosaltres ara hem d'assumir la feina d'uns especialistes que no estem capacitats per fer. Necessitem cardiòlegs, necessitem nefròlegs i necessitem que aquests nens que tenen aquestes necessitats estiguin ben atesos.
1: Aina Montaner, de la Intersindical, assegura que no acabaran el curs amb normalitat ni el començaran el pròxim si el Departament d'Educació no accepta negociar de nou.
6: Que o seuen a negociar o no acabem el curs en condicions, però és que tampoc començarem el curs vinent amb normalitat. I això penso que és molt important que també ho tinguin damunt de la taula, perquè o seuen a negociar o els docents... Aquesta lluita l'hem començat ara, però no l'acabem. I al setembre, tot i que comencem curs nou, començarem el curs, però no la començarem en normalitat.
1: Avui dijous, els professionals de l'etapa de 0 a 3 estan cridats a la vaga. En el seu cas reclamen millores salarials, reducció de ràtios, així com denuncien la manca de mestres a les llars d'infants.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Una gran arcada de pedra des d'on es veu el mar és l'accés més singular al passeig marítim d'Altafulla. És una gran portalada que ens condueix des del barri mariner al passeig, que està limitat a un costat pel mar i a l'altre, per la façana marítima, conformada pels antics magatzems dels pescadors, que tenen els seus orígens al segle XVIII i que s'han conservat fins a dia d'avui. Aquestes construccions emblanquinades i amb portes de diferents colors són les que configuren una imatge icònica del passeig de les botigues de mar. La revista National Geographic s'ha fixat en aquest passeig i el destaca com un dels més bonics de Catalunya en la publicació del mes de març, on dedica un article a Altafulla i els seus atractius turístics. Altres publicacions s'han fet ressò d'aquesta notícia, fet que ha posat el passeig d'Altafulla al focus mediàtic. Altafulla, la notícia ha estat ben rebuda, però amb por perquè faci efecte crida i arribin més turistes dels que la població pugui assumir. El membre de la plataforma Botigues de Mar, Joan Josep Vallvé, ho resumeix. Diu que agrada que es valori la bellesa d'aquest passeig i que es consideri un dels millors passejos que hi ha a la costa catalana, però també els hi fa por que arribi un efecte crida. La coalcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, també considera que és positiu per a la població, però convida a la gent que vulgui visitar el passeig que ho faci fora de temporada. Qui ho ha vist d'una manera positiva ha estat l'api Núria Pijuan de Finques Pijuan. Per a ells és positiu que es parli d'Altafulla. Les cases del passeig valen entre 6.000 i 9.000 euros al metre quadrat. S'ha conservat tal com es van construir i estan molt ben valorades, ha apuntat. Segons el grup ecologista Tarragona i Ebre Ecologistes, en acció és degut a la proximitat del port de Torredembarra, que impedeix el pas de la sorra, la manca de sediments del riu Gaià i la duresa del passeig marítim. És el problema de la platja central del passeig d'Altafulla, a les Botigues de Mar, la que pateix més els efectes del canvi climàtic. Cada cop hi ha un temporal, la major part de la sorra desapareix. S'hauria de fer, diuen, una desconstrucció, una extracció dels edificis que hi ha tocada al passeig. Aquests tan macos han apuntat. L'any que ve, la Direcció General de Costes, d'acord amb l'Ajuntament d'Altafulla, renaturalitzarà els dos extrems del passeig, eliminarà les zones dures, farà actuacions de drenatge i afavorirà l'acumulació de sorra.
0: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Aquesta hora, moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas, que ens porta tota l'actualitat esportiva. Endavant.
2: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts i millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell.
7: Sí, són molts dies de sortir a córrer, són molts quilòmetres, però clar, per preparar muntanyes, falls i maratons i ultras, doncs clar, necessites molt, molt de volum. Ara em trobo molt bé, la veritat, em trobo superbé. Estic content, o sigui, al final les lesions, que és el més important, m'estan respectant bastant, i estic motivat, la veritat, estic motivat molt per tot el que estic fent i el que vull fer.
2: També ets de Trail Road Runners. Aquest dissabte se celebra la Nocturna Trail.
7: Sí. Soc de l'equip de Trail Road Runners i aquest dissabte farem la cinquena edició de la Nocturna Trail, que serà una cursa llarga de 14 quilòmetres, que sortirà a 8:45, i farem la caminata i una cursa curta de 9 quilòmetres, que sortirà a 3:15.
2: I com va la preparació prèvia?
7: Bé.
2: Fotografies de voluntaris traient...
7: Sí. Bueno, l'organització està a tope amb els temes samarretes, avituallaments, voluntaris, el tema de, clar, la infraestructura que tens que muntar per una cursa, clar, a nivell carpes, a nivell arcs, a nivell... És molt. Però bueno, el volum total més és abans, sí que hi ha abans burocràticament, i després el dissabte, que és el tema de marcar el tema del circuit i, clar, organitzar tots els voluntaris i que tot surti bé i, bueno, i el temps també, que això també és un hàndicap, que estem una mica aquí, que si plourà o no plourà, clar, les situacions canvien amb pluja que sense pluja.
2: Tu hi participes activament? És a dir, formes part de la competició o et mantens al marge en aquest sentit?
7: Sí, aquest any formaré part de l'organització i seré part de... O sigui, correré la cursa llarga, sí. Pel tema de la Lliga de Tarragona, que aquest any m'he involucrat una mica, i clar, i sempre córrer a casa és un plus. Al final és el pati de la teva casa, on corres cada cap de setmana o cada dissabte o diumenge, surts a córrer per aquí. Clar, la teva muntanya és el teu hogar.
2: 3.500 quilòmetres hem dit que vas fer durant el 2025.
7: Sí.
2: Com valores de forma global l'anterior temporada, és a dir, l'any passat?
7: Bueno, la veritat que el volum de fa dos anys, clar, l'any anterior fa, no sé si van sortir 5.000, clar. Aquest any m'ha sortit una mica menys perquè he preparat menys les maratons. Però clar, són molts quilòmetres. Vull dir que no, és una mitja d'uns 100 quilòmetres a la setmana i, clar, és molt de volum. Però, bueno, també hi ha alguna... També vaig complementar amb el spinning, que també fas una mica de força diferent per no impactar tant amb el genoll. O sigui... Estic content, la veritat és que estic content. És molt de volum, sempre em diuen no, passaràs, quan facis gran això ho notaràs, però bueno, al final estic disfrutant del moment. El dia de demà ja pensaré.
2: És el que t'anava a preguntar precisament, no? O sigui, de quina manera les articulacions com els genolls amb l'impacte, això de moment estàs bé, però...
7: Sí que és veritat que jo... La sort que he tingut, que clar, porto tota la vida a l'esport, que vulgui dir que estic acostumat a aquest ritme d'entrenaments. Però clar, jo no sé, ara tinc 42 anys i no sé com estarem 60, però bueno, penso amb els 42 que tinc ara i ja pensaré al final. Estic disfrutant aquest moment, he disfrutat del meu moment del futbol també, i ara estic super, super motivat amb el tema del running. Sí, sí.
2: Quants anys portes corrent?
7: Corrent porto des dels 36, o sigui, portaré 7 anys. O sigui, jo, com ja he dit alguna vegada aquí a la ràdio, vaig començar amb 5 anys al futbol, aquí al Calafell, i vaig plegar als 34. Després, quan vaig plegar, dic, què faig amb la meva vida? I vaig començar a córrer, vaig trobar a l'equip de Trail Road Runner i vaig començar a córrer amb ells i bueno, i supercontent.
2: La nocturna, que com diu el seu propi nom, és de nit. Quina
7: sí.
2: diferència hi ha entre córrer de dia i de nit?
7: És totalment diferent. O sigui, de dia, a mi em passa, córrer per de nit, de dia o de nit aquí al costat, o sigui, no és el mateix, perquè al final el camí ho saps, però clar, tens que estar molt, molt, molt apispat de veure on està aquella pedra o qualsevol cosa, perquè et pots fer mal. I clar, i només veus amb el frontal, o sigui, veus una part. Amb el dia jo puc... Mires cap endavant i veus, jo que sé, 50 o 100 metres, però amb el frontal no veus, només veus allò del frontal. Clar, és un hàndicap també. També això ho fa diferent a la nocturna. Ja et dic, hi ha gent que sigui de dia, de nit, la tècnica de baixada, la tècnica de pujada és superràpida. Però bueno,

0: Objectiu tens, objectius aquest any?
1: Bueno, aquest any en principi, ara ja he acabat Barcelona, ara estic una mica en modo muntanya, modo fer muntanya, la lliga aquesta de Tarragona, que són curses de 15, de 10 a 15 quilòmetres, fer aquesta lliga i començar a preparar una altra vegada la Marató de València, que aquesta ja és la 8a vegada que vaig i ja a veure si puc garrapar algú de temps.
0: Quan és?
1: El dia 6 del 6 o el 5 de desembre. Sí, sí, sempre és el primer cap de setmana de desembre. Sí, sí. I aquesta, clar, aquesta la tinc com... No sé, és com la meva preferida de sempre i cada any vaig. Cada any. O sigui, aquesta és la 8a vegada i vaig cada any perquè, no sé, la tinc molt de carinyo.
0: Per què t'agrada tant?
1: Per què m'agrada tant? Per la gent. Perquè és espectacular. Córrer a València és espectacular. L'arribada al Museu de les Ciències és espectacular i tot el recorregut i l'organització també molt bé. El que passa que, clar, això de les curses també cada vegada és més car, cada vegada tot puja molt i ja costa econòmicament, són molt cares. Però, clar, són 40.000 persones que corren per València i ja et dic que és algo que tinc com algo molt... molt personal.
0: Alguna cosa més que vingui a prop?
1: Bueno, avui et puc dir una cosa i demà puc dir una altra. O sigui, al final hi ha moltes curses que vull fer de muntanya, jo que sé, pues, no sé, alguna ultra on sigui, no? Però clar, també és el tema del treball, el que diem, igual treballo al cap de setmana i no puc anar, com el tema econòmic també, perquè clar, una cursa, jo que sé, una ultra, pues, perfectament pot costar 200 euros. Clar, 200 euros no és només la cursa, també és el tema de que, clar, tens que comprar material esportiu i també tens que comptar que, clar, tens que dormir. A mi, jo que sé, quan vaig fer la Machicot, que va ser real, per exemple, clar, sí que un amic meu tenia un pis, no? Però és complicat perquè tot això són calés. I clar, va sumant i un cap de setmana igual són 400 o 500 euros, perquè també... són molts diners i tens que seleccionar molt bé el que vols.
0: I algun patrocinador?
1: No. Perquè el patrocinador, bueno, jo perquè sóc de l'equip, era l'equipació la que porto, no? Però un patrocinador és que al final és molt complicat. És molt complicat, sí que m'agradaria, clar que m'agradaria, no? Si em pots subvencionar el que sigui, m'agradaria, però clar, és molt complicat perquè...
0: Ja però amb tot el que has assolit, l'experiència que tens i...
1: Sí, no sé, bueno, mai tanco la porta, no? Si algú, mira, ja ho pot patrocinar.
0: Hi ha moltíssimes marques, sí. Segones marques, no? Sí. Inclús que busquen esportistes de diferents perfils per patrocinar, ja sigui amb material esportiu o alimentació o el que sigui.
1: Sí, el que passa que és complicat. Quan ets jove, sí, però a aquesta edat ja jo crec que hi ha algun patrocinador, com no sigui d'aquí del poble, que dius, bueno...
0: Bueno, des de Calafell Ràdio fem una crida
1: perquè
0: alguna empresa patrocini el Pedro Salor, que ja s'ho mereix, ja.
1: Bueno, al final sí, ja sí. Et dic que... tornem al mateix, és un hobby... Que si és millor, millor, no? Perquè al final, clar, tots són calés i clar, això surt del teu treball, no? Del dia a dia, no? Clar. Però, bueno... Sí, pots estalviar sempre, mira, sí.
0: Aquesta entrevista sencera en format vídeo la podreu veure properament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Més recents els trobaràs al Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Els serveis.
3: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable i sobretot canviant. Amb força sol ara a primera hora del matí, però no durarà molt, perquè els núvols baixos augmentaran de manera ràpida i estaran presents gran part del matí. Fins i tot es formaran nuvolades al migdia i que poden durar fins a primera hora de la tarda, i fins i tot no descartem que pugui caure alguna gota, algun petit ruixadet, sobretot a mig matí. Després, a mitja tarda, s'aclariria més i tindríem més estonetes de sol. La temperatura recularà una mica i es mourà entre els 12 i 13 que hem tingut de mínima i la màxima, que difícilment passarà als 19, amb una humitat alta. Ben feble de gregal fins a mig matí i deixa l'oc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem un temps variable, també dominat pel sol, tot i que amb intervals de núvols potser més abundants al centre del dia i més escassos a primera hora del matí i al final de la jornada, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 12 i els 19 graus, amb una humitat alta, ben feble, amb terral fins a mig matí i deixar l'oc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
3: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dijous, 7 de maig. Com sempre a aquesta hora, des de Calafell Ràdio, repassem les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia. Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara. L'anunci del president, celebrat també amb una baixada del petroli, arriba després que la Guàrdia Revolucionària es mostri disposada a reobrir Hormuz. Els passatgers del vaixell de l'antivirus seran repatriats de les Canàries als seus països. El periòdico parla de l'accidentada gestació d'un grup líder en la defensa. La sortida de l'accionerat revifa la fusió d'Indra i Escribano. L'executiu reprèn la negociació per integrar la tecnològica després de condicionar-la a la dimissió del ja expresident i a la venda de la participació de la seva empresa familiar a la companyia controlada per la SEPI. I el periòdico també titula Les Canàries, escala del barco de l'antivirus. Un malalt va arribar a Amsterdam. El passatge serà enviat als seus països dilluns i els espanyols faran quarantena a Madrid. El Punt Avui dedica la portada al següent titular. Aigua d'etiqueta. Els recursos hídrics minerals a Catalunya han generat un negoci en què diverses marques es reparteixen al mercat. El rotatiu ara parla de sanitat en portada, diu que les Canàries rebran el vaixell infectat i els passatgers seran repatriats. Hi ha polèmica. El govern espanyol s'imposa al Canari i el creuer atracarà d'aquí a 3 dies a Tenerife, dilluns. Dissabte, els passatgers espanyols passaran la quarantena en un hospital de Madrid. De la cronologia dels fets a l'evolució de l'antivirus, passant per com és el creuer, es fa una anàlisi de tot el que ha passat. Un vol dels dos infectats de l'antivirus ha tingut que parar a Espanya, a Canàries, després de que Marroc hagi rebutjat. És el titular destacat a la portada del diari 20 Minutos. I ara passem als esportius. El Mundo Deportivo diu a la final. El campió PSG defensarà el seu títol davant l'Arsenal en un duel de tècnics culers. I al diari Esport, un altre final per a Lucho. El PSG lluitarà per la Champions. Es medirà amb l'Arsenal d'Arteta a la primera final entre tècnics espanyols. Titulars destacats a les portades dels diaris avui dijous, que ja podeu llegir. Però ja sabeu, si ho preferiu, us podeu quedar aquí en el 107.9 de la FM, a Calafell Ràdio, també online, a calafell.tv. Ens podeu escoltar des de qualsevol part del món. Per tant, anem a fer ara un repàs dels titulars més destacats de les últimes hores. Comencem per la política. L'Audiència de Barcelona veu indicis de delicte en la causa per espionatge en Pegasus a Òmnium. El tribunal admet el recurs de l'entitat i sol·licita al Consell de Ministres que desclassifiqui documents del CNI. El govern incentivarà empreses del sector social perquè els sous s'igualin al dels empleats públics. La Generalitat justifica la mesura per fer més atractiu un sector que cada cop necessitarà més treballadors pel creixement demogràfic i l'augment de la demanda de serveis. Avalos reitera que la seva causa estava predeterminada i el tribunal deixa el judici vist per sentència. L'exministre carrega contra els judicis paral·lels i les filtracions i assegura que se l'ha deshumanitzat. Koldo García revela que l'advocat del PP li va oferir col·laborar en la investigació, mantint i delatant més persones. L'avió ha aterrat a Gran Canària per carregar combustible roman a terra per una avaria en el sistema de suport del pacient. La tripulació espera l'arribada d'un altre aparell per continuar el trajecte. Brussel·les apunta un risc baix per a la població general del brot d'antivirus. Salvaguardar la salut pública es manté com la prioritat absoluta de la Comissió Europea, segons han afirmat. Els espanyols al vaixell del brot d'antivirus són de Catalunya, Madrid, Astúries, València, Galícia i Castella i Lleó. El ministre Torres explica als presidents autonòmics quin protocol se seguirà i reitera que tots són asimptomàtics. Més titulars en política. Illa demana aprofitar la visita del Papa Lleó per demostrar al món sencer que Catalunya és terra de valors humans. El president reivindica el vincle entre la fe i l'arquitectura en una exposició sobre la Sagrada Família. Un tribunal israelià denega el recurs dels activistes de la flotilla contra la prolongació de la seva detenció. Són titulars destacats d'àmbit polític que hem resumit aquí des de Calafell Ràdio. Passem ara a l'àmbit social. Maltractament animal. 5 anys després arriba el judici a treballadors de Vivotècnia. Per primera vegada a Espanya seuen al banc dels acusats 2 extreballadors d'aquesta empresa per presumptes maltractaments a animals d'experimentació. El vaixell afectat pel brot d'antivirus navega cap a les Canàries, on es preveu que arribi aquest diumenge. Els passatgers seran repatriats als seus països d'origen des de les Canàries, mentre que els ciutadans espanyols faran quarantena en un hospital militar de Madrid. Les escoles bressol cridades avui a la vaga, la primera d'un mes de mobilitzacions al sector de l'educació. La plataforma 03 denuncia condicions laborals precàries i desiguals a les escoles bressol de Catalunya i reclama reduir ràtios i millores salarials. titulars destacats pel que fa a la plana social. Les claus de la soca andina de l'antivirus. De fet, és l'única que es transmet entre humans. Malgrat això, els experts coincideixen en afirmar que és molt difícil contagiar-se perquè cal estar molt a prop d'una persona infectada durant hores. Draguen per primer cop sorra del port de Tarragona i la traslladen a l'illa de Buda pels danys del temporal Harry. És la primera vegada que s'utilitza aquesta tècnica llargament reivindicada i reclamada al Delta de l'Ebre.

Recordem que Rodalies deixa de ser gratuït a partir del 9 de maig. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà el dilluns 11 de maig. Espanya oferirà als països de la Unió Europea gestionar la repatriació dels seus compatriotes. Ja són 905 les escoles i instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides al curs vinent. Els impulsors denuncien pressions als centres per no deixar votar la iniciativa als claustres. Comissions Obreres celebra un gran acord per dignificar el sector social a Catalunya. El sindicat afirma que el sector arrossega dècades de precarietat. L'Associació de Celíacs de Catalunya retreu a la Unió Europea que encara no es garanteixi la igualtat en l'accés al tractament. L'entitat reclama que s'harmonitzin els criteris de diagnòstic i que es reforci la coordinació entre els estats membres. Educació concreta que el curs vinent hi haurà 509 noves dotacions a l'escola inclusiva. L'increment inclou més recursos de suport, dotacions per als centres d'educació especial i integradors socials. Els neuròlegs avisen dels riscos per a la salut amb les tendències virals que popularitzen llevar-se de matinada. Els professionals detallen que més del 48% de la població adulta a l'Estat no té un son de qualitat. Unes 600 infermeres aborden els reptes de l'atenció primària en un context de màxima pressió assistencial a Tarragona. El 34% de les agressions a professionals sanitaris es dirigeixen a infermeres, segons dades del Col·legi de Barcelona. Montserrat preveu acollir més de 10.000 fidels durant la visita del Papa el 10 de juny. Els bisbes catalans veuen en la visita del Papa a Catalunya un clar ressò de la pau i una expressió d'esperança.

Són titulars destacats de l'àmbit social que estem repassant en directe des de Calafell Ràdio. Ordeig vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològica, ampliant els dinamitzadors i conscienciant els consumidors. I de l'àmbit social saltem a l'econòmic. La indústria dels suplements alimentaris a l'alça. Des de la Covid hi ha més atenció a la cura d'un mateix. El sector ja factura uns 2.000 milions d'euros a l'Estat, on el 40% de les empreses que s'hi dediquen són catalanes. Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues. La retallada afecta perfils tècnics, administratius i operaris, si bé l'empresa va facturar més de 97.000 milions d'euros l'any passat. Els empleats del sector del lloguer turístic alerten que perillen 200.000 llocs de treball. El col·lectiu es constitueix en una associació i denuncia que si tira endavant el decret de la Generalitat per reduir el nombre d'habitatges d'ús turístic, el personal de neteja i manteniment que hi treballa pot veure's abocat a l'atur. Més titulars econòmics, la Unió Europea continua negociant internament l'acord comercial amb els Estats Units, tot i l'amenaça de Trump de nous aranzels als cotxes. Els negociadors europeus s'insten a una nova reunió amb el compromís d'avançar en la implementació. Endesa guanya 725 milions d'euros nets al primer trimestre de l'any, un 24% més que el 2025. La ministra d'Habitatge exigeix responsabilitat a les plataformes immobiliàries per evitar publicar anuncis immorals. Dignitat a les Vies critica que retiri la gratuïtat a Rodalies. L'usuari vol pagar per un servei digne i eficaç. Les plataformes es reuneixen amb els presidents de Renfe i Adif i constaten que no hi ha normalitat a la xarxa. Catalunya supera els 1,33 milions de declaracions de la renda en el primer mes de campanya. L'agència tributària abona més de 650.000 devolucions amb un import de 478 milions. El Port de Tarragona rebrà 24 milions d'euros per ampliar el moll de Balears i d'educar-lo al muntatge d'eurogeneradors flotants. Les obres de la segona fase tindran una inversió total de 80 milions d'euros i començaran l'any vinent. Delta obrirà una nova ruta directa entre Barcelona i Seattle amb 3 vols setmanals a partir del 8 de maig. L'aerolínia també estrena una ruta entre Madrid i Boston per reforçar la seva aposta pel mercat espanyol. Són titulars destacats pel que fa a l'economia que estem repassant des de Calafell Ràdio. Un estudi alerta que més de la meitat de les actuacions previstes a la planificació elèctrica de l'Estat van amb retard. Lamenten que la manca d'execució ha provocat una demora de 6 anys en la transició energètica. Funcar rebaixa 2 dècimes la previsió de creixement de l'economia per al 2026, fins al 2,2%. El centre d'anàlisi avisa que un escenari tensionat situaria el producte interior brut en l'1,8% i la inflació en el 4%. Vueling no preveu interrupcions en el subministrament de combustibles aquest estiu, ni recàrrecs en el preu dels bitllets. L'aerolínia diu que opera en el seu programa de vols segons el previst.

Rússia accentua els atacs a Ucraïna i Zelensky acusa Putin de rebutjar el seu alto al foc. Una dona morta per un dron rus en una escola bressola a Ucraïna se suma a les 28 víctimes civils de les darreres hores pels atacs a Donetsk, Poltava i Dnipro. Eleccions a Escòcia i Gales. Dos governs independentistes poden coincidir alhora per primer cop.

que ofereix ajuda al govern espanyol per atendre els catalans del creuer afectat per l'antivirus. El conseller expressa tot el suport a la decisió de fer passar una quarantena a Madrid als passatgers espanyols. Més temes internacionals. Trump diu que posarà fi a la guerra i al bloqueig de l'estret d'Hormuz si l'Iran accedeix a complir l'acord de pau. El president dels Estats Units amenaça amb bombardejos molt més intensos si Teheran es nega a acceptar les seves condicions. I Sánchez demana a la Unió Europea que blindi l'acord penal internacional i la relatora de l'ONU de les sancions de Trump. I ja tenim a punt la cultura.

dues propostes catalanes a la Bienal de Venècia, marcada per la presència de Rússia i Israel. El certamen arrenca ple de polèmica i amb accions de protesta després que el jurat hi hagi renunciat per no haver exclòs Rússia i Israel dels premis.

Dominic, Alfredo i Kenny, caps de cartell de la 33a mostra de jazz a Tortosa. L'oferta musical es completa amb una aproximació gastronòmica a la cuina Cajun, originària de Louisiana. La Diada Pau Casals commemorarà el 150è aniversari del mestre amb dos concerts a Barcelona. El Museu Nacional d'Art de Catalunya i la Fundació Pasqual Maragall signen un acord per impulsar projectes que millorin el benestar dels malalts. Les dues institucions són avaluar intervencions artístiques que millorin la qualitat de vida. Més notícies culturals. El 54,7% dels llibres venuts per Sant Jordi van ser en català i la facturació total va arribar als 27,7 milions d'euros. Es confirmen Regina Rodríguez, Gil Prat Sobreroca, Òscar Andreu, Eduardo Mendoza, entre els més venuts.

I ara sí, ja tenim a punt els titulars de la premsa esportiva. El PSG resisteix a Múnich i jugarà la final de la Champions amb empat a 1 en el partit d'ahir. Un gol matiner de Dembélé ha aplanat el camí per a l'equip de Luis Enrique. S'ha empatat el temps afegit per al Bayern, que ha protestat dos possibles penals. L'Atlètic de Madrid es queixa a la UEFA de l'arbitratge contra l'Arsenal. El club madrileny ja va fer saber el seu malestar al mateix estadi i va centrar les seves protestes en dues jugades concretes. Incendi descontrolat a Madrid, forta enganxada de Valverde i Tchouaméni. Els dos jugadors han protagonitzat una forta discussió en el darrer entrenament de l'equip, que s'ha allargat fins als vestidors. El Barça d'en Bol torna a la Final Four de Colònia. 31-21 ha estat el resultat del partit. Els blaugranes han superat àmpliament el conjunt francès i lluitaran novament per a la Champions. En hoquei patins, cruel derrota del Reus Deportiu als quarts de final de la Champions. L'equip roig i negre cau a la tanda de penals davant del Benfica després de plantar fins al final. I en bàsquet, nou espectacle lamentable del Panathinaikos i acaba rebent Pedro Martínez. El València Bàsquet redueix diferències davant el Panathinaikos en un partit 87-91 on els dos tècnics han acabat expulsats. El Barça celebra el títol de Lliga amb una maneta sobre el Llevant. Al final del partit del Barça femení, les blaugranes han rebut el títol de campiones de la competició domèstica amb una festa al Johan Cruyff. Nacho González entrenarà al Sant Andreu. Restablert completament de l'infart, el tècnic basc es reincorporarà per dirigir la pretemporada de la campanya 26-27. De la Fuente deixa entreveure que comptarà amb Gavi per al Mundial dels Estats Units. El seleccionador espanyol dona pistes sobre la llista de convocats per al pròxim Mundial. Tot apunta que Pablo

Són les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Engeguem una nova edició del Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, en aquest dijous, avui dia 7 de maig de 2026, a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Aquí estarem al llarg de 4 hores compartint l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb bona música, en espais que aniran desfilant a través de la nostra antena. Gràcies, com sempre, per la confiança. És el programa magazín Calafell Matí. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys que fem possible aquest programa. Doncs vinga, tot a punt per ser la vostra companyia un dia més i engeguem ja mateix, després del sumari, amb les dades, les celebracions d'aquest 7 de maig. Les efemèrides musicals del dia i també el temps, la previsió d'en Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Els dijous ja sabeu que a partir de 9:15 i fins a les 10 tenim l'alcalde de la ràdio, un espai que avui no us podrem oferir per qüestions d'agenda de l'alcalde. No ens podrà acompanyar al llarg d'aquests 30 minuts. En el seu lloc, escoltarem l'espai Vida Saludable. Ens acompanyarà un dels fisioterapeutes de l'àrea bàsica de salut de Calafell. És l'Arnau Sadurné. Avui ens parlarà de l'artrosi. Serà en temps de Vida Saludable, a 9:15, en lloc de l'emissió de l'alcalde de la ràdio. A partir de les 10 del matí arribarà la ràdio a la comarca. Aquest espai que avui en connexió amb Domains Ràdio amb la seva directora, la Laia Batlle, ens parlarà de l'actualitat d'aquest municipi baix penedesenc. A Sant Jaume dels Domains anirem a partir de les 10 en aquest espai amb la Laia Batlle. Quan arribi el punt de 10:45, arribarà el retrovisor. Mirarem enrere en el temps. Amb l'historiador calafellenc Joan Santacana reviurem esdeveniments. D'aquí del nostre municipi avui sabrem quan va arribar per

0: primera vegada la Guàrdia Civil a Calafell. A les 11 al temps, amb Josep Miró ens actualitzarem amb la seva crònica i tot seguit el Tots a taula, espai del cuiner calafellenc David Bernet. A 11:15, històries de la música amb l'Ignasi Quiluz, el Xavier Andreu. Seguirem repassant la història de la música amb les 500 millors cançons segons la revista Rolling Stone. I molta atenció, perquè a les 12 del migdia es farem aquí en els estudis de la ràdio l'astròleg Miquel Cuadros. El Miquel ha preparat pel dia 30 de maig un taller vivencial pensat per totes aquelles persones que senten la necessitat d'aturar-se, de mirar cap endins i comprendre amb més profunditat el seu camí de vida. A partir de les 12 del migdia ens ho explicarà aquí en directe el Miquel Cuadros. Un plaer compartir aquesta estona de ràdio amb el Miquel, que vàrem compartir molts divendres de ràdio amb el seu espai d'astrologia, amb molt d'èxit, per cert, ara fa uns anys enrere aquí en el programa. I en el tram final del programa, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí, fins la 1 en punt del migdia. Calafell Ràdio, el Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer què celebren aquest dia 7 de maig. Avui, entre les celebracions del dia, se celebra el Dia Mundial dels Orfes del SIDA, una jornada destinada a donar visibilitat i defensar els milions de nens i nenes que van quedar i han quedat orfes a causa d'aquesta malaltia arreu del món. Una efemèride que busca conscienciar també sobre l'impacte social del VIH, de la SIDA, i promoure la protecció, el suport i els drets d'aquests infants. I el primer dijous del mes de maig també se celebra avui el Dia Mundial de la Contrasenya. La contrasenya, sí, una jornada que té com a objectiu conscienciar els usuaris sobre la importància d'utilitzar contrasenyes segures i robustes. Una contrasenya és la clau d'accés a la nostra informació personal, per això es recomana que sigui complexa i difícil de vulnerar com a mesura essencial per protegir la privadesa i també la seguretat digital. Doncs avui celebrem aquest Dia Mundial de la Contrasenya i el Dia Mundial dels Orfes de la SIDA. I avui, com sempre, tenim efemèrides musicals, efemèrides que sonen d'aquesta manera.
2: A la taverna del mar i ser un vell.
0: Avui, 7 de maig, commemorem el naixement de Lluís Jac, una de les figures més emblemàtiques de la música catalana contemporània. Va néixer a Verges l'any 1948. Jac va ser una de les veus més destacades del moviment de la nova cançó, que durant el franquisme va defensar la llengua i la cultura catalana a través de la música de les seves cançons. La seva cançó més coneguda, L'Estaca, es va convertir en un himne de llibertat i de resistència, tant a Catalunya com arreu del món. Amb una trajectòria artística de més de 4 dècades, Lluís Jac no només ha deixat empremta com a cantautor, sinó també com a escriptor, activista cultural i social. Encara avui és considerat un referent imprescindible de la cultura catalana. Nascut, com dèiem, el 7 de maig de 1948, avui Lluís Jac fa 78 anys.

temps massa... Tenim més música, tenim més efemèrides. Avui celebrem el naixement, el 7 de maig del 1920, de Bert Whedon, guitarrista britànic molt influent com a professor de guitarra elèctrica, formant nombrosos músics del rock. Tot i la seva importància, és poc conegut pel gran públic. Doncs això... Fa 106 anys va néixer Bert Whedon. Avui celebrem aquest naixement.

tenim més. Perquè el 7 de maig del 1980, molt més recent, va néixer el cantant de la banda Five Finger Death Punch, l'Ivan Moody. Five Finger Death Punch. Digue-m'ho bé, que si no se'ns enfaden. És una de les formacions destacades del metal modern. Una figura coneguda dins del gènere és Ivan Moody, que avui fa 47 anys.

I celebracions, perquè el 7 de maig del 44 va néixer Gary Glitter. Cantant britànic de glam rock, molt popular en els anys 70, amb diversos èxits internacionals. La seva reputació posterior ha quedat molt afectada per escàndols personals. Gary Glitter avui compleix 82 anys.

Vinga, anem per una última efemèride musical, perquè un dia com avui, el 7 de maig, però del 1995, el cantant Elton John publicava una de les seves grans cançons, un dels seus grans èxits. No és potser la cançó més reconeguda, no, però sí que forma part important de la trajectòria musical d'Elton John. Avui ens quedarem per escoltar, en aquests primers minuts del programa del Calafell Matí, aquesta gran cançó d'Elton John. Es titula The One. Es publicava un 7 de maig com avui, però del 1995. Amb això us donem el bon dia i bona hora. Gràcies per estar a l'altre costat. Gràcies per estar aquí amb nosaltres a Calafell Ràdio.

0: temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: En segons arribem a un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Dijous, dia 7 de maig de 2026. Anem a conèixer quina és la previsió meteorològica que en fa en Josep Miró per les pròximes hores, també de cara a demà divendres, amb la crònica matinal d'en Josep. El saludem. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable i assolellat. Amb cel clar quasi bé tot el dia i tan sols hi haurà algun núvol baix puntual a mitja tarda, com a molt, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 12 o 13 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat més baixa avui. Ben feble en terrals a l'inici final del dia i marinades que aniran canviant entre garbí i xaloc en cops moderats al migdia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps una mica més variable en el sentit que s'imposarà el sol, però a diferència d'avui hi haurà intervals de núvols baixos bastant abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al centre del dia. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 12 i 13 de mínima i al voltant dels 20 de màxima amb una humitat una miqueta més alta. Ben feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar en conjunt estigui dominada pel marejol.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs ara mateix tenim aquest sol lluint al cel de Calafell, això sí, amb alguna alternança de núvols, no gaire gruixots, són prims, i la temperatura ambient aquí ara mateix, a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 16 graus centígrads. Doncs vinga, després del temps anem a donar un cop d'ull a conèixer el que podem llegir de les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. Avui començarem per diaridetarragona.com a la secció Costa. Parlant d'un mosso que rescata una dona en un incendi a Calafell, enfilant-se per la façana, la cuina del pis va quedar calcinada i la dona va ser traslladada a l'hospital. Un agent dels Mossos d'Esquadra va rescatar aquest dimecres una dona atrapada al balcó de casa seva durant un incendi declarat assegut a Calafell. L'avís dels fets es va rebre cap a les 8 i 23 minuts del matí al carrer número 9, el número 9 del carrer Pablo Neruda, on es va originar un foc en una cuina d'un primer pis. Segons els bombers de la Generalitat, la propietària del pis es trobava a la terrassa quan va iniciar-se l'incendi. Davant d'aquesta situació, un agent dels Mossos d'Esquadra que també va acudir a l'avís d'emergència, va escalar per la façana enfilant-se per un bar i una teulada fins que va aconseguir entrar a l'habitatge i posar la dona fora de perill. El mosso va aconseguir calmar-la i treure-la del pis per l'interior sense haver de fer un rescat per la mateixa façana. L'incendi va ser extingit en aproximadament mitja hora pels bombers de la Generalitat, que van confirmar que les flames van afectar principalment la cuina d'aquesta vivenda, d'aquest habitatge. La dona va ser evacuada a l'hospital, tot i que el seu estat no és greu. En un dispositiu, també en aquest dispositiu va participar efectius del sistema d'emergències mèdiques del SEM, que van atendre tant l'afectada com la gent que va intervenir en aquest rescat. Així mateix, fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar patrulles de la policia local. Anem ara a eixdiari.cat, a la seva secció comarcal. Parlen de l'Orga del Vendrell, que celebra el seu 250è aniversari. Una exposició ha donat el tret de sortida als actes de commemoració d'aquesta efemèride. I també ens parla de la ruta del Xató, que tanca la temporada a Cunit amb una cloenda marcada pel territori i pel factor humà. Gessamí s'acara més. Més enllà del plat, diu, el que defineix la ruta del Xató és la gent que la fa possible, amb passió, coneixement i respecte per la tradició. I és que la Ruta del Xató ha celebrat aquest dimarts l'acte de cloenda d'aquesta temporada 2025-2026 a Cunit en una jornada que ha reunit autoritats, restauradors i representants del sector turístic i gastronòmic. L'esdeveniment ha posat punt i final a una edició marcada per l'alta participació i la consolidació del projecte com una de les iniciatives gastronòmiques de referència al territori. El president de la Ruta del Xató, Jordi Gasol, ha fet balanç de la temporada subratllant la implicació dels municipis participants, restauradors i també cellers, així com l'impacte positiu que ha assolit en els àmbits gastronòmic, turístic i mediàtic. Gasol ha remarcat especialment el valor del treball conjunt entre els diferents agents implicats, destacant la continuïtat i la solidesa d'un projecte que es reforça any rere any. I la marxa 7-5 reuneix més de 700 participants en una edició de rècord al Penedès. Torrelles de Foix va acollir aquest diumenge, dia 3 de maig, la 22a edició de la marxa de resistència 7-5, una cita que ja consolidada dins del calendari català de caminades de resistència. Anem ara a la ciutat.cat, la ciutat del Penedès. El Job Marketplace del Vendrell busca cobrir nous llocs de feina per aquest estiu. L'Ajuntament organitza una jornada com a Ruga per connectar empreses locals amb candidats en recerca activa de feina. Serà el pròxim 20 de maig, entre 11:15 del matí i 14:45 del migdia, a l'edifici Tavares, situat a Comarruga. Serà l'escenari d'una nova edició del Job Marketplace de Turisme, Comerç i Serveis. Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i el Servei Municipal d'Ocupació, EINA. Una jornada que està concebuda com un espai on empreses del sector clau del municipi poden establir un contacte directe amb persones que es troben en procés actiu de recerca laboral. Mitjançant entrevistes breus que oscil·len entre els 5 i els 10 minuts, aquest format dinàmic facilita l'agilització dels processos selectius i permet un primer apropament eficaç entre empresaris i aspirants. I acabarem el repàs a l'actualitat de proximitat a través de la Fura del Penedès.cat. Parlen del Vendrell, que es prepara per estendre els nous sistemes de recollida de residus al tancat. Un desplegament d'aquests nous sistemes de recollida que continua al Vendrell i la següent fase serà una de les més complicades. A partir del dia 8 de juny, el canvi de model es farà al barri del Tancat i al Mas d'en Gual, així com la zona dels Còdols i els Bulevards. És la part més àmplia del nucli del Vendrell, on viu una part important de la població. En algunes d'aquestes zones, com ara el Mas d'en Gual, la part oest de la zona escolar i el carrer de la Cristina Baixa, es desplegarà el model de la recollida porta a porta. A la resta, la recollida es farà mitjançant els contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta unipersonal. I el Vendrell commemora amb diferents iniciatives el centenari de Nicole Florensa. I és que el Vendrell ha presentat els actes de la commemoració del centenari de l'artista Nicole Florensa, que també va ser impulsora de la Fundació Fenosa. Durant l'any, el municipi organitzarà diferents iniciatives, començant per l'exposició Rodoreda i Fenosa, desplaçat, solidaritat i resiliència en el bucle atemporal, que es va inaugurar el passat 24 d'abril. I la Bisbal del Penedès acull una nova edició de la Transhumant. Aquest municipi, la Bisbal, acollirà el diumenge 17 de maig aquesta nova edició de la Transhumant, la caminada gastronòmica pels camins ramaders que convida a descobrir el territori. Amb sortida i arribada a la Bisbal, la Transhumant recorre els camins ramaders del municipi i el seu entorn mentre es degusten productes locals. Els participants podran escollir dues rutes, una de 15 quilòmetres i una altra més llarga, de 19 quilòmetres, amb dues en parada a Massarboners per esmorzar amb botifarra. També s'ofereix una opció gastronòmica que inclou visita i degustació a les oliveres Torclum i un dinar gastronòmic a la Bisbal del Penedès. Propostes de caminada, propostes gastronòmiques que recullen també les diferents notícies dels diaris digitals comarcals en les últimes hores. Hem arribat a les 9:23 al matí.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
3: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
0: Els 70.

0: totes les cançons, tots els estils, els més ballats, a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. 107.9
2: 5 minuts i arribem a 9:45. En un moment, l'avanç informatiu amb els titulars del dia. Abans, una d'aquestes cançons que no passen de moda. Molt present a les xarxes socials, molt present també a les nostres vides, arriba la Karol G. Si antes te hubiera conocido...

0: sempre tenim la millor varietat musical aquí en el Calafell Matí. Al llarg de 4 hores sempre va desfilant la nostra música, cançons d'actualitat, cançons recents o cançons que formen part ja de la història de la música, els clàssics. I acabem de connectar amb aquesta dona que al mes de juny, el 3 i 4 de juny del 2027, estarà en concert a l'Estadi Olímpic els Lluís Companys de Montjuïc, la Karol G. Això, si antes te hubiera conocido. Com ens agrada la música, tot el que fa aquesta, la bitxota.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: No ho dubtes, tenim aquí la millor música.

0: La millor varietat musical i també tenim informació.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Som a dijous, dia 7 de maig de 2026. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui les companyes dels serveis informatius de Calafell Ràdio. L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. A Calafell les han rebut totes de nou. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipsi solar total d'aquest estiu. I tens dubtes amb l'aplicació La Meva Salut? L'ABS Calafell organitza per demà divendres un taller pràctic. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori vendrellenc reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà amb normalitat. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts. I millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un avanç de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Avui, 32 minuts en un moment, vida saludable amb l'Arnau Sadurní. És fisioterapeuta de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Amb ell parlarem de l'artrosi. Abans arriba aquí a l'antena del 107.9 de la FM una cançó que ens encanta. Ja té uns anyets, eh? És el Perfect Duet d'Ed Sheeran amb Beyoncé. Balada aquestes hores que ens encanta.

0: Ballables a mig temps o també lentes i suaus i tendres com aquesta. La música del Calafell Matí de Calafell Ràdio. Tots els matins de dilluns a divendres, des de les 9 i fins la 1, és el Perfect Duet amb Ed Sheeran i la Beyoncé.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell.

0: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Avui volem parlar de l'artrosi. Ens acompanya l'Arnau Sadurní, fisioterapeuta d'atenció primària del CAP de Segur de Calafell. Arnau, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Com estàs?
0: Doncs molt bé, encantat. I parlar d'aquests temes de salut que segur que els interessa als nostres oients, avui volem parlar de l'artrosi. Per què creus que és important parlar de l'artrosi?
1: L'artrosi, Ferran, és una de les malalties més prevalents actualment a la societat. És una condició molt comuna on, sobretot, tenim molts mals entesos. Tenim moltes idees o molts conceptes que ens van passant com a herència a companys i companyes o veïns, veïnes, etc. I no acabem de trobar el concepte real o ben bé el que és. Per tant, avui anem a solucionar, anem a veure...
0: Desmitificar, potser, no? Una miqueta aquestes creences que tenim sobre l'artrosi. Com definiries el que és l'artrosi?
1: Bé, defineixo més aviat com la sentim, no? Saps aquella sensació de quan et lleves i et sembles com un robot de fusta o un personatge de Mago de Oz? Que et sentes com encarcarat, no? Que costa caminar-te, que costa... Uf, què passa aquí? Falta com oli a les articulacions. Que necessitem més o menys 15 minuts, una cosa així, per començar a escalfar. Doncs això podríem definir l'artrosi. És la manera més senzilla i que més comúment ens trobem cada dia. Bàsicament és que el cartílag necessita un oli, escalfar l'oli a l'articulació. Per això ens costa molt moure'ns al llit. Primerament, crec que hauríem de parlar del tema de desgast. Tothom té entès que l'artrosi és un problema de desgast de l'os, quan realment no és així. L'artrosi és un problema de desgast del cartílag, del que recobreix l'os. Tenim el líquid sinovial i tenim el cartílag. Això, molts cops, ja comença a tenir el mite, no?, de si tinc els ossos debilitats o tinc els ossos fluixos, ja tinc un problema d'artrosi. No és ben bé així, sinó que això és més aviat osteoporosi, no estem parlant d'artrosi, és un problema del cartílag. Bàsicament, és el que ens separa una articulació, un os de l'altre. Si tinc un problema del cartílag, un os xoca amb l'altre. Llavors ja comença a crear aquesta sensació de dolor o de rigidesa, que és ben denominat l'artrosi. Diferenciem també artrosis d'artritis. Són malalties diferents.
0: Són coses diferents.
1: Sí.
0: Avui estem parlant de l'artrosi, una malaltia, podríem dir, que s'associa moltes vegades, es vincula a una certa edat, sobretot als avis, a les persones grans, podríem dir. No sé si això és cert, perquè ens deies, tenim a vegades la sensació de que ens costa engegar, posar en marxa la maquinària dels ossos. Clar, tenim una edat que no estem vinculats amb els avis, però també podem tenir aquesta sensació, no?, que ens pot passar.
1: Sí, exacte. Tothom, si parlem d'artrosis, ens ficaríem al cap un avi o una àvia, o persones majors, que ja els hi costa caminar. Doncs bé, hem d'entendre que l'artrosis és la causa número 1 de discapacitat d'adult gran, és cert. Però et faig una pregunta, Ferran. Tu creus que l'artrosis tothom acabarà patint-la o simplement és un problema puntual que passa perquè, mira, m'ha tocat?
0: A veure... No sé què dir-te, potser sí que potser tots arribarem en major o menor grau a patir aquesta artrosi. No sé si m'equivoco o no, tu em diràs.
1: Al final, l'artrosi és un procés natural de la malaltia del nostre cos. Nosaltres, cada cop que ens fem més grans, el nostre cos, diguéssim, que no crea tant com el que arriba a destruir. M'explico. Tenim una cosa que es diu un osteoblast, que són els que creen l'os. Llavors, què passa? Que molts cops... quan a mesura que ens fem més grans, sobretot a partir dels 40-50 anys, anem reduint aquesta creació, que alhora acaba afectant en la qualitat de l'os i alhora acaba afectant el líquid sinovial i el que denominem artrosis, que és l'espai entre els dos. Què acaba passant? Doncs que més o menys un 30% de les persones de 60 anys acaben tenint símptomes d'artrosis. Què vol dir? Que tothom manté... Cada cop en tenim més, perquè cada cop van ser més grans. Però només el 30% es presenta aquest dolor, que és molt diferent a dir que tothom en té, però no tothom pateix el mateix dolor. M'explico?
0: Doncs en major o menor grau doncs podem arribar a patir aquestes conseqüències de l'artrosi. Però què és el que ocasiona, no?, que podem patir-lo o no? Què és el que condiciona doncs, el tenir aquests dolors o no?
1: Vale. Tenim diversos factors. Un d'ells són les lesions prèvies, per exemple, si vas trencar un menisc o si vas trencar un lligament quan és més jove, aquella articulació té més risc, perquè té menys substent que no la normalitat. També el sedentarisme, quan l'articulació no es mou, l'articulació no es nodreix. Per tant, aquest líquid que tenim entremig no funciona tan bé com hauria de ser. El sobrepès, i només, no només pels quilos, sinó també el teixit gras, que hi ha diverses substàncies que ataquen el cartílag, no? Que són substàncies inflamatòries. I finalment, la genètica. També influeix molt, més que res, perquè és un factor determinant sobre els hàbits que tenim i sobre com estem composats.
0: Podríem plantejar un dubte que potser se'ls hi presenta a molts oients, que poden tenir un mal dels genolls a l'hora de caminar. Doncs moltes vegades el que fan és doncs, quedar-se a casa, asseguts, reposant, no fer gaire moviment per no provocar encara més dolor. No sé si aquesta actitud, aquesta decisió és correcta o no, Arnau.
1: Doncs és el més comú del món. Sempre que ens ve qualsevol persona que tingui artrosis, què faig? Els consells que ens donen o el que vam arribar a sentir és descansa, no forcis, intentem que aquesta articulació no vagi pitjor. Doncs bé, és totalment al revés. Si nosaltres deixem de fer, cada cop farem menys. És una realitat. Per tant, la frase el moviment és el greix d'articulació és el que hem de tindre més en el cap. El cartílag no té vasos sanguinis. Es nutreix gràcies a la compressió i descompressió que passa quan ens movem. Si no ens movem, no es nutreix. Així de fàcil. Per molta nutrició que tinguis, no arriba al punt que nosaltres volem que entri dintre el cartílag aquesta nutrició. Per altra banda, la musculatura cada cop s'afeblirà i cada cop serà menor. Per tant, quan hi ha menys musculatura, hi ha menys sostén dintre de l'articulació, per tant, acaba impactant os amb os. Una articulació forta són uns músculs forts.
0: Aquí entraria ja la feina dels fisioterapeutes, amb la pràctica d'alguns exercicis, de tenir activitat, doncs, per millorar aquest dolor i aquesta artrosi.
1: Sí. Sobretot, els fisioterapeutes actuem molts cops com els que traiem la por al moviment. No? Quan tens artrosis, quan tens un dolor, el teu cos ja directament t'indica de deixar de fer coses. De fet, potser si tirem la vista fa 20 anys, sí que recomanava, no? Tens una lesió, no et moguis, estiguis en repòs, etc. Ara, si vas al metge, et dirà, intenta fer un repòs relatiu, que se li diu, no? Continua caminant, continua fent el teu dia a dia, però sense forçar. Doncs bé, els fisios, com jo i els meus companys, dissenyem un pla de força, un pla adaptat, on, per exemple, si tens artrosis de genoll, parlarem molt de com fortificar aquest genoll. Treballar molt el quàdriceps i, per exemple, el glúteo, que són estabilitzadors de la marxa. Si aquests músculs són més potents, absorbeixen l'impacte i l'articulació descansa. També podríem fer terapia manual per alleujar el dolor puntual, però el protagonisme sempre, sempre, sempre és l'exercici. Quan més exercici, més forta estarà l'articulació.
0: Quan parlem d'artrosi, ho vinculem al dolor. No sé si sempre és així, que una cosa comporta l'altra.
1: Com he dit prèviament, a majors de 60 anys només hi ha un 30% que presenta dolor. Però, en canvi, com també he dit, acabarem patint més o menys un grau d'artrosis, perquè és un procés fisiològic normal del nostre cos. Per tant, si tu ara mateix, per exemple, vas a fer una radiografia, trobaríem un grau d'artrosis. Més o menys gran, però trobaríem un grau d'artrosis. Però, en canvi, no vol dir que tinguis dolor per aquest grau d'artrosis. Simplement és perquè és un procés natural i passa sempre. Per tant, el dolor, diguéssim que és un sistema d'alarma del cervell. A vegades, l'alarma està més sensible. I el nostre objectiu com a fisios és abaixar aquest volum d'alarma, dir-li que és normal, que estem en normalitat, i treballar a partir de la confiança en el moviment per millorar.
0: Per entendre una miqueta més exactament què és l'artrosi, com funciona el que provoca, posa'ns un cas real, Arnau.
1: Vale. Doncs pensarem en la Maria. Crec que tothom coneix més o menys una Maria.
0: Exacte, algú tenim a prop una Maria, doncs...
1: És molt comú. Li diuen que té artrosis de maluc. També aquí, quan diuen que alguna persona té artrosis de maluc, també pensaríem, ui, potser s'ha fet una pròtesi. No sé si ens sona aquest concepte. Com li fa mal, deixa de caminar amb les amigues i deixa d'anar a buscar els nens a l'escola. Deixa d'anar a comprar tan freqüentment i va un cop a la setmana o dues. Al cap de 3 mesos, la cama està més fluixa. També té por de caure i el maluc li fa més mal que mai. Fins i tot al llit. A fisioteràpia vam començar a fer exercici de força asseguda. Després, a pujar graons i finalment a caminar distàncies curtes. Exercici moderat, adaptat a ella. I, tot i que pot haver una mica de molèstia, el que anomenem dolor segur, o dolor que alleugera l'articulació, la musculatura treballa i l'articulació guanya vida. En 2 mesos, la Maria torna a caminar amb les amigues i deixa de tenir tant de dolor, molèstia. És probable que en tingui, però el dolor ja no és incapacitant, ja li deixa fer el seu dia a dia, la seva vida normal. Simplement amb una teràpia adaptada a ella.
0: Moltes vegades associem aquest dolor, el podem minimitzar, el podem pal·liar. A vegades tenim dubtes si hem d'aplicar fred, si hem d'aplicar calor. Què ens dieu des dels fisioterapeutes del Cap de Calafell?
1: Molt bona pregunta. O fins i tot alguna persona pregunta per l'electricitat, pels tens, que són aquells parxes que es posen per alliberar el dolor. No és tan comú, no? Calor, fred o electricitat, què fem? Com l'artrosi és un procés crònic, és a dir, és durant molt de temps, la calor sol anar molt bé per relaxar la musculatura i alleujarà la rigidesa del matí. En canvi, el gel el deixaríem només si fos una cosa puntual o un dolor agut on el fes molt de mal. Per tant, el resum seria fàcil. Per començar a moure's, que l'articulació funcioni, calor. Si ens fa molt de mal, llavors posaríem fred. Calor pel matí, fred a la nit, en cas de dolor extrem o dolor més agut.
0: Pot semblar una contradicció, no? Perquè són dos extrems, no? Calent o fred, però en qualsevol cas, depèn de la situació, doncs
1: És més adient.
0: Doncs anem tancant aquest espai avui amb l'artrosi com a protagonista d'aquest espai Vida Saludable. Amb què ens quedarem? Fes-nos un repàs, una conclusió del tema d'avui, Arnau.
1: El gran resum seria que l'artrosi no és el final de la teva vida activa, sinó l'inici d'una nova manera de cuidar-te. No et quedis aturat o aturada, no et deixis de moure't. Al revés, recorda que el repòs oxidarà la teva articulació, en canvi el moviment et cuidarà. Menys por, menys sofà i més vida activa. La teva articulació no és una màquina dissenyada per moure's. No deixis que es freni, perquè un cop es frena, no hi ha possibilitat de tornar-hi. A no ser que tornis a fer esport. Tenir una vida activa, així de fàcil.
0: Doncs avui hem entrat en l'artrosi, hem parlat doncs d'això, d'aquesta malaltia. Podríem dir que és una malaltia, l'artrosi.
1: Sí, que és una malaltia.
0: Doncs hem també deixat ben clars aquests punts, hem desmitificat algunes de les creences sobre l'artrosi i ens ha acompanyat en aquest espai de vida saludable de Calafell Ràdio, l'Arnau Sadurní, és fisioterapeuta d'atenció primària del CAP de Segur de Calafell. Arnau, gràcies per venir a la ràdio. Fins la propera.
1: Moltes gràcies a tu igualment.
2: Clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Bo.

0: Fins als anys 90 hem anat amb Nicky French, aquest Total Eclipse of the Heart, el clàssic, la cançó dels 80, que va triomfar amb Bonnie Tyler. Ara, amb aquesta versió que hem recuperat dels 90, més ballable, més dens, ara que es parla tant de l'eclipse solar del mes d'agost, que podrem veure des de Calafell.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
0: Camí de les 10 del matí, moment que arribarà la ràdio a la comarca amb la Laia Batlle des de Domenys Ràdio parlant de l'actualitat d'aquest municipi baixpenedesenc de Sant Jaume dels Domenys. Abans d'una pausa, anem per la nova d'Alex Warren. És el Fever Dream, una de les cançons que també ens encanta compartir des de la nostra selecció musical. És música d'actualitat.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: els èxits del pop. Totes les novetats i les cançons més recents. La millor selecció musical al Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Doncs era la cançó de Lola Young, aquest Messi, que continua sonant també en la nostra selecció musical per arribar a les 10 i 4 minuts del matí. Som a dijous, dia 7 de maig de 2026. I un cop al mes marxem fins a Sant Jaume dels Domenys, fins a Domenys Ràdio, dintre de l'Espai, la ràdio a la comarca. Allà es troba la directora de l'emissora municipal de Sant Jaume, la Laia Batlle, la que saludem, perquè ja la tenim escoltant-nos a través del fil telefònic. Laia, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, aquí, fent ràdio en directe, com sempre. Vosaltres com esteu? Com estàs tu, Laia?
2: Doncs mira, molt bé, molt bé. Amb ganes de que arribi ja una mica la caloreta, perquè
1: sí,
2: ens ha tornat a fer fred i estem tots encostipats. I això no pot ser.
1: No ens queixem, perquè ara estem... Bueno, per mi la primavera és la millor època de l'any. Després ve la calor i ens queixem tots, eh? Sí que és veritat que no ens agrada el fred, ens agrada més les temperatures més primaverals, però bé, tot arribarà, tranquil·la.
2: El moment rebequeta l'adoro, Ferran, l'adoro molt.
1: Exacte.
2: Sí, és així.
1: No tanta calor, que quan arribi la calor ens queixarem igualment.
2: Exacte.
1: Doncs amb el que fem sempre amb la Laia Batlle és repassar l'actualitat de les últimes setmanes, dels últims dies aquí a Sant Jaume. Doncs anem per feina, si et sembla, Laia.
2: Vinga, i tant que
1: anem a parlar de la presentació dels nous gegants de Sant Jaume dels Domenys. Teniu nous gegants?
2: Doncs mira, no ben bé.
1: No ben
2: la
1: bé.
2: Cosa és que, no, nosaltres ja teníem una parella de gegants, el flamenc i la Colometa. Són uns gegants que fa 10 anys un grup de veïns els van recuperar. Aquests gegants havien sigut de la urbanització del Papagai, els havien fet ells, i llavors es van deixar de fer ballar, per entendre'ns, es van com perdre. Llavors hi va haver un grup de veïns que els van tornar a recuperar. Amb això van crear una colla gegantera, amb gralles, amb capgrossos, aquesta família gegantera que li diuen ells ha anat creixent, però què passava? Que aquests gegants pesen com, no sé, 70 quilos, una cosa brutal. Mm. Per carregar-los i fer-los ballar, són una mica pesats, podríem dir.
1: Sí.
2: Llavors, què han fet? Han agafat i van decidir de fer una rèplica d'aquests dos gegants. Per una banda, els han humanitzat, és a dir, si tu veus, bueno, sí, si entreu a la pàgina web de Domenys Ràdio trobareu fotos d'aquests gegants fantàstics, i el que han fet és humanitzar-los una mica, val? Els han, doncs això, tenen cara com més de persona, perquè els gegants que teníem fins ara, deixa-m'ho dir així, es veuen ninots, saps? Es veuen més capgrossos que gegants.
1: Mm.
2: I a més, els hi han tret molt de pes, els hi han tret com 30 quilos de pes en fer aquesta rèplica. Llavors això ha provocat, doncs, que els portadors d'aquests gegants deixin de tenir mal a l'esquena, bàsicament. Llavors el que volien fer i el que van fer aquest passat diumenge a la colla gegantera, amb moltes sorpreses i amb molta il·lusió, és presentar aquesta rèplica d'aquests dos gegants que ja teníem aquí a Sant Jaume dels Domenys i presentar-los en societat i fer-los ballar. Va ser una festa molt, molt xula, els veïns, i llàstima que el temps potser no va acompanyar gaire, però va ser una festa molt bonica perquè va comptar, doncs, amb un vermut, després també amb un dinar, i llavors es va fer la presentació d'aquestes rèpliques. Hi va haver també una exposició de fotos en el qual es podia veure tot el procés de com havia sigut la creació d'aquests dos nous gegants. I ara, a més, els gegants vells, perquè una mica... clar, podem dir això, no? Tenim gegants vells i gegants nous. Doncs els gegants vells estan exposats just aquí sota la ràdio, al centre cívic d'aquí Sant Jaume. És a dir, que jo convido tothom a venir-los a veure, perquè ara els tenim exposats aquí. I, doncs res, per la colla va ser un repte també, perquè fer unes figures d'aquestes característiques és molt costós. Sí que és veritat que els han ajudat, i des de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, la Diputació de Tarragona, a subvencionar la creació d'aquests dos nous gegants. I estaven molt contents perquè, a més, deien, ostres, segurament això, el fet d'haver-los tret aquests 30 quilos de pes, farà que potser hi hagi algú més que tingui ganes de posar-s'hi sota i de fer-los ballar. I d'altra banda, també van aprofitar per presentar-nos un nou capgross, perquè la família gegantera no només té gegants, sinó que té capgrossos, i com que ara tenen molts infants que formen part de l'entitat, van presentar un nou capgross que es diu l'Aurèlia dels Arcs, que té, bueno, han construït tota una llegenda al voltant d'aquesta figura, d'aquesta imatge. Una senyora que fa molts anys se n'encarregava de vigilar que l'aigua passés per l'aqueducte que tenim aquí a Sant Jaume dels Domenys i que arribés, doncs, a totes les cases i a tots els camps i que arribés ben fresca. I tenim, doncs, ara això, la família gegantera s'ha ampliat amb un capgross i amb aquesta rèplica d'aquests dos nous gegants, que són, això, una rèplica, el flamenc i la colometa, però són molt més humanitzats, són molt guapos.
1: Sí.
2: Què us he de dir?
1: He entrat ara a domensradio.cat, tinc aquí la fotografia. De fet, tinc quatre gegants, no?
2: Són exacte.
1: La versió més actualitzada i una versió
2: exacte.
1: Més antiga.
2: Diguéssim que els de l'esquerra són els vells,
1: sí.
2: Que ja veus que són una... es veuen com cara de... són ninots, no són... I llavors els de la dreta són els nous.
1: Sí, sí, estan més humanitzats, amb la cara molt més definida, a més un vestuari molt xulo. Sí que les capes són iguals o molt semblants a la dels vells, però la veritat, el vestuari molt xulo, més actualitzats, i a més amb aquesta... han perdut pes, també, que és important.
2: Exacte,
1: han passat,
2: pes,
1: han fet règim.
2: Sí. Jo vaig dir que els gegants havien passat per la intel·ligència artificial. Saps? Han passat per la intel·ligència artificial. Sí.
1: Doncs han quedat molt guapos, la veritat.
2: I tant.
1: Anem a parlar d'altres coses. Sou un municipi tranquil, sou un municipi de l'interior, municipi petitó, però aparentment perquè ara fa uns dies en parlàvem i a les xarxes socials ho podíem veure i llegir, doncs veu patir un ensurt, un veí o no sé qui, anava amb un matxet pels carrers de Sant Jaume. Sí. Què va passar concretament, sí. Laia?
2: Mira, jo justament aquest dia, que això va ser el divendres 1 de maig, va passar al migdia, cap a 2:15, jo aquest dia, aquesta hora, no estava a Sant Jaume. I em van enviar un vídeo explicant-me el que havia passat. En principi és un noi que no és veí d'aquí,
1: no
2: és veí d'aquí Sant Jaume, que va doncs, sortir aquí al carrer, a la plaça del costat de l'església, amb un matxet. Va començar a cridar, va començar a moure el matxet. Llavors, clar, tots els veïns i veïnes que estaven doncs, per la zona, el bar que hi ha al davant de la plaça, les persones que viuen al costat d'aquesta plaça, clar, evidentment doncs, es van espantar. Però sí que és veritat, i això ho vull remarcar, aquest noi no estava... increpant a ningú, val? O sigui, no estava amenaçant a ningú. Diguéssim que ell estava com una mica anat i s'ho feia ell sol. En cap moment els veïns es van sentir amenaçats, però sí que és veritat que, home, tu veus les imatges i impressiona, no? Veure una persona doncs, fent el que feia aquest noi, a més amb unes imatges que s'han fet totalment virals perquè ha corregut per tot arreu. Llavors, clar, què van fer tots aquests veïns? Doncs van agafar, van trucar als Mossos d'Esquadra i, evidentment, els Mossos doncs van poder-lo retenir. Si no vaig equivocada, li van haver de bueno, van utilitzar una pistola d'aquestes Taser perquè doncs, quedés quiet i el van poder detenir i, en principi, va ser més un ensurt que una altra cosa, perquè per sort no és habitual que passi una cosa d'aquesta.
1: Entenc, sí, Laia, que si, va si els Mossos van utilitzar aquest estri,
2: aquest estri.
1: Suposo perquè potser es va negar, no? O va posar clar, resistència.
2: Sí, vull dir, és que estava... es veia amenaçant, Clar, a les imatges es veu com els Mossos d'Esquadra estan doncs amb pistoles apuntant-lo. Això va ser com pràcticament com una pel·lícula, de veritat, això no havia passat mai aquí al municipi. I suposo que van venir bastants, com a mínim, un parell o tres de patrulles van venir. I, bueno, clar, va ser una situació una mica... doncs molt sorprenent, no?, de tot el que va passar. També és veritat, i això sí que s'ha explicat, és que aquest noi va anar sobre aquesta hora a l'estanc, que està just al costat de la plaça de l'església, i el noi de l'estanc estava tancant, estava tancant, i el va fer fora. I llavors es veu que a partir d'aquí doncs va començar tota aquesta situació que malauradament doncs ha sigut acabat doncs malauradament no, vull dir, al final el van poder detenir i ja està, no? Però sobretot sí que vull dir que aquest noi no va amenaçar a ningú, vull dir, estava ell en una en un moment, no, doncs no gaire bo. Sí. Llavors, clar, davant d'això, la importància de la resposta policial, no? Veure una mica que doncs, els Mossos d'Esquadra van pujar i van fer el que havien de fer davant de la sorpresa de tots els veïns i veïnes que estaven mirant aquest fet.
1: Ja, perquè ja recordem que aquí a Sant Jaume no teniu policia local, per la qual cosa heu de fer servei dels Mossos d'Esquadra, que entre que pugen del Vendrell fins que arriben, si és que esperem que hi hagi alguna patrulla doncs, més pròxima i que pugui, doncs, quan els necessiteu, doncs, puguin acudir amb rapidesa, no?
2: Mira, Ferran, aprofito per explicar també que aquí a Sant Jaume dels Domenys, ara fa un parell de setmanes, també vam viure una altra situació una mica delicada en el qual els Mossos d'Esquadra també van haver de pujar amb una festa que s'estava fent. Aquí estàvem, era el 18 d'abril, es va fer una festa, un sopar de caçadors, és un sopar anual que el fan cada any, i la festa s'acabava amb un disjòquei. Llavors això va provocar que pugessin o vinguessin joves que durant, hi va haver un moment de la nit que van començar a provocar aldarulls, entre ells es barallaven, i va ser una situació molt, molt dura aquí a Sant Jaume, perquè normalment les festes, evidentment, es fan perquè la gent s'ho passi bé i no perquè es generi aquesta situació. Però en aquest cas, un altre fet que tampoc s'havia vist mai és que haguessin de pujar tantes patrulles de Mossos d'Esquadra per controlar aquesta situació que se n'estava anant de mare. Val? Aquí a Sant Jaume tenim la pista de les escoles, que és una pista coberta, envoltada de moltes cases al costat de la Rambla, i ja fa molt de temps que és un punt neuràlgic de les celebracions. És a dir, totes les festes que es fan, festa major, entitats, totes van a parar aquí, a no ser que siguin d'un altre nucli del municipi. Val? Llavors, què ha passat? Que des de l'equip de govern han pres la decisió de prohibir els disjòqueis a les festes de nit. És a dir, que a partir o durant aquest any, almenys, i això ens ho explicava l'alcalde fa un parell de setmanes, des de l'equip de govern van decidir això, que les entitats no puguin acabar una festa amb disjòquei. Aquesta decisió s'ha pres després de fer moltes reunions amb Mossos d'Esquadra per veure com es podia doncs, solucionar això, i ha sigut una decisió totalment radical per intentar almenys calmar una mica, no, les aigües en aquest sentit, perquè el que no pot ser és que s'originin aquests disturbis cada vegada que hi ha una festa. I sí que és veritat que això feia temps que anava passant, però com aquest últim cap de setmana que vam tenir aquests aldarulls no havia passat mai. Llavors, em sap una mica de greu explicar això de Sant Jaume dels Domenys, perquè jo sempre dic que és un poble que s'hi viu molt bé i que està molt tranquil i que és molt maco, però bé, ara portem una temporada una mica dura i complicada.
1: Doncs esperem que quedi aquí i que continuï la tranquil·litat a Sant Jaume.
2: Esperem, i tant que sí.
1: Tenim tres temes pendents, tenim encara res, 6 minutets per explicar. Doncs, per exemple, parlar sobre les propostes dels pressupostos participatius en una nova edició, i ja heu començat a recollir aquestes propostes.
2: Sí, es va començar just aquest inici de setmana, el dia 4, el termini per presentar propostes s'acaba el 24 de maig, per tant tenim pràcticament un mes que doncs, els veïns i veïnes del municipi podem aportar aquestes propostes, en el qual s'hi destinaran 10.000 euros dels pressupostos generals de l'Ajuntament per fer alguna actuació aquí al municipi. Per tant, tots els veïns i veïnes doncs, poden dir-hi la seva i ja veurem al final de tot, després de tot el procés, quina serà la proposta que acaba fent-se.
1: Quants anys porteu fent pressupostos, vosaltres?
2: Ostres, ara m'enganxes.
1: Ai, ho sento molt, sempre.
2: No,
1: poso un compromís.
2: Aquesta, mira, la sisena. Aquest és el sisè any.
1: Doncs déu-n'hi-do, està molt bé quan hi ha municipis que mica en mica han anat incorporant aquests pressupostos per saber una miqueta quines són, no?, les prioritats i les necessitats de la població, no?, que està molt bé.
2: Sí, aquí Sant Jaume ens ha costat una mica, eh? També t'he de dir, com posar-nos a dir, vinga, va, doncs anem a fer propostes i això. Però bé, és una cosa que des dels equips de govern que hi ha hagut durant aquests 6 anys, hi han apostat, no? Al final és una aposta perquè els veïns i veïnes també puguem dir-hi la nostra.
1: Mm-hmm. Està molt bé. I de quin pressupost, no sé si m'ho has comentat, del...
2: 10.000.
1: 10.000 euros.
2: 10.000. 10.000 euros, sí.
1: Doncs a veure, finalment, quines són les propostes i on aniran destinades, doncs destinada aquesta partida de 10.000 euros pels pressupostos participatius de Sant Jaume dels Domenys. Parlarem ara de la Societat de la Torregassa. Nova obertura de la societat, Laia?
2: Sí, mira, no sé si ho recordaràs, Ferran, però el novembre de l'any passat es va incendiar la teulada de la Societat de la Torregassa.
1: Em sona.
2: Et sona. Hi va haver un incendi per la sortida de l'estufa, era una estufa de llenya que estava connectada amb un tub fins al sostre. I un dia, a la nit, al novembre, fa fred, per tant l'estufa estava encesa, es va començar a incendiar.
1: Clar.
2: Això va provocar que el local com a tal, que hi ha un bar, es va haver de tancar perquè era doncs, un punt central de la vida del nucli de la Torregassa. Després de molts esforços, perquè a més feia un any, més o menys, que s'havia inaugurat la nova teulada, perquè era una teulada de canya, d'uralita, i la van fer totalment nova. I al cap d'un any se'ls va incendiar.
1: Vaja.
2: Llavors, amb l'esforç de la gent de la societat, amb l'esforç de la Junta, pèrits, tots els processos que s'han de seguir quan passa una desgràcia com aquesta, això ha sigut un cop molt dur, per la gent de la Torregassa, perquè evidentment han vist que el seu local, que el local on allà es desenvolupaven totes les activitats, ha estat tancat durant mig any. Total, que aquest passat 1 de maig la teulada està perfecta, el local està perfecte i ja s'ha pogut tornar a obrir al públic, per tant, una molt bona notícia per tots els domenyencs i domenyenques, i en especial els veïns i veïnes de la Torregassa, que ara doncs, poden tornar a gaudir del bar i de l'espai i del local que hi ha doncs, al nucli. I, si em permets, diré que està obert de dijous a dissabte de les 8 del matí a les 3 de la tarda i els diumenges de les 8 del matí a les 11, de la nit. Per tant, si hi ha algú que ve aquí en bicicleta o d'excursió o el que sigui, que sàpiga que a la Torregassa hi trobarà el bar obert.
1: Doncs ja amb la reobertura d'aquesta societat de la Torregassa, i disculpeu si no recordo tantes informacions que al final, al llarg de tot un any, passen pel meu cap i a vegades haig d'anar esborrant el disc dur, que està
2: Home,
1: una mica ja limitat.
2: És normal, només faltaria.
1: Laia, parlarem en l'últim lloc d'activitats que s'han programat pel dissabte dia 16 de maig. Què fareu aquí a Sant Jaume aquest dia?
2: Molt breument, són dues activitats, una tindrà lloc aquí al nucli de Sant Jaume, l'Espantarrucs, la colla de l'Espantarrucs organitza l'ER Fest, és la 6a edició també d'una festa amb molt de foc, perquè conviden a moltes bèsties de foc d'aquí a la zona. En aquest cas són colles, doncs això, dedicades al foc. Això tindrà lloc aquest dissabte 16 de maig, per tant estem parlant de la setmana que ve, i vindrà, doncs mira, el Drac de la Geltrú, el Drac de Banyeres, el Tallot, el Saxot, el Drac de Llorenç, el Ruc de la Granada. Vull dir, tindrem aquí una mà de foc i una mà de bèsties que serà impressionant. Aquesta jornada comença a 4:45 de la tarda amb un vespreig i amb una plantada de bèsties, i després a les 10 de la nit hi haurà el correfoc. I el mateix dissabte 16 de maig hi haurà al Papiolet la Festa del Pi, que és una festa recuperada. En aquest cas ja es va fer per primera vegada, o la primera recuperació va ser l'any passat, aquest any és la segona edició, i és una festa on hi ha doncs, diferents estants, és com una petita fira, que doncs, el punt central és l'arribada d'un pi que es planta al mig de la plaça, i doncs és una festa que s'ha volgut recuperar aquí al Papiolet, i que n'estaven molt orgullosos la Junta de la Societat, que són qui organitzen. Una festa que començarà en aquest cas a les 11 del matí amb artesans i firaires, després es faran diversos tallers, també tindrà lloc un dinar, i s'acabarà la festa amb algun sorteig. Per tant, un dia molt, molt bonic també per gaudir d'aquesta tradició que s'ha recuperat, la segona festa del Pi al Papiolet.
1: Doncs tot això serà el mateix dissabte, dia 16 de maig, no?
2: Sí, se'ns ajunta la feina, però bé, escolta, una estona a un lloc, una estona a un altre, ja està.
1: El vespreig, que m'encanta aquesta paraula, que està tan... El tardeo, el tardeo que està tan... Doncs és el

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 12 minuts i escaig, ja arribem al punt de 11:15 del matí, en directe a través del 107.9 de la FM. També en emissió online, som Calafell Ràdio i arriba l'abans informatiu amb els titulars d'aquest dijous, dia 7 de maig, i notícies que seran ampliades a 13:45 a l'informatiu de Calafell Ràdio, l'informatiu migdia. Escoltem els titulars amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. A Calafell les han rebut totes de nou. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipsi solar total d'aquest estiu. I tens dubtes amb l'aplicació La Meva Salut? L'ABS Calafell organitza per demà divendres un taller pràctic. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori vendrellenc reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà amb normalitat. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts. I millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un avanç de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Doncs vinga, som-hi en punt, 11:15 del matí. Seguim en directe compartint la programació al

Calafell Matí d'aquest dijous, dia 7 de maig de 2026. En un moment arriba el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Avui parlarem de l'arribada de la Benemèrita de la Guàrdia Civil a Calafell. Abans, més cançons, més música. És la boy band NSYNC, amb això que es diu Bye Bye Bye, amb coreo incorporada. Ens posem a ballar aquestes hores. Anem a alegrar-nos al matí amb música, amb cançons, que són tot un èxit.

0: una cançó que ens porta als inicis de l'any 2000 en 5. I això que es diu Bye, Bye, Bye. A més, és una cançó que va recobrar l'èxit gràcies a la pel·lícula... Era Deadpool? Sí, eh? Doncs a través d'aquesta pel·lícula i a través de la coreo que es marcaven els superherois es va tornar a posar de moda aquesta cançó amb els N5.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Doncs ballant, ballant, hem arribat a les 10 i 34 minuts. Vinga, anem per més coses. Ja sabeu que els dijous, a partir del punt de 10:45 del matí, arriba el retrovisor. Sempre, i ja des de fa molts anys, aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, mirem enrere a través d'aquest estri, a través del retrovisor, i parlem de la història del nostre municipi, de fets, esdeveniments, de personatges. Avui parlarem de quan la Guàrdia Civil, la Benemèrita, va arribar per primera vegada aquí a Calafell. És un espai que recuperem, que ja vam emetre amb l'historiador calafellenc en Joan Santagana fa un any enrere, i que avui, com que no ens pot acompanyar en Joan aquí en directe, doncs recuperem parlant de la Guàrdia Civil, ho recordem. Parlarem avui de la Guàrdia Civil.
2: Sí, diu l'hivern de llana i l'estiu de fil.
0: Ah, aquesta no la sabia, això. Perquè Calafell ja fa molts anys que va tenir per primera vegada la Guàrdia Civil.
2: Sí.
0: I avui explicarem quan i per què es va construir la caserna de la Guàrdia Civil.
2: Quan i per què? Anem a veure, Calafell, com molts pobles, no havia tingut mai força pública. No? A meitat del segle XIX van instaurar l'ofici de sereno, que era un bon home que es passejava amb una vara i un fanalet pel carrer i anava anant cantant les hores de tant en tant, i el sereno, eh? Sí. Que per cert s'explica d'un sereno de Calafell que diu que en lloc de fer el sereno, sortia una mica, després anava a dormir i després tornava. I com que ho van veure, el seguien, doncs li van posar una barra travessera a la porta de casa seva.
0: Perquè no pogués
2: sortir. El pobre sereno, quan va voler sortir, no va poder.
0: Ostres.
2: Bueno, doncs hi havia el sereno. I després també hi va haver el que en deien guarda de terme, guarda jurat, que era per una mica per vegir els caps, però no hi havia res més, no hi ha cap més força de seguretat. Amb anys molt anteriors hi havia hagut els sometents armats, però això, diguem-ne, em record de les dues o tres últimes generacions, no era així. Bueno, llavors, quan ve la Guàrdia Civil aquí? Quan diries que ve?
0: Home, aquest segle XX,
2: segle
0: segur.
2: XX, sí.
0: Clar, en el segle XX.
2: Doncs ve als anys XX.
0: Als anys XX del segle
2: XX. Del segle XX.
0: Molt bé.
2: I llavors, i per què ve? Per què ve? Per què porten Guàrdia Civil en un poblet que llavors tindria 1.800 habitants i que no passaven més coses de les que passava tot arreu?
0: Clar, i amb la seva pròpia caserna, eh? Vull dir que...
2: Sí, sí, sí. Bueno, hi havia Guàrdia Civil al Vendrell i normalment amb la dotació del Vendrell n'hi havia prou per tota la comarca, no? Doncs bé, això ve de lluny. Això ve de l'any 17, 1917. El 1917 és un any clau per Calafell. I per què? Doncs perquè va passar una cosa en un lloc molt llunyà, però que ens va afectar, que és la Revolució Russa. És estrany, no?, que dius, la Revolució Russa. Què té a veure Calafell amb la Revolució Russa? Doncs molt, perquè la Revolució Russa va posar de manifest tota una sèrie d'idees que afectaven el proletariat, això de que d'alguna manera els pobres prenguessin el poder i enderroquessin un imperi, uns sards que portaven segles governant. Això va impressionar moltíssima gent, no només a Calafell, tot arreu. I aleshores els moviments soterrats que hi havien de protesta, sobretot des de la filoxera, per part de molts pagesos, es van començar a manifestar. Tots sabem que la filoxera va matar els ceps, i al matar els ceps, els contractes de rabassaire se'n deien de rabassa morta, perquè volia dir que eren contractes que es renovaven, bueno, millor dit, que no finien fins que la rabassa és el cep, fins que la rabassa moria. Els pagesos el que feien anaven empaltant i, per tant, el cep no es moria mai. I, per tant, durava segles un contracte de rabassa morta. Però com que una malaltia va matar tots els ceps, no hi va valdre en pèls ni res, doncs es van haver de canviar tots els contractes. I els propietaris, que aquesta vegada ja estaven assessorats per advocats i que ja feia temps que això de la rabassa morta no els hi agradava, van aprofitar per fer uns contractes molt diferents. Això va encendre el camp. I es va posar en peu de guerra. A Vendrell hi havia un focus molt important de rabassaires i un moviment associatiu important de sindical de rabassaires. Val a dir que Vendrell ja... sempre han estat revolucionaris, a Vendrell, ara és quan estan més pacífics. Sí, ara no es mou gran cosa, però a Vendrell hi havia boters. I fixa-t'hi, els boters, el 1870-71, el 1870, ja s'inscriuen a la Internacional de Marx. Hi va una representació de boters en els congressos de la Internacional. És a dir, que poca broma, els boters de Vendrell. No hi havia gaires federacions de la Internacional a Catalunya. I els boters de Vendrell eren una de les que estaven adherides. És a dir, a Vendrell hi havia un focus. I això es va estendre cap aquí. Per tant, a l'any 17, 18 i 19, el camp a Calafell estava absolutament revoltat. Els propietaris, que eren 5 o 6, i estaven tots a l'entorn d'aquesta plaça, gairebé, on ara hi ha la ràdio, gairebé no sabien què fer. Per què? Perquè doncs, hi havia assalts a les vinyes, es destruïen collites, el camp era ingovernable. A més, es feien manifestacions davant de les cases d'alguns propietaris, els hi feien boicots... Per tant, la situació era dramàtica. El poble estava dividit, evidentment. Hi havia un sector que s'insultaven, el sector que els deien esquirols, no? Perquè doncs, seguien treballant pels amos. Bé, tot això crea una sèrie de tensions. El govern, en els anys 17, 18, 19, sobretot l'any 19, pensem que l'any 18 i 19, la Revolució Russa, no només està guanyant ja Rússia, perquè doncs, ja s'ha fet amb el poder, sinó que s'extén a Alemanya. Alemanya ha perdut la guerra, la Primera Guerra Mundial, i Àustria, l'imperi austro-hongarès. És a dir, que no només cau d'imperi rus, cau d'imperi alemany, el segon Reich, i cau d'imperi austro-hongarès. Tres imperis en un sol any, no? I no parlo de l'imperi otomà, del turc, perquè quins... realment no ens va afectar, però també va caure. Llavors, tot això fa que el govern se sent obligat a fer alguna cosa i a Calafell hi porten un destacament de l'exèrcit. Venen soldats de cavalleria. Com que és el camp de revolta, doncs ve un destacament, important destacament de cavalleria. I els allotgen a les cases del poble, toquen tants soldats a mantenir el cavall i... això va durar, doncs durava l'època de la verema, l'època de les collites, no? I els propietaris no van... això de la força, l'exèrcit, era una solució in extremis. I, clar, ja veien que la solució era tenir una policia que vigilés i que, per tant, fes fitxes i que tingués la població controlada. I la policia rural que hi havia en aquell moment era la Guàrdia Civil, l'Institut Armat de la Benemèrita, no? Aleshores, és quan s'organitzen. Hem de tenir present que als anys 20 els propietaris eren també els cacics, i el sistema caciquil elegia els governadors, en el fons. Esto funcionava tot a través de, del frau electoral, no? És curiós, eh? Havien de fer el frau electoral. Ara no els hi cal fer el frau electoral, eh? Ara ja ho veiem, no? Ara només cal controlar les consciències a través de les xarxes, sí. I no els hi cal. La gent ja va a votar el que els amos volen. És fort, això. Però en aquella època no. En aquella època havien de pagar, més. Pagaven perquè votessis a fulano, sotano, i per això la votació havia de ser, havies d'anar amb la papereta oberta per demostrar que votes amb aquell amb el qual els cacics t'han pagat. Però bé, els cacics el que fan és anar amb el governador, eh? I, bueno, exigeixen força pública, no? A l'any 20 ve Guàrdia Civil, ja. A l'any 20 porten... Però la porten per si està un temps i prou. Però ells volen que hi estigui permanentment, no? L'Ajuntament d'aquella època ja és un ajuntament rebassaire, és a dir, el caciquisme ja no funciona a nivell municipal. Per què? Perquè els rebassaires s'han organitzat com a grup polític, eh? I a través d'Esquerra Republicana i de la Unió Rebassaire ja han copat poder municipal. És a dir, que l'alcalde ja és un home triat per rebassaires. Ell mateix era un rebassaire. Per tant, l'Ajuntament protesta, eh? Protesta, no hi ha res a fer. Enviaran Guàrdia Civil. Però perquè hi hagi una força permanent, han de construir una caserna. I això sí que ho ha de fer el poble. L'Ajuntament no ho farà, perquè no és... ha canviat de bando, sí. No ho farà. Per tant, si els propietaris volen tenir Guàrdia Civil, han de construir ells la caserna. I s'ajunten, s'ajunten. En principi l'havien de pagar entre tots, però el que realment va aportar més la diners i que en el fons la caserna va ser seva, va ser els propietaris de Cal Romeu, que després es van dir Cal Llança, perquè tenien, eren els que havien, és a dir, havien portat la força elèctrica, és a dir, van muntar la primera fàbrica tèxtil al poble, justament també aquí davant de la ràdio, i per tant, i ells són els que construeixen la caserna, un edifici que ocupa un antic convent de monges que va ser enderrocat, i van construir un edifici quadrangular, una porta gran. A la banda baixa hi havia les oficines de la Guàrdia Civil, oficines de denúncies, com un petit cos de guàrdia, i on hi havia els despatxos del comandante de puesto, no? I a dalt hi havia les cases dels guàrdies, amb les seves famílies. Això, doncs, passa en torn de l'any 21, i a partir d'aquest moment ja hi ha Guàrdia Civil. Val a dir que aquesta Guàrdia Civil va tenir temps, és a dir, va tenir motiu d'actuar molt ràpidament, perquè, fixa-t'hi, venen a l'any 2021, suposo, no tinc la dada exacta que van acabar de construir la casa quartel, però havia de ser entorn del 21, no sé quin mes. Però el 23, hi ha el cop d'estat de Primo de Rivera, i en aquest cop d'estat amb la complicitat del rei, però bueno, no deixa de ser un cop d'estat dels militars. I aleshores, segons ja el llibre d'actes municipal, diu que el comandante de puesto de la Guàrdia Civil de Calafell, Don Eloi Somades Conde, va convocar el consistori i els va destituir. Fueron destituidos todos los señores concejales de este ayuntamiento. Bé, ja està. Ara mana la força pública. Ja, ara la representació del poder municipal és el comandante de puesto, no? Això és l'any 23. Com sabem, la dictadura durarà fins a l'any 29. Després de la dictadura de Primo de Rivera ve un govern molt curt, que ni diran la dicta blanda, va durar un any, i immediatament es proclama la república, i amb la república ja hi ha l'estatut d'autonomia i neix la Generalitat. Bé, aquesta Generalitat, una de les lleis que farà molt discutida serà la llei de contractes de conreu. com que una bona part dels partits que sustenten la Generalitat està recolzat per rabassaires, aleshores van a fer una llei en la qual pràcticament el control de la terra es dona amb els treballadors de la terra. Per tant, no és ben bé una expropiació, però té els efectes d'una expropiació. És a dir, no els hi prenen les terres amb els amos. Però bueno, han de pagar la DOP, ho han de pagar tot, i en canvi els beneficis els hi redueixen notablement. Dit d'una altra manera, els arruïnen. Tant és així que alguns s'ho venen tot i marxen. Per exemple, la casa aquesta on ara hi ha la ràdio,
0: sí.
2: Això era una casa d'un gran propietari, que eren els Borrell, que s'ho venen tot. I la casa incluïda, i marxen, no? És a dir, s'ha acabat, ja no... S'ha acabat la gran propietat incautada. Això no anava a quedar així, perquè, bueno, entre altres coses, un dels motius pels quals un sector important de la burgesia catalana va apoyar el cop d'estat d'en Franco, dels generals, va ser precisament per això, no? Però... Quan el 6 d'octubre de 1934 Companys proclama l'estat català, els rabassaires de Calafell estaven reunits al cafè de Cal Mariano i estaven reunits allà i sentien la ràdio, senten la proclama i van anar amb escopetes i bueno, van anar a Plaça Sant Jaume, volien anar, però ja no hi van arribar. Perquè el cop d'estat va ser liquidat, vull dir, el cop d'estat, o sigui, el pronunciament de Companys va ser liquidat pels militars amb un santiament. Van treure l'artilleria de la plaça de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, van disparar un parell de trets i es va acabar el bròquil. Per tant, qui va tornar a fer-se càrrec de l'Ajuntament? La Guàrdia Civil de Calafell, comandante de puesto. I què va passar amb els rabassaires? Els van agafar tots. Perquè ara sí que els tenien controlats. Ara sabien qui eren. Van agafar tots els dirigents, van agafar tots els instigadors, els van detenir i els van portar amb un vaixell presó a Tarragona. Bernús, un vaixell. I allà van estar. I així arribem a l'any 36.
0: I aquest quartel de la Guàrdia Civil, que va estar durant molts anys aquí davant de la ràdio, a la plaça que avui dia es diu Plaça de Catalunya, saps més o menys fins quan?
2: Sí. Després de la guerra, bueno, la República va dissoldre la Guàrdia Civil. Després, però els que van guanyar, no. Per tant, quan aquí arriben les tropes de Franco, el gener del 39, restableixen la Guàrdia Civil a Calafell, el comandante de puesto, no? I en aquell mateix moment arriben 7 guàrdies civils, es fan càrrec de la caserna, l'Ajuntament, com sempre, està obligada a comprar-los la bandera, pintar el todo por la patria, emblanquinar la casa, moblar-la, etcètera. Uh-huh. I ells estaven aquí, però ara assumeixen un altre... Ara ja no hi ha problema agrari, dit d'una altra manera. És a dir, la repressió és tan forta que el problema agrari s'ha acabat. Per acabar, s'han acabat inclús els rabassaires. Però el problema que ara tenen és l'estraperlo i el contrabando. Per tant, la Guàrdia Civil aquí dalt no hi feia res, perquè el que havia de fer era vigilar la costa. A l'hivern pel contrabando i després quan comencen a venir els turistes per la immoralitat pública, que això també era una tasca de la Guàrdia Civil. Llavors, el normal és que una caserna es posés a la platja, i és a finals dels anys 50, principis dels 60, que es refà un edifici que ja havia estat emprat abans per carabiners i tal, i que serà la nova caserna de la Guàrdia Civil. Per tant, més o menys a la zona que ara hi ha l'Estany, front Masmel, per aquesta zona. L'edifici ja no existeix. Allà posen la caserna. I aquest edifici, com que, esclar, no era propietat de l'Estat, era propietat d'un particular. Aquest particular el lloga i s'hi posen emigrants. Els primers que s'hi posen són emigrants. Famílies que emigraven ocupen els antics apartaments de la Guàrdia Civil. Hi ha l'edifici va ser enderrocat a l'època de l'alcalde del Vall de Triador, que decideix ajuntament, no sé exactament l'any, ho podia haver mirat però no ho he mirat,
0: cap problema,
2: però decideixen ampliar la plaça i fer-la més gran. Amb això la plaça guanya un terç de aviam, diem de guanya un terç, a vegades s'ha de preguntar si guanya res augmentant un terç de la plaça quan normalment està buida. Mira, era la idea de fer una plaça ben gran, no? I efectivament es fa més gran.
0: Home, visualment, aquest espai obert que tenim en aquí davant moment, de la ràdio...
2: En aquell moment l'oposició plantejava transformar l'edifici en serveis socials. No enderrocar. De fet, era un edifici, aviam, era llotjot, tal com, perquè havia anat quedant molt lleig.
0: Sí, no tenia res especial arquitectònicament.
2: No, tenia cap valor arquitectònic. Tenia, una construcció sòlida. I evidentment, sí que s'haguera pogut aprofitar.
0: Doncs avui parlant d'aquesta caserna de la Guàrdia Civil, la primera que va tenir Calafell va ser en els anys 20, en el segle XX del... els anys 20 del segle XX, ja ho dèiem.
2: Exactament.
0: Joan, ho deixem aquí, el retrovisor, a Calafell Ràdio els dimarts.
2: Molt bé.
0: Joan Santacana, que vagi bé, bona setmana.
2: I milloreu-vos de la salut, tots els que tingueu grips, encostipats, mocs...
0: I aguanteu els que esteu bé,
2: Sobretot.
0: Fins la propera.
2: Adéu-siau.
3: Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boqué. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
2: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 2 minuts, arribem al punt de les 11 del matí. Doncs el que farem ara en un moment és escoltar l'avanç informatiu. Abans també tenim el temps en un moment amb Josep Miró. Anem a escoltar l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Anem a escoltar-les. Endavant.
4: Molt bon dia. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. A Calafell les han rebut totes de nou. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipsi solar total d'aquest estiu. I tens dubtes amb l'aplicació La Meva Salut? L'ABS Calafell organitza per demà divendres un taller pràctic. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori vendrellenc reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà amb normalitat. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
12: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts i millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un avanç de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
0: Avui hem tingut excepcionalment a les 11 del matí l'avanç informatiu amb la Mireia i la Roser, però tenim, no ens descuidem del temps, de la previsió meteorològica. Saludem un cop més a aquestes hores en directe en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia que ha començat amb sol, això sí, teníem a primera hora, ara no ho sé, doncs el cel una mica enteranyinat. Quina és la previsió que en feu per les pròximes hores, Josep?
13: Sí, així és. Hem començat el dia molt de sol, però, com deies, amb bandes de núvols prims que enteranyinaven el cel, tot i que ja comentàvem al matí que podien créixer intervals de núvols baixos, que ho han fet entre al voltant de les 10, ara han tornat a anar a menys, i seguim tenint un temps força assolellat amb alguns núvols alts, algun de baix, però avui, de fet, esperem el que comentàvem, que el temps sigui avui canviant. Sí que més sol que núvols al matí, amb aquests núvols baixos i fins i tot nuvolades que es poden formar i créixer entre mig matí i migdia, i fins i tot i que de moment pel radar no es veu, no descartem que pugui caure alguna gota, preferentment entre mig matí i migdia. Molt poca cosa, mullar el terra i poca cosa més. Mentre que a partir de mitja tarda els núvols anirien a menys i tindríem encara algunes ullades de sol amb un cel una miqueta més clar al final del dia. I amb unes temperatures que avui reculen una mica i es mouran entre els 12 graus que hem tingut de mínima, mentre que a hores d'ara en tenim 19 i esperem que la màxima sigui entre els 19 i els 20, però no creiem que passi d'aquí. I amb una humitat que en conjunt bastant alta o moderada just al migdia, augmentant més de cara a la tarda i vespre, amb vent feble de gregal fins a mig matí i sobretot de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol més destacable a la tarda. Demà continuarà el temps variable, dominat pel sol, sobretot, amb intervals de núvols baixos més abundants al centre del dia i, en canvi, més escadussers a primera hora fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no varia de gaire i es mourà entre els 12 o 13 de mínima i al voltant dels 19 de màxima, amb una humitat alta. Ben feble amb terral fins a mig matí i deixaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Tal com dèiem, dissabte, canvi de temps. Avui ja ho podem confirmar més, però és un canvi de temps de curta durada i que no afectarà tot el dia, perquè al matí encara tindrem un temps doncs, amb estones de sol a primera hora i amb augment dels núvols durant el matí, o sigui, amb un cel tapat a partir de migdia, i a la tarda ens creuarà un front actiu que deixarà pluges i ruixats generals i generosos a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit, baixarà de dia i estarà entre 14 i 18 graus amb una humitat molt alta i amb vent de llevant, amb mar més alterada. En canvi, diumenge, temps més estable, sense pluges i amb més estones de sol amb alguns núvols a la tarda.
0: Doncs aquest mes de maig sí que està sent una miqueta més variable, no? Que no pas el mes d'abril, que hem tingut molt sec.
13: Podríem dir que està més normal.
0: Sí.
13: Està més normal pel que toca. A l'abril, doncs, va ser molt sec i càlid, i ara, doncs, està fent més o menys el que toca, amb unes temperatures potser unes dècimes per sota del que tocaria, però va, el mes és molt llarg i veurem com evoluciona, però amb els mapes a 15 dies vista sembla que es manté aquesta tònica de que pluges i ruixats irregulars, no cada dia, sinó un ruixat cada 2-3 dies, això sí, això potser sí, i amb unes temperatures que de moment sembla que no se'n volen anar cap a valors d'estiu.
0: Doncs demà perfilem, estarem pendents de la meteorologia de cara al cap de setmana. Demà ens ho expliques detalladament cap a les 11 del matí. Gràcies, Josep, que vagi molt bé. Fins demà a aquesta hora.
13: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Les 11 del matí, ara mateix, amb 5 minuts. I aquesta és la sintonia de capçalera de l'espai Tots a taula, que arriba tots els dijous aquí a la sintonia cada 15 dies de Calafell Ràdio. Tenim el David Bernet, el cuiner calafellenc, des del Tots a taula. David, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Què ens portes avui aquí sobre la taula d'aquest estudi?
1: Doncs avui, bueno, com a col·laborador no, però avui començaríem una miqueta, que avui ens guanyarem les garrofes.
0: Avui ens guanyarem les garrofes, sí, sí. Aquesta és una frase feta, no?, molt catalana.
1: Sí.
0: I és que ens portes garrofes.
1: Això mateix, no? La garrofa que, bueno, com diu al final una miqueta aquesta, no?, aquesta frase, no?, de popular catalana i valenciana, doncs és una miqueta que aquest producte algun dia va tenir un valor molt més que el té ara, no? Perquè al final la llengua ens deixa aquesta marca de dir, ostres, com pot ser si ara ningú, no? La generació nova no diria ningú, no et sabria dir per qui dieu les garrofes. No
0: saben ni què són les garrofes avui en dia.
1: Estan amb el 6-7, 6-7. Pues, seria així, no?, una miqueta. Estarien amb les garrofes.
0: Les garrofes que tenim aquí de verdes i de madures.
1: Sí. Unes, les verdes, són les que ha agafat ara, quan venia aquí cap a la ràdio, les ha agafat de l'arbre, que és com les... Si ara veieu garrofers, doncs és com ho veureu ara, d'acord? Que és verdes, que estan, per tant, encara han de madurar. I les altres, que són negres, són les de l'any passat, que segurament no les han recollit, i s'han quedat, doncs, a terra, no? Penseu que és un cultiu... Els pagesos aquí, al final, lliguen vinya, ametlla, garrofa i finalment l'oliva.

0: reduït, reduït, i això es pot fer ara, es pot fer, són receptes que es fan a casa per dir com per aconseguir la melassa. Però en aquella època es considerava com un xarop, no? Si es feia reduir, obtenies un xarop que
1: amb
0: allò era medicina.
1: Amb quines propietats?
0: Propietats, bàsicament, d'alleugerir el ventre.
1: Digestives,
0: val?
1: Sí.
0: Digestives. D'acord? I llavors el que d'això. Ara trobem receptes que és el mateix, però ja no es fa per nivell mèdic, sinó per, diguéssim, el que seria, doncs, per fer receptes, no? Que després hi entrarem una miqueta. Però al final l'esplendor una miqueta, l'esplendor i la mala fama actual, val? Bé, a partir de que, no, que la garrofa, si ara ho parléssim, la gent jove realment no sabrà el que és, la gent gran et diria, ostres, garrofa, em donarà d'una garrofa, si això és temps de fam, temps de guerra, pinsos, animals, això és d'animals, no? Per què? Perquè la garrofa va tenir la seva part esplendor d'or, del que seria l'edat mitjana fins a la revolució industrial, val? Doncs per què? Perquè al final tot se movia per atracció animal, val? I això era un aliment molt fàcil, a part dels farratges, doncs, per fer pinsos pels animals. En un món en què no havia màquines, que tot eren animals per moure carros, per moure maquinària agrícola, fàbriques...
1: Doncs era per fer part de la seva alimentació.
0: No? Era la seva alimentació, doncs això tenia, clar, havia camps de garrofers per tot arreu, per dalt de les muntanyes. Heu de pensar, tenia, aquesta, fa 15 dies vaig fer una visita oleoturística a la part de la Bisbal, no? I clar, em comentaven, no? És que el Montmell, de lo que ara veiem aquelles muntanyes que són les més altes d'aquí de la comarca, tot això estava cultivat fins a dalt de tot. D'acord? De garrofers, d'oliveres, no? I ara veiem només muntanya, o sigui, no? I llavors el garrofer era, per exemple, doncs, un arbre, doncs, que es plantava molt. Primer, no té molt de manteniment, és rendible, val? I es plantava molt, però clar, quan els... Aquí la revolució industrial arriba més tard, als pobles, però em comentaven, doncs, que doncs, a principis del segle passat, 1900 i poc, doncs, comencen a substituir animals per tractors, tot això... Doncs clar, ja no es necessita. A més, ve la guerra. Llavors, bueno, amb la guerra sí que en temps de fam la gent gran es menjava fins als peix dels plàtans, de totes les fruites, verdures, ho menjaven, tots ho devien menjar, no? I les garrofes al final també, no? I al final menjar garrofa així, tal qual, doncs és una miqueta més d'això. Llavors, per això està molt lligat en temps de guerra, en temps de fam, no? Tot i que aquí això encara continua, per exemple, si tu vas als Estats Units, o vas a Austràlia, o vas a llocs que no tenen aquest arbre i no tenen aquest lligam cultural de fam, de guerra, de pinso, d'animals, doncs ho veuen com un producte alimentari, nutricional, un superaliment, aquests que diuen. Si nosaltres veiem, per exemple, un superaliment, els, no, els nabius, cada dia hauríem de menjar tants nabius, no? Sí, perquè és un superaliment. O un alvocat perquè té greixos,
1: sí,
0: no sé què, no sé quan.
1: Tal, sí.
0: Pues, el que nosaltres fem aquí, a l'altra punta del món, on tenen nabius i alvocats, amb abundància diuen, una fruita més, no sé què, no?
1: Tampoc no li donen la importància.
0: I en canvi, la garrofa allí pues, és com un sub, és com un substitut, perquè molta gent et dirà, això és la xocolata dels pobres, si ho havia sentit mai.
1: Xocolata dels pobres?
0: Les xocolates dels pobres. De fet, al segle passat hi havia moltes xocolateres, diguéssim, no? Fàbriques de xocolata aquí, que barrejaven cacau amb pols de garrofa,
1: sí.
0: No? Perquè la pols de garrofa té aquest punt xocolata que no té res a veure, però té aquell punt, aquell record, i llavors adulteraven una miqueta aquella xocolata, i com que el cacau valia equis i la garrofa no valia res,
1: d'aquesta manera,
0: doncs aquesta mania, no?
1: Miqueta,
0: llavors,
1: no?
0: Això suma-li una altra frau, suma-li una altra conseqüència que pensem, ostres, aquí ens donaran gat per llebre, xocolata per garrofa, ui, saps què et vull dir? És una miqueta d'això. I llavors els països, per exemple, que són més, això que et dic, a vegades, si que per internet, en anglès, carob, no? Que seria la garrofa.
1: Veus, com has dit?
0: Carob. Carob, sí. És com un superaliment, no? Com nosaltres l'advocat, els nabius, amb barretes de no sé què, de garrofa, magdalenes de garrofa. Per exemple, a Portugal, també, si viatges a Portugal, al sud de Portugal, la gent veurà que hi ha moltes pastisseries que troben magdalenes de garrofa, tot això, garrofa. Sí, que és qüestions molt culturals, uns ho miraran pel tema nutricional, perquè això ja et dic, els Estats Units com ho veuen? Com un substitut de la xocolata, però, com que no té, això no té, diguéssim, com la xocolata, no? Que té aquest punt de, no sé, d'excitant, no? D'això, aquest no té quantitat de fibres, tot fibra, val? No té greix, cosa que la xocolata sí que té greix, no? Llavors, clar, a partir d'aquí, doncs, fan els derivats de bombons, fan els derivats de...

0: tot el que sigui. Després hi ha un altre aspecte que aquí, clar, aquí és pagès, per exemple, i si ara estàs escoltant un pagès, diria, fa 2 anys la garrofa es va ficar, no sé, un euro i pico al quilo, aproximadament, vale? I ara, aquest any, potser l'any passat ni la van collir, perquè, o sigui, donaven 10-15 cèntims i potser et sortia més car collir-les que fer-les caure a terra, sí, per això n'hi havien tantes a terra, no? Dius, com pot ser que un, no, fa 3 anys valgués 2 euros al quilo i ara valgui 20 cèntims, no? Perquè també, a mida que això, que comença una miqueta, per exemple, el garrofí, vale, que és la llavor, això es tritura i, per exemple, s'utilitza en tema de perfumeria per lligar, però també, per exemple, en pastes de dents, o sigui, el que és la llavor, doncs és com una... Veureu, a vegades això ja no es fa, perquè ara tenim mòbils, però abans quan anaves al bany llegies les etiquetes, veies, com a garrofí.
1: Sí, exacte, miraves a darrere les ampolles del sabó.
0: Com a garrofí, sí. Com a xantana, no?
1: Ah,
0: pues, sí, veureu molts productes alimentaris i no alimentaris que porta gom a garrofí. Val?
1: Gom a garrofí.
0: Garrofí ve de la llavor de la garrofa, val? Que fa això. Fa 2 anys va passar alguna cosa en què van descobrir que tenia unes propietats per la no sé què indústria de
1: cosmètica
0: i tot això. Ho van pujar al d'això, es van passar de llestos, al final hi ha especulació, com a tot arreu, no aquí a Catalunya, perquè això és un cultiu que hi ha a tot el món, al Marroc, a tot el Mediterrani. Ho van pujar de preu i ja van dir, la indústria va dir, bueno, tampoc som tots, anem a buscar un substitut d'això, no? I el van trobar i ara torna a atacar.
1: Vaja,
0: no?
1: Vaja.
0: I dir que al final és això, no? Una miqueta la història d'aquesta lleguminosa, diguéssim, és d'això. El que passa que per aquí al Baix Penedès, per exemple, doncs, bueno, és un cultiu que sempre hi ha estat, val? I que no està molt ben valorat, alguns cuiners sí, algunes pastisseries sí, el Vendrell, per exemple, és molt típic, doncs, un pastís de garrofa, val? I és molt habitual. Per exemple, hi ha pastisseries al Vendrell que ho elaboren. Nosaltres al restaurant havíem fet postres amb garrofa, val? Però la garrofa, al final, què es consumeix a dia d'avui per fer unes receptes? Que ara, hòstia, m'ha agradat, m'ha sentit, vull recuperar una miqueta aquell gust torrat que té, val? El que es fa per poder consumir això és agafar aquesta garrofa, el que fa és estorra, val? Es treuen les llavors i es fa una farina. Val?
1: Perquè això és com una mongeta, una mica més boturuda,
0: més gruixuda. Sí, és seca. Quan arriba el setembre, això, és com una pedra.
1: Sí, està sec i dur.
0: Això, a part d'allò que he dit que es pot fer la melassa, que es bulli, fer un xarop, això el que ho ha de passar, s'ha de, diguéssim, a treballar. És com l'oli, no?, que necessites un molí, no?, i necessites un procés, doncs la garrofa també. Per tu consumir o començar a elaborar actualment receptes amb garrofa, el que necessites és farina de garrofa. Farina de garrofa on comprem? Doncs bàsicament, supermercats, el que serien grans, entenen, perquè et dic, és com algo nutricional, i si no, doncs al final botigues d'aquestes d'herbes i de coses d'aquestes, doncs també en trobareu farina de garrofa. Llavors, al final, la farina de garrofa és això, triturat, però sobretot torrat. Hi ha diferents tipus de torrat, val? Però bueno, seria un neutre. Com ho utilitzem en norma general? Clar, diem, bueno, però això no ho podem ficar. Ho podem ficar a tot arreu, perquè ho tractarem com si fos un potenciador, però amb farina. Això què vol dir? Si nosaltres agafem i fem una magdalena i agafem la recepta magdalena, si fiquem el 100% del pes de la recepta amb farina de garrofa, serà immenjable, perquè és tan fort el gust que té la farina de garrofa que direu, no, això no és bo, però és com si en un lloc a mi m'agrada molt el salat i li fico molta sal, o li m'agrada molt el sucre i li fico molt el sucre. Al final, la farina de garrofa s'ha d'entendre com un ingredient que té molta força i llavors el que farem és potenciar. Les receptes que fem, doncs, per exemple, fem una coca salada, no? Per exemple, a Vendrell, doncs, es fan unes coques salades que serien de garrofa com les coca enramada, no? Doncs el que agafaríem seria la farina o sigui, agafaríem la recepta de que fem servir i el 10% del pes de la farina el ficarem o sigui, si fem un quilo, doncs 100 grams serien de farina de garrofa. Primer, perquè et dic, és molt forta. Segon, perquè és dolça, val? Llavors ens endolçaria massa l'això. Llavors, quan són receptes salades, normalment es fan més el 10%, i quan són més d'això, més dolces, en aquest cas, doncs es pot augmentar el que seria la dosis. No? Jo el que recomano sempre, bueno, podríem fer pasta fresca, podríem fer picades, no? Una picada que a vegades fiquem xocolata, doncs podríem ficar una miqueta de farina de garrofa i li donaria aquell gust torradet que té, val? I peculiar. Però el que podem provar, si volem a casa fer-ho més una miqueta més fàcil, doncs, per exemple, és fer un coc de garrofa, no? Pues tres ous sencers, un iogurt, després fàcil, perquè això són receptes de casa, d'això, dos mesures de iogurt de farina, val? Una mesura de farina de garrofa, dos mesures d'aquest mateix iogurt de sucre, val? Si és moré sempre millor, una mesura d'oli d'oliva, mitja mesura de llet, i després 15 grams d'impulsor químic, no? Després, com sempre, els ous, el sucre, els barregem, anem afegint el iogurt, l'oli, per últim les farines, l'impulsor, la llet per anar lligant, val? Això s'aboca amb un d'aquestos per fer un coc, si voleu, més planet, o si no, els testos més allargats de vidre, tipus plum cake, doncs també ho podríem fer, no? I això 180 graus. Una cosa que també és bona de menjar, per exemple, és fer la típica Nutella, no? La Nutella Nocilla, que és una crema de cacau. Doncs es pot arribar a substituir el que seria el que afegiríem de cacau, doncs per fer-lo, entre cometes, més autòctona, més d'aquí, doncs substituir aquest part de cacau, diguéssim, per aquesta part d'això, no? De, diguéssim, de garrofa, no? I llavors afegir una miqueta aquesta crema de cacau, doncs les avellanes, una miqueta d'oli, una miqueta de llet, val? Una miqueta de pols d'aquest de garrofa, i tindríem el d'això. I després hi ha un pastís molt tradicional, que és que va fer, en aquell cas, les cuines del Vendrell fa molts anys, val? I era per dignificar una miqueta la garrofa, no? I tot i que ara, i moltes pastisseries no fan aquesta recepta, però sí que és veritat que jo algun cop l'he fet, i és molt, molt bona, no? I us la volia donar perquè al final, igual que l'arròs ajat, al final és una recepta del Baix Penedès, el pastís de garrofa del Vendrell, jo considero també que és de la comarca, no? És un patrimoni compartit, vale? Llavors són 4 ous, 150 grams d'ametlla ratllada, que és la que hi ha pols d'ametlla que fem servir pels panellets, 75 grams de farina de garrofa. Aquesta és una ingredient curiós, però que també li dona molt bon gustet. També està picant una miqueta passat de moda ja la copa de licor de crema catalana. No sé si te'n recordes, sí. No? Per no dir marques, però igual que ara hi ha molt típic l'arròs, sí. Doncs en aquella època, uns anys, hi havia el de crema catalana, no?
1: I això ha plogut, eh?
0: Ha plogut, no? Sí. Però sí que és veritat que li donava aquell gust d'això, no? També és una recepta antiga, 200 grams de sucre, ratlladura de pell de taronja, de llimona, una miqueta de canyella en pols, no? Llavors per acabar el pastís, per decorar, sucre llustre i cacau en pols, no? Llavors, com sempre, fem una miqueta a la pastisseria, és els ous amb el sucre, val? Igual que fem magdalenes, cocs, pastissos, val? Barregem doncs aquests ous amb el sucre, això ho muntem bé, com més muntat estigui, més aire hi ficarem, allò quedarà més esponjós, val? Ho batem bé. El truquet és, a vegades, quan agafes una miqueta, quan ja ho tens mesclat, si fa fil, diguéssim, agafes la massa aquesta, bueno, que és líquid, no? Però fa com si se t'enganxés.
1: Sí,
0: fa un
1: filet. Amb els dos dits.
0: Llavors això vol dir que ja està ben muntat. Si no fa fil i se't trenca,
1: sí,
0: no? És que encara li falta més emulsionar una miqueta el sucre amb aquest ou. Per últim, doncs, ficar una miqueta això, la ratlladura de llimona, la canyella, l'ametlla ratllada, vale? La farina de garrofa, val? I ara estava ara meditant que això seria, per exemple, un pastís sense gluten, perquè no tindria gluten ni això, ni l'ametlla, val? Això ho tornem a batre, s'incorpora aquest licor de crema catalana vintage, val? A veure si en teniu. Si no, bueno, l'actualitzat ara s'ha ficat de moda el d'arròs, no? Que és una miqueta de canyella.
1: Però encara l'hem trobat, no? El licor de crema catalana,
0: sí, jo crec que sí, però ja són aquelles coses que ja no es demanen, no? Una miqueta.
1: Han passat de moda, mira,
0: moda.
1: Són això, tendències.
0: Llavors, bueno, un motlle, fiquem una miqueta, si voleu, d'oli i sucre perquè no s'enganxi tant, no hi fiquem farina, sobretot si és per fer sense gluten, val? I això és coure ràpid, 180 graus, simplement provar que en 10-15 minuts qualli, perquè aquí no hi ha farina, val? I d'això. Llavors, bueno, el que us deia, magdalenes, si voleu provar o compro la farina de garrofa, doncs sempre penseu, sobretot, que no és una farina per utilitzar com a farina, sinó que és com a potenciador de gust. Val? Per tant, treballem sempre entre el 10-20%. Que un dia vull provar de fer el meu coc i afegir un toc diferent. Fiquem aquest 10%, 20 com a molt, màxim, 15, de farina de garrofa pel pes que et fiquem de farina,

0: esborrar-ho nosaltres, triturar-ho nosaltres, no? Però a poc això s'ha anat fent. Clar, jo recomano això, comprar ja la farina feta. Mm. Ara, si us vol fer la gràcia això de buscar, no?, a internet, com, hòstia, i això del xarop? Doncs són altres receptes, té aquest punt medicinal, bueno, si teniu temps i sou curiosos de producte així diferent, val? Per molt cop que el veiem per aquí, pues, hi ha molt per descobrir encara de la garrofa.
1: Doncs avui la garrofa i el garrofer, que és l'arbre, no? Això és un arbre, d'on surt?
0: Sí, és un arbre. Un arbre.
1: Mm-hmm. Doncs avui el protagonista en aquest espai, la garrofa, en el Tots a Taula del David Bernet. Gràcies, David. Molt bona setmana. Ens retrobem d'aquí dos dijous. Que vagi bé.
0: Igualment.
1: Adéu-siau. Adéu.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Un nou negoci vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, puntuals. Arribem al punt de 11:45 del matí. Ja us sona, ja molt familiar aquesta sintonia de les històries de la música, és aquest espai que repassa, doncs, en aquests últims capítols, aquesta temporada, la història de la música, segons la revista Rolling Stone. Històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, els dijous en el Calafell Matí, també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí, divers moments. Ignasi Guiluz, Xavier Andreu, molt bon dia, senyors.
1: Hola, bon dia, Ferran.

0: Bon dia a tothom, també.
1: Bon dia a tothom.
2: Què tal, com esteu, com us
1: va? Encantats de ser aquí.
0: Sí, amb caloreta.
1: Sí. Això podríem, quasi que ho podríem gravar, això, perquè sempre diem, estem encantats de ser aquí. El temps, hem vingut des de Vilanova, la mar de bé.
2: Què vols dir, que us repetiu sempre?
1: Sí, sí, com l'all.
2: Però és que és la veritat.
1: Estem contents.
0: Estem contents de venir aquí.
2: Home, malament seria que em diguessin, no, estem tristos, de veritat estem emprenyats, estem de mal humor, no ens venia
1: no ho direm mai, això.
2: Esperem que això no
1: canviï. No ho direm mai, això.
2: Doncs vinga, entrem en matèria. Què ens fassareu, què ens oferireu avui?
1: Home...
2: Això que dèiem, eh?
1: Això que dèiem. Continuarem presentant aquelles cançons que, segons els crítics i lectors de la revista Rolling Stone,
2: exacte,
1: van ser considerades en l'edició de 2004 com les 500 millors de la història.
0: I tant. Mm? I com anem fent sempre, ho farem en l'ordre invers a la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 152, ocupat per Jimi Hendrix amb Foxy Lady.
1: Mm.
0: I avui començarem en la posició 151, esclar, on escoltarem The Penguins amb el tema Air Angel.
1: Som-hi!

0: Earth Angel. Es va publicar l'any 1954 i és considerada una de les peces precursores del doo-wop i del rock and roll primitiu.
1: El grup The Penguins eren un quartet de cantants negres originaris de Los Angeles i Earth Angels va ser el seu gran i pràcticament únic èxit. Amb, això sí, amb més de 10 milions de còpies venudes, eh?
0: Que no és poc.
1: No, no, i tant.
0: Doncs bé, mira, una dada que crida l'atenció al respecte d'aquesta cançó és que un any més tard, de la seva publicació, en van fer una versió un altre grup que es deia The Crew Cats. També eren un quartet masculí, però en aquest cas eren canadencs i de raça blanca.
1: Doncs, reflectint les tensions racials d'aquells anys als Estats Units, la versió de The Crew Cats va sobrepassar en vendes a l'original, tot i que en va ser una versió posterior, eh?
0: Sí, senyor.

0: En la posició 150 tenim a The Byrds amb aquest tema que estem escoltant, 8 Miles High, o sigui, 8 milles amunt.
1: Degut a aquest títol i a l'estil psicodèlic del qual el grup n'era un dels primers exemples, alguns crítics la van associar al consum de drogues i va ser per això que algunes emissores de ràdio no la van voler emetre. El resultat, evidentment, va ser que la seva popularitat va augmentar encara més.
0: Sí, com sempre passa. Doncs bé, un dels músics que va participar en la gravació del disc va ser Ravi Shankar, un mestre del sitar. És un instrument que anem sentint a la gravació. Aquest Ravi Shankar és reconegut mundialment i, de fet, a més, és el pare de la cantautora molt coneguda Nora Jones.

0: Aquests són de Everly Brothers, interpretant Cathy's Clown, en què van ocupar el lloc 149.
1: Ells, The Everly Brothers, van entrar amb 4 cançons a la llista de les 500 millors. En capítols anteriors ja havíem escoltat, o ja n'havíem escoltat dues, Bye Bye Love i Wake Up Little Susie.
0: Doncs bé, avui tindrem l'oportunitat d'escoltar les altres dues.
1: Ah.
0: Sí, mira, en primer lloc, aquesta que està sonant, de Cathy's Clown.
1: Molt bé.
0: I si voleu descobrir la segona, només us caldrà esperar que arribem al final del capítol d'avui.
1: Ah, mira.

0: Janis Joplin és fàcilment reconeixible per la seva veu aspra. I la trobem en el lloc 148 amb el tema Me and Bobby McGee.
1: La Janis Joplin va esdevenir una icona del moviment contractual dels anys 60 als Estats Units. I entre altres coses va ser pel seu estil musical que s'allunyava dels corrents principals imperants. I també pel contingut de les seves lletres.
0: Sí, senyor. En particular, a la lletra de Me and Bobby McGee apareix una frase que diu Freedom's just another word for nothing left to lose, que traduiríem dient llibertat. És sinònim de no tenir res a perdre. Una visió crua, però que va inspirar posteriorment a més d'un hippie.
1: La llegenda de Janis Joplin, a més, es va veure incrementada per la seva prematura mort, que va ser als 27 anys.
0: Sí.
1: Sent aquest fet el que va donar lloc a que anomenessin membres del Club dels 27 a tots aquells músics i cantants que morien en aquesta mateixa edat.
0: Sí, senyor.

0: Està sonant Lust for Life, luxúria per la vida. Un tema compost per David Bowie i interpretat, és aquest que escoltem, per Iggy Pop, en un clar exponent d'allò que es va anomenar rock post-punk.
1: Aquest va ser l'únic tema que Iggy Pop va entrar a la llista de les 500 i ho va fer en la posició 147.

0: Escoltem Rock Lobster, un tema entre humorístic i psicodèlic, alhora que combina ritmes de surf rock amb una interpretació, en ocasions, propera al punk.
1: El grup són The B-52s, que amb aquest tema es van apartar una mica de la seva línia New Wave a la que ens tenien acostumats. I és potser per aquestes singularitats que van entrar a la llista de les 500, ocupant el lloc 146.
0: Segurament.

0: Everyday People de Sly and the Family Stone és la que trobem en el lloc 145. Es tracta d'un himne a la igualtat dintre de les diferències, cosa que la banda, precisament, practicava amb l'exemple, ja que van ser dels primers grups mixtes, homes i dones, i amb membres de races negra i blanca.
1: La música inclou fragments d'una melodia infantil que, habitualment...
0: Aquesta?
1: Doncs és una melodia que utilitzen els infants anglosaxons una mica amb to burleta, eh?
0: Sí.
1: Però que en la lletra de la cançó, aquí és precisament on hi trobem el missatge d'igualtat entre les diferències que deies.
0: Sí, senyor.

0: Ramones van quedar situats en la posició 144 gràcies a la seva petició a ser anestesiats, tal com afirma el títol i la tornada d'aquesta cançó, I Wanna Be Sedated.
1: L'autor de la lletra, en Joey Ramone, va voler reflectir l'avorriment i l'ansietat barrejades amb la desconnexió de la realitat que els membres del grup patien durant les gires.

0: Purple Rain és probablement una de les peces més conegudes de Prince i una de les balades rock més emblemàtiques d'aquest gènere.
1: I va quedar situada en el lloc 143, sent la tercera cançó més ben situada de les 6 que Prince va fer entrar a la llista de les 500 millors.

0: James Brown va ser anomenat el padrí del soul. I en aquest tema, Please, Please, Please, podem apreciar el perquè.
1: La progressió de la cançó es basa en la repetició obsessiva del títol, aquest Please, Please, Please, mentre que la interpretació de James Brown li dona un aire gairebé de gospel, podríem dir.
0: I tant que sí. Doncs mira, per tot plegat, va quedar situada en la posició 142.

0: Kashmir, en el lloc 140, és un dels temes més complexos, musicalment parlant, del grup Led Zeppelin.
1: Mm-hmm. L'estructura d'aquesta cançó gira al voltant d'un riff que es va repetint al llarg de la peça i que va acompanyat d'efectes i instrumentació orquestrals.
0: I la lletra relata viatges exòtics, llocs molt exòtics, que, però curiosament, en cap hi apareix el nom de Kashmir, que és el que té el títol de la cançó.
1: Mira, tu. 1, 2, 3.

0: I Saw Her Standing There va formar part del disc de debut de The Beatles, publicat l'any 1963, i aquesta cançó va quedar en la posició 139 entre les 500.
1: Aquesta és un clar exemple dels inicis del grup de Liverpool, i que una cançó del seu primer disc aparegués a la llista de les millors 500 i en una posició tan avançada confirma la seva qualitat i el seu grau d'influència posterior.
0: Mm-hmm.
1: Però escoltem-la una miqueta més, que és bona aquesta.
0: Som-hi, som-hi.

0: Bé, i haurem d'anar enllestint el capítol d'avui, i tal com hem promès fa una estona, ho farem amb The Everly Brothers. I el seu tema, que va quedar en millor situació, que va quedar més ben situat dintre de la llista de les 500.
1: Sí, sí, i es tracta de All I Have To Do Is Dream, sí, que va quedar en la posició 141, que, donada la seva curta durada, que és de més, poc més de 2 minuts,
0: sí,
1: deixarem sonar sense la nostra intervenció perquè el pugueu gaudir tranquil·lament.
0: Correcte, és bona idea. Doncs així doncs, amics, us deixarem amb The Everly Brothers, que no són els que sonen ara, encara estem escoltant els Beatles. Us deixarem escoltar sencera la cançó de The Everly Brothers i ens acomiadem ara, en aquest punt, fins la setmana que ve, que tornarem amb molt de gust.
1: I tant.
0: Mentre, cuideu-vos molt.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Després del ritme frenètic de tots els espais que van desfilant per la nostra antena al llarg d'aquestes 4 hores de programa, arribem a les 12 del migdia amb aquesta cançó relaxant, amb aquesta veu elegant, i amb Olivia Dean, amb això que es titula So Easy to Fall in Love, una d'aquestes propostes que també ens agrada compartir en la nostra selecció musical. Així arribem a les 12 en punt del migdia.
1: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.
0: Vinga, seguim amb altres continguts a la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Avui volem parlar de l'astròleg Miquel Cuadros, que ha preparat pel 30 de maig un taller vivencial pensat per totes aquelles persones que senten la necessitat d'aturar-se, de mirar cap endins i de comprendre amb més profunditat el seu camí de vida. A partir d'ara de les 12 del migdia, obrim micròfons per l'astròleg Miquel Cuadros. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Benvingut i ben retrobat aquesta a la teva casa, Calafell Ràdio.
2: Moltíssimes gràcies, molt content d'estar amb vosaltres una altra vegada i la veritat és que agraït de que m'hàgiu doncs convidat.
0: Doncs una estona a compartir aquest temps de ràdio amb l'astròleg, exastròleg de Calafell Ràdio. Vam compartir la temporada del 2021-2020, no ho sé, sí, ja no 20, recordo. 2021, doncs aquell espai dels divendres, espai d'astrologia, tot un èxit de l'antena de Calafell Ràdio. Doncs ara tornes per parlar-nos d'aquest taller. Què és el que has preparat per al 30 de maig, Miquel?
2: A veure, és un taller que porto treballant fa bastant de temps. Et diré que porto 2 anys treballant-lo. No a plenes hores, però sí que porto 2 anys treballant en aquest projecte. És un projecte en què m'he trobat durant aquests anys de fer astrologia que les persones es troben amb el problema de que no saben, generalment quan et venen a consultar, no saben exactament com els hi van les coses, com els hi poden anar, com els poden canviar, i bàsicament el problema no està tant en com ho faran, sinó estan amb ells mateixos. És a dir, hi ha un aspecte intern, els planetes, sota el nostre punt de vista, doncs tenen unes influències cap al cos humà i cap al nostre intern, d'alguna forma ens afecten. Què vol dir això? Vol dir que en funció de com està un planeta posat en una carta astral, que en diem el camí de vida de la persona, veiem el potencial que té aquella persona i els entrebancs que es trobarà. És a dir, imaginem-nos que tenim... O sigui, abans de néixer, imaginem-nos que veiem la Terra des de fora, veiem una espècie de plaça de toros, imaginem-la molt gran, i ens fa molta gràcia perquè mostres que bonica que és, no?, aquesta plaça de toros. Veus una cosa que es va movent, un animalet que es mou, un altre que no sap massa bé què fa, vas baixant, la plaça cada vegada és més gran i veus, ostres, que potser aquell animal el fan patir. Però, bueno, ho segueixes veient atractiu. Què arriba? Arribes a les grades, que les grades són els signes zodiacals, per dir-ho d'alguna forma, i les persones opinen i s'orienten. I tu ets el que estàs allà a la plaça de toros i des de la barrera ho veus molt bonic, però el que tens que estar a la plaça, ostres, és molt gran aquesta plaça, només hi ha 4 llocs per fer la barrera de protecció i el toro t'acabarà enganxant. Què ens passa? Que el toro ens acaba enganxant sempre, a tothom. No conec ningú. Jo he fet, en aquests anys, més de 3.000 cartes astrals, bastantes més. I no he conegut mai a ningú, inclús persones de molt èxit, que no hagin tingut grans entrebancs a la vida, que hagin tingut grans dificultats. I persones molt reconegudes. Aleshores, aquí vaig pensar, bueno, com podem intentar mirar de trobar la fórmula, la manera, en què una persona pugui tirar endavant el seu projecte de vida mirant de sortejar les dificultats dins del que es pugui, o com a mínim trobar les eines per entendre per què li passa allò.
0: És a dir, que a través de l'astrologia podem veure aquests entrebancs i és... doncs intentar, doncs, abans de que succeeixin...
2: Correcte.
0: Doncs solucionar-ho, no?
2: Sí, exacte. I posar un exemple. Imaginem-nos que tenim un planeta que anomenem Mercuri, que és el de la intel·ligència, la lògica, l'anàlisi, la raó. Imaginem-nos que el tenim, doncs, per exemple, en el signe de la balança. El signe de la balança és un signe que té a veure amb l'equilibri. De fet, és el que té a veure amb la justícia. Per tant, si fem una carta astral d'alguna persona, evidentment, mirem, quan fem la carta astral normal, actuem sobre la vida d'aquella persona i sobre com es mourà. És a dir, les grades són els signes, els escenaris són el que en diem cases, i els planetes són el que en diem els actors i les actrius. I les línies que es veuen tan rares són els diàlegs que tenen entre ells. Llavors, jo vaig intentar buscar la fórmula per entendre com aquests diàlegs es podien manifestar i com podíem canviar aquesta fórmula, aquesta manera d'actuar. I llavors, Mercuri, que és un planeta que és molt curiós, doncs a Balança, per exemple, ens està dient que una de les coses que se sent còmode, perquè és un signe que es correspon també amb un element d'aire, doncs ens diu que el moment que és important per ells o per ella és la comunicació. O sigui, la base més important és la comunicació. Sàpiga com es comunica amb els altres, perquè normalment té a veure amb el número 7, que és la casa 7 que diem nosaltres, i representa en aquest sentit doncs, com ens veuen els altres des de fora, és a dir, les persones que amb les que ens relacionem. I l'ascendent, en canvi, és com nosaltres ens manifestem. És a dir, una persona pot ser verge, però si té un ascendent taure, no es manifestarà com a verge, sinó que es manifestarà com l'ascendent. I és el que més destacarà, a no ser que el conjunt de la carta ens digui el contrari. Clar, què passa? Que un taller d'aquest estil, jo no faré un taller pensant, diguem-ne, en parlar d'astrologia. No parlaré d'astrologia. Ningú en té per què saber. Però sí que explicaré, doncs, com funcionen els planetes, quins planetes són els que es fan servir. Hi ha tot un programa ja preparat de la gent perquè ho sàpiga com encarar. I quan hàgim acabat el taller, tothom haurà de fer un treball manual. És a dir, els hi faré que escriguin amb uns papers l'experiència de lo que ells van veient en el seu propi gràfic que jo els entregaré a cadascú. Jo no vull veure-ho, és a dir, són coses privades, són coses pròpies. Per tant, Mercuri té molt a veure, perquè és el planeta de la comunicació. Per exemple, vosaltres el que feu, esteu governats per Mercuri. Tothom que es dedica al món de la comunicació està governat per Mercuri i per Taure. Mercuri perquè és el de la comunicació i Taure perquè és el planeta de la veu, és el planeta, diguem-ne, de la dicció. Per tant, les persones que són Taure, doncs, generalment solen tenir molt bona veu, solen ser bons locutors, solen tenir una capacitat, però també els que tenen una dominant d'aquell signe fa que tinguin, doncs, aquesta qualitat. Llavors, el signe de Mercuri, que és Bessons, o Mercuri per dir-ho d'alguna forma, fa que hi hagi una gran comunicació, diguem-ne, en el món de les telecomunicacions en general. Llavors, tenim aquí una sèrie de planetes que ens parlen de moltes coses. Per exemple, una persona que tingui un urà, per dir alguna cosa, amb una casa 12, que és una casa de dificultats greus i importants, i Urà és un planeta molt imprevisible, si el diàleg que aquell planeta té amb un altre és dolent, és a dir, hi ha una línia que m'està dient és contraproduent, per exemple, imaginem que aquest Urà està en contraposició amb Mercuri. M'està dient que no seré capaç d'entendre'm jo mateix amb les meves pròpies idees. Vol dir que tinc un garbuix mental que no sabré, diguem-ne, posicionar, no sabré concretar, no sabré arrelar les coses perquè agafin forma. Vull dir, tindré les idees al cap, però d'allà se m'escaparan i no retindré. Llavors hem de buscar quina és la fórmula que pot permetre que aquella persona pugui retenir allò. Quina eina ens pot donar aquella carta d'aquella persona perquè allò ho pugui corregir. És a dir, ensenyarem a prendre consciència del com i el per què actuem i saber com podem canviar els nostres propòsits, els nostres errors, o el que sigui, i mirar, aviam, com els podem capejar. Mm-hmm. Per això parlo de la plaça de toros.
0: Clar, però aquest taller no és individualitzat, sinó que va adreçat a una trentena aproximadament de persones.
2: Sí, a veure.
0: I llavors com es pot aconseguir...
2: Correcte.
0: Això a nivell individual?
2: Molt bé, fas una molt bona pregunta. És un taller pilot, és una prova pilot.
0: És un assaig.
2: És un assaig, mai millor dit. I els assajos, generalment, quan són d'aquest tema que fem, amb 10 persones solen funcionar força bé perquè ho controles molt bé. El que passa és que se'ns està disparant molt. I sí que és veritat que hem agafat un teatre, que hi cap bastanta gent, i bueno, en principi hi ha més d'una trentena de persones ja apuntades i encara hi cap algú més, així si vol apuntar algú.
0: És a dir, que el projecte ha anat creixent. Ha anat creixent. La idea original sí, ha anat creixent. Més persones.
2: A més tenen un avantatge. És un taller totalment gratuït, el que vol dir que la persona pot venir, pot gaudir-lo i no li costarà ni un euro. Vull dir, per tant, és una forma desinteressada de fer-ho. A partir d'aquí, quan la persona ha treballat i ha entès tot el projecte, jo li faig que ho analitzi. Evidentment, amb una trentena o quarantena de persones, o les que siguem, jo no podré dedicar-hi el temps que potser ens agradaria per individualitzar-ho. Per tant, hi ha un correu electrònic en què la persona, si té dubtes, després del que ha fet, el treball intern que ha fet, que jo els convidaré que el facin, doncs em pot escriure i jo els hi respondré. Un per un, respondré a totes les persones que m'hagin escrit. Per tant, m'hi dedicaré un temps a explicar-los-hi. Però la meva idea no és que m'hagin d'escriure perquè els expliqui, sinó que ells analitzin, entenguin i se'n donin compte on cometen els errors. I aquí està la tasca, és de saber que jo sàpiga comunicar, explicar-ho, detallar-ho, informar-ho bé, perquè quedin els menys dubtes possibles i la persona sigui capaç d'entendre, endinsar-se i treballar-ho. I els demanaré una cosa, que no m'ho escriguin amb lletra d'impremta. Perquè la lletra d'impremta no deixa que el cervell funcioni com hauria de funcionar, realment. És a dir, fa molts anys, i ara aquí parlaré de les persones dels països nòrdics, van actualitzar-se, treballar molt amb la lletra d'impremta, com fan a molts llocs. I això és un error, perquè la lletra cursiva fa que el cervell sigui molt més àgil. I ho dic perquè jo he treballat en coses d'aquestes també bastants anys. I llavors fa que, quan una persona escriu cursivament, el seu cervell sigui més retentiu, reté més la informació, i encara que la lletra sigui lletja, que això és el que menys m'importa, és que la persona ho absorbeixi, ho entengui, ho analitzi i ho sintetitzi. Si ho fa amb lletra d'impremta, probablement molta cosa no se li quedarà. Això és una de les coses que comentarem. Per tant, a partir d'aquí, aquest taller és molt àgil, és un taller que jo intentaré que la gent no se m'avorreixi, crec que tinc les eines per que la gent doncs, sàpiga estar activa, sàpiga estar dinàmica, farem descansos durant el temps que duri, perquè comencem a les 10 del matí fins a les 2 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do.
2: Farem algun intercanvi, farem un petit descanset de 10 minutets, a les 2 plegarem fins a les 3 i mitja o 4 i tornarem fins a les 7 i mitja de la tarda. Són moltes hores. Bé, jo he fet tallers de moltíssimes més hores, quan era més jove, evidentment, m'he fotut un fart de fer tallers, a gens i euros molt grans i de diferents temes, temes de sofrologia, que és un tema doncs, que jo havia dominat molt i que havia treballat molt, o d'astrologia, que també n'he fet moltíssims, i en aquest cas, doncs, aquest taller, crec que podrem donar l'habilitat de que la persona sàpiga entendre a si mateixa i on l'està pifiant. Aquesta és la finalitat.
0: Ens deies, és un assaig, és un experiment, com sorgeix doncs, tota aquesta activitat, aquest taller, i si és un assaig és perquè potser no s'ha fet en anterioritat.
2: Exacte, no s'ha fet amb anterioritat, jo l'he fet amb poques persones. És a dir, jo ho he fet amb alumnes i exalumnes que he tingut molts alumnes i molts exalumnes, alguns d'ells vindran al taller. No els he dit a masses perquè si no ja ho haguéssim omplert i no és el que vull que vingui gent que no en tingui coneixements. I per què? Doncs perquè d'alguna manera la persona, quan estem fent un assaig d'aquest tipus, necessitem endinsar-nos molt. Jo, per exemple, el primer que he fet va ser treballar sobre la meva carta. I, evidentment, intento ser crític a mi mateix. Si hi ha una cosa que tinc molt, molt bona, és que sóc molt crític a mi mateix, potser excessivament crític. Les persones més crítiques generalment solen ser les persones del signe de Verge. I jo tinc un Mercuri, que no soc Verge, però tinc un Mercuri que tinc tota la casa 1, gairebé el signe de Verge, i per tant actuo molt com un signe de Verge. Si sóc crític, analític, profund, i no m'agrada deixar les coses a mitges. És a dir, començo i tiro endavant. Llavors vaig començar a fer proves amb mi mateix i vaig començar a intentar entendre aquells diàlegs perquè una cosa és el que em diuen quan jo actuo exteriorment, socialment, i una altra cosa és com em repercuteix a mi internament, que és molt diferent. Jo el que vull és que fem un treball intern. O sigui, fins ara, els astròlegs en general treballem sempre la part externa, és a dir, la part com ens relacionem amb l'entorn, com ens relacionem amb el món, de quina forma actuem i com podem capejar més o menys una situació. Però la part interna l'oblidem, la tenim molt descuidada. I a partir d'aquí, doncs, cada planeta té un significat, tant a nivell de salut com a nivell d'organisme. I llavors has de saber quins són els punts febles que tu tens en el teu organisme, què és el que falla. Si una persona és molt nerviosa, hem de saber quin planeta està afectat. Generalment, el signe de Verge està afectat, probablement, Mercuri probablement està tocadet, hi ha cosetes que ens diuen i ens diagnostiquen, per exemple, un Júpiter mal situat, que és el planeta de la benevolència, que diem nosaltres, doncs ens està parlant de que probablement hi hagin alteracions que puguin afectar òrgans com pot ser el fetge, com pot ser el ronyó, o com pot ser el pàncreas, per exemple, i potser som inconscients i no sabem per què ens passen malalties o per què les tenim. Doncs, en realitat, és entendre com funcionem i el que podem evitar, perquè aquest taller està preparat perquè la persona sàpiga evitar moltes de les coses que ens passen a nivell de salut. I, per tant, interioritzar i saber fer un canvi estructural en el nostre conscient. Perquè tot queda molt gravedat en l'inconscient, però hi ha una cosa que descuidem, i és que és el subconscient el que ho absorbeix tot i ho té amagatzemat. I aquest, o amagatzemat, el disú, va guardant tot, i l'inconscient, doncs, bueno, actua, a vegades, saps com? Doncs actua de forma inconscient, ja ho diem, una persona fa una cosa de forma inconscient, perquè fa un rampell. Aquests rampells solen ser molt marcats, a vegades doncs, per Neptú, que Neptú doncs, està molt implicat amb això, perquè Neptú és un planeta molt ocult. Quan en una carta veiem que un Neptú està molt mal posicionat, a mi ja em diu d'entrada que la persona patirà dels peus, això per començar. Però em diu també que hi ha una altra estructura molt dèbil, i em diu que emocionalment és una persona molt feble. Si té un diàleg que està mal comunicat, hi ha molta feblesa. És a dir, l'astrologia té un camí molt savi, ens van fer fora de les universitats cap al segle XVII aproximadament, que van decidir expulsar-los a tots. Bueno, està bé, no passa res, però fins aleshores havia estat molt relacionat amb la medicina. Els metges tenien que saber astrologia per exercir la medicina. Avui en dia ja no els hi cal. Tindrem alguns metges en aquest taller que farem. Jo sé que hi haurà alguns metges, hi haurà alguns psicòlegs que venen també convidats, i és més que res perquè puguem intentar entendre, absorbir i comprendre coses. O sigui, la finalitat és entendre el per què jo m'estic equivocant constantment i amb què sempre em dono, entrebanco sempre amb la mateixa pedra.
0: Perdona que torni a preguntar el mateix. Un cop acabi aquest taller, cap a la tarda quan finalitzi,
2: sí,
0: totes aquestes preguntes tindran la resposta d'aquestes persones participants?
2: Les tindran perquè se les hauran donat elles mateixes. És a dir, la meva finalitat no és que jo els doni les respostes. Evidentment, jo estaré disposat a escoltar-les i estaré una estona per si algú em vol preguntar alguna cosa. Però la meva finalitat no és que jo els hi hagi d'explicar, és que elles mateixes s'endinsin, siguin honestes amb si mateixes, perquè ningú els aixafardeixarà el que escriguin. O sigui, han de parlar des del seu interior, és a dir, han de fer servir aquesta part d'essència per poder pensar el per què i el com, el meu temperament, el meu caràcter, la meva personalitat és així, així, així, el per què i el com jo em relaciono d'una forma determinada i com pensa la gent, o com jo crec que la gent em veu a mi, o com jo veig a la gent i el per què actuo d'aquella forma, o com la gent em veu actuar a mi. I quan la persona sigui honesta i escrivi a si mateixa, jo convido que facin reflexió sobre això. És a dir, jo entre mitges, com que sigui un taller molt dens, els hi faré alguna tècnica de sofrologia, que és una tècnica de relaxació molt senzilleta, que els faré doncs, que es relaxin i que tinguin la ment doncs, preparada per fer el taller, per començar. Entre més el taller, probablement també faré algun altre, perquè puguin doncs, desintoxicar-se una miqueta i després puguin anar a prendre algun cafetonet o el que calgui. Llavors ho donem. Hi ha una cosa que tinc preparada, que no la vull manifestar encara, però és una música amb una lletra molt interessant que motiva molt i que a mi em transporta molt. Perquè, de sempre, una música que a mi m'ha semblat sempre molt interessant. No la revelaré aquí a la ràdio perquè és sorpresa. Però sé que se'n parlarà el dia que la posem. Perquè en parlarem d'ella i en parlarem del com. I a partir d'aquí, un cop hagin parlat del què i del com, passarem les projeccions i jo aniré explicant fil per randa el que representa un camí de vida d'una persona que hauré posat en allà a la pantalla i explicaré fil per randa el què i el com d'aquella persona i com actua. I faré que vagin veient en els seus propis gràfics que ja tindran, que els hauré donat unes 14 o 16 pàgines perquè puguin remenar coses i puguin escriure i puguin fer aquest taller molt, molt comunicatiu. Per tant, el que jo no vull és que la gent se m'avorreixi. Per tant, intentaré que no se m'avorreixi. Crec que ho sé fer. Una altra cosa és que algú es vulgui cansar o s'encansi i se'n vulgui marxar. Està en el seu dret, pot marxar. Una cosa molt important que he fet, faig una bústia. Quan tothom acabi, en aquella bústia, anònimament, que posi el que ella ha sentit, com ho ha viscut, i de quina manera ho ha treballat. I si no hi ha connectat i no s'ha pogut donar resposta, evidentment em pot enviar el seu correu en el seu moment i jo li respondré els dubtes que m'ha plantejat. Però el taller, la finalitat és que cadascú aprengui a si mateix a entendre quines són les seves eines, quin és el seu camí i el perquè d'aquell camí. Si no avancem ni evolucionem. En el moment que sabem com és el camí, la persona comença a veure que té un univers de davant seu molt més ampli del que ens sembla. O sigui, deixem de tenir les orelleres com els cavalls i tenim una visió molt més ampliada.
0: Les persones que participin en el taller necessiten uns coneixements del món de l'astrologia, un contacte amb l'astrologia prèvia? És necessari, això?
2: A veure, no és necessari, ni molt menys. O sigui, està pensat precisament per gent que no en tingui ni idea. És a dir, aquest mètode jo el tinc plantejat i el tinc treballat perquè el puguin fer servir els terapeutes, és a dir, psicòlegs i terapeutes, diguem-ne, que es dediquin al camp de la ment. Per tant, no tenen per què saber astrologia. Si una persona té la gran bona sort de que coneix, té alguns coneixements d'astrologia, et puc dir que segurament hi trobarà molt profit, moltíssim, però no és necessari. El que sí que és important és que la persona que vulgui dedicar-se a formació, si algun dia hi ha algú que vulgui dedicar-se a la formació d'aquest tema o d'aquest mètode, sàpiga treballar-ho a fons, sàpiga, i jo, la meva obligació, les meves eines, és ensenyar-ho, és transmetre-ho. Vull dir, jo el que estic intentant, en poques paraules, és deixar un llegat, així de clar, amb això.
0: Clar, ens deies, això és una activitat, un taller totalment gratuït, quan totalment. Moltes trobades d'aquestes, doncs, sempre, doncs, costen uns dinerets, uns
2: calarons. Costen uns dinerets. Mira, jo et diré una cosa, i diré, fa molts anys enrere, i t'estic parlant de molts anys enrere, jo cobrava 100 euros l'hora. Et parlo de fa molts anys enrere. I avui en dia faig coses perquè les faig perquè em surten del cor. I aquesta és una d'elles. Per què? Perquè entenc que el camí que tenim a la vida, les persones, per l'experiència que tenim i conforme anem madurant, la nostra ment va canviant. De fet, hi ha una cosa molt curiosa, no? A les tribus, a les poques que encara existeixen, les persones més grans són les persones més escoltades i més reputades. Per què? Pues perquè han vingut les experiències, han tingut doncs, una sèrie de vivències que els joves no les han tingudes, i encara que es pensin que a vegades estan pixant fora del test, probablement tenen més raó del que els sembla. Llavors, a mi l'experiència tots aquests anys, jo fa moltíssims anys, fa més de 40 anys que em dedico a fer astrologia, o sigui, jo mai he fet una sola feina, mai, però sempre les he fet totes el millor que he pogut. Per una d'elles ha sigut l'astrologia, que l'he fet sempre com un hobby durant molts anys, però bueno, m'ha portat molts coneixements i m'ha permès orientar i ajudar a moltíssima gent. I et diré més, Ferran, amb aquesta pregunta que m'has dit d'això que es fa gratuït aquest taller. Jo molts anys vaig estar fent classes i en una escola que donava classes, evidentment, era una escola que no tenia res a veure amb això, perquè era una escola de medicina, de medicina natural, i em van convidar, doncs, que jo anés allà doncs, a parlar d'anatomia del cervell, que era una de les meves qualitats. Però el director, que eren molt amics, sabia que jo feia astrologia i em va convidar si volia fer alguna classe d'astrologia allà. I jo li vaig dir, bueno, fem-la. I vam muntar doncs, un taller. I vam fer durant bastants anys. Jo tenia 20-30 alumnes i hi havia gent que no podia pagar les classes en aquella època perquè costaven uns diners molt importants. Les pagava jo de la meva butxaca. I el director un dia em va parar els pesos. Em va dir, escolta, Miquel, per què ho pagues tu? Per què m'ho puc permetre pagar-ho? Jo el pago jo. És a dir, jo penso que el diner no ha de frenar la vida d'una persona. És així de clar. També és veritat que és una energia que està posada a les mans de les persones per ser utilitzada. Jo vull que les persones que facin aquest taller siguin conscients i sàpiguen que fer valdre, diguem-ne, les seves capacitats no està en contra de la part humana, no està en contra de pensar que la persona és avariciosa o que la persona és ambiciosa, no. Senzillament és una energia que tenim disposada a la Terra per nosaltres per poder-la moure-la i per poder-la treballar. Per tant, si nosaltres la treballem bé, podrem fer moltes coses bé. Una altra cosa que, per exemple, jo preguntaria, i preguntaré, això ho preguntaré en el taller, o sigui, això ja ho anticipo, jo els diré, qui us penseu que és la persona que més s'estima? Qui és la persona que més estimes tu?
0: Actualment. Potser la família, evidentment, una persona concreta, la figura de la mare,
2: el meu fill. T'estàs equivocant, ho sento molt, perdona. És fals. Sí, t'entenc, Però és fals. És fals en el sentit de que la persona que més s'estima, que més s'ha d'estimar, és una mateixa. És a dir, tu ets la persona, la primera persona que t'has d'estimar. Si tu t'estimes a tu mateix i estàs bé amb tu mateix, podràs estimar i ajudar els altres que tens al costat.
0: Potser la pregunta no l'ha interpretat d'aquesta manera, però sí, evidentment, un tinc molt clar que s'ha d'estimar, no?
2: Sí,
0: però
2: sí.
0: A qui estimes quan parles d'a qui? Doncs a la mare, al fill, evidentment, a la
2: és
0: família.
2: És que és el primer
0: no?
2: que diem. És el primer que diem. Els fills, per exemple, o la mare, com tu dius, Jo, per exemple, anys enrere, si em preguntaven, jo deia, els meus fills.
0: Clar.
2: Però d'uns anys cap aquí, i amb les experiències dels treballs que he anat fent, m'he donat compte de que no, que realment tinc que ser jo mateix. És a dir, si jo m'estimo a mi mateix i em cuido jo i miro d'estar bé jo, podré donar el millor de mi en els que més m'estimo. Per tant, seré molt més expansiu. Això és una cosa de les que m'agradaria que la gent aprengui a treballar al taller. O que aprengui a treballar quan realment, per exemple, hi ha una timidesa. I dius, ostres, què està passant aquí? Per què hi ha aquesta timidesa? Quins aspectes, quins planetes, quins actors o actrius estan parlant un diàleg inadequat? I quines coses ens venen de coses passades, de la infantesa, que és el que arrosseguem? Perquè les cartes astrals hi ha una cosa molt curiosa, i això en el taller ho parlaré. Sí, quan una persona és fecundada, és a dir, quan es fot el polvo parlant clar, es posa en un lloc que diem el mig cel. I quan la persona neix es posa en un lloc que en diem ascendent. Aquell quart d'una carta astral, que és un quart generalment, sol oscil·lar entre els 7 i els 9 mesos, perquè menys no sol viure un bebè, però dels 7 als 9 mesos sí que sol viure. Si aquell quart té molts planetes dintre d'aquell aspecte, d'aquella zona, em parla de quina vivència ha tingut aquell fetus en el ventre de la mare. I per tant em parla de si aquell fetus naixerà amb pors i quin tipus de pors tindrà, o naixerà amb problemes i quin tipus de problemes tindrà, i com seran aquests problemes, i si serà capaç de superar-los o no. Jo vull que la persona, quan mira la seva carta, sàpiga la vivència que ha tingut en aquell fetus, sàpiga el que ha viscut, perquè si va amb un psicoanalista, amb un hipnoterapeuta, o alguna persona que faci regressions i es vulgui fer un treball, doncs sàpiga on té que tocar el fil. I això és una de les coses importants. Llavors, cada planeta, nosaltres aquí treballarem, direm, potser 12 planetes, no, 14, treballarem 14 coses, 14, 10 planetes i 4 coses importants, que són aproximadament 2.660 punts a tenir en compte amb una carta. Què vol dir això? Quan una sola que agafa una carta astral, que la veiem molt senzilla, veiem 4 ratlletes, 4 guixots, amb un cop d'ull ha de mirar mínimament 1.440 coses per poder treure una conclusió, equivocadament o no. Llavors, a partir d'aquí nosaltres fem una anàlisi i intentem explicar-ho. Nosaltres, jo sempre dic que l'astròleg no és ni un adiví, ni és un vident, ni és una persona amb unes dots fora de lo normal. Un astròleg és una persona que és un assistent, un conseller, un assistent de vides, i un conseller de vides. I, per tant, el que fem és intentar aconsellar i ajudar les persones. Aquesta és la finalitat de l'astròleg, no fer adivinació, que també se'n fa, també n'hi ha. Hi ha moltes branques. Nosaltres en aquest taller treballarem la part de lo que és el treball intern, que no, jo no he vist ningú que ho hagi fet mai.
0: se'ns esgota el temps. Falta dir, hem dit al començar, que serà el 30 de maig. On es farà aquest taller? Ens deies que encara hi ha places disponibles. Doncs aquelles persones que potser arrel d'aquesta xerrada estiguin interessades en participar, què poden fer? Què han de fer?
2: El primer que han de fer és escriure un Gmail que es diu vivariumastral@gmail.com. Ho dic perquè m'han d'enviar la data de naixement, dia, mes, hora, any i lloc on van néixer. Si no, no podran participar en el taller de forma activa. Poden estar de forma observadora, però no ho recomano perquè es perd el temps.
0: Ja.
2: Llavors, si volen participar, han de portar dia, mes, hora, any i lloc de naixement. A partir d'aquí, com més aviat m'enviï, millor, perquè jo fins al dia 27 encara ho tinc obert. El dia 27 ho tanco. Per què? Perquè jo haig d'imprimir les gràfiques, les tinc que preparar, tinc que preparar els manuals, perquè ho puguin tenir tot a punt per treballar-ho. I a partir d'aquí, doncs, el dia 30, començarem el taller. No sé si respon a la pregunta.
0: També et va preguntar, és a dir, també a través d'aquest correu electrònic poden inscriure's en el taller o han de fer a través d'un altre...

0: venir a demanar si podíem fer una llamba, i sobretot aquí tenim un teatre, i vaig pensar, ostres, un teatre doncs pot ser idoni. I al final doncs vaig anar cap allà, vam parlar, vam veure que el teatre podia ser possible que es pogués fer, i al final hem decidit fer-ho allà a Lletger. O sigui, la prova pilot serà el poble de Lletger.
1: Quina capacitat tenim, finalment?
0: A veure, a mi em va dir el president que màxim 60 persones.
1: 60 persones.
0: Màxim. De fet, som 30 i tantes llargs. Ja. Uh-huh. Vull dir que de moment, i estem a dia 7 avui,
1: Qual cosa, encara 6. Queden una vintena de dies per poder-se inscriure's, en tot sí. cas que no es feien a última hora, perquè potser
0: Correcte.
1: Això ja s'omplen les places.
0: I tenen un problema, hauran d'anar a dinar en un altre lloc, perquè les del lloc aquest ja estan totes plenes, les places.
1: Val.
0: Vol dir que s'hauran de desplaçar, sí, o bé a Sant Jaume dels Domenys, o bé a l'Arbós, o bé a sàpiga on, o a casa.
1: Però al migdia tindrem una pausa,
0: Hi ha dues horetes de pausa perquè les persones desintoxiqui una miqueta de l'atenció que es pugui viure.
1: Doncs recordem aquest correu electrònic, Vivarium Astral, tot junt,
0: sí.
1: amb V baixa les dues, vivariumastral@gmail.com.
0: Correcte. I el telèfon, si cas, te'l dic, de memòria no el tinc aquest, perquè és un telèfon que he creat precisament per això, te'l dic.
1: Comença per 611, per 611?
0: Sí.
1: Doncs el podem donar, perquè el tinc aquí.
0: Doncs el pots donar.
1: És el 611-557-053.
0: Correcte.
1: 611-557-053.
0: Correcte.
1: És el telèfon també per comunicar i voler participar en
0: Perfecte.
1: Aquest taller. El dia 30 de maig a Lletger.
0: Això mateix. Començarem a les 10 del matí. Per tant, recomano que arribin un quart d'hora abans. Si
1: que reservin tota la jornada,
0: sí.
1: perquè serà una jornada
0: sí.
1: llarga i intensa.
0: I una cosa que jo no permetré, i això ho dic amb antena, no permetré que es faci utilització de mòbils ni de gravacions.
1: Uh-huh.
0: Perquè crec que el que vull és que la persona es concentri en allò i que se n'oblidi el telèfon i si ha de sortir a parlar, que agafi, se'n vagi fora a trucar i després el telèfon que el torni a deixar aparcat.
1: Doncs Miquel Cuadros, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: Donar-vos les gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'explicar-ho.
1: Al contrari.
0: I agrair-vos, doncs, de tot cor, doncs, aquesta predisposició que teniu sempre doncs, cap a la meva persona.
1: Doncs l'astròleg amb més de 40 anys de trajectòria en el món de l'astrologia, Miquel Cuadros. Que vagi molt bé aquest taller, molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: I tant de bo ens podem retrobar amb altres motius,
0: Espero
1: aquí
0: que
1: davant
0: així
1: dels micròfons de Calafell Ràdio.
0: A la vostra disposició. Ara ja tothom està per aquí.
1: Una abraçada, Miquel. Fins la propera.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. Gràcies.
0: Una abraçada, gràcies. Bon dia.
2: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell doncs compta amb diferents
8: factors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre

0: ens ho passem molt bé.
1: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
2: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
4: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, tres sèries i tres pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Ara mateix passen dos minuts al punt de dos quarts d'una del migdia. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Un cop més, l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
6: Molt bon dia. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. A Calafell les han rebut totes de nou. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipsi solar total d'aquest estiu. I tens dubtes amb l'aplicació La Meva Salut? L'ABS Calafell organitza per demà divendres un taller pràctic. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori vendrellenc reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen Educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà amb normalitat. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
7: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts i millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un avanç de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Déu-n'hi-do, com ens agrada aquesta cançó. És la cançó que han fet els Doctor Prats. Es diu Energia i acompanyarà a la volta al Tour de França, que passarà enguany per aquesta comarca, pel Baix Penedès, i aquesta és la cançó que acompanyarà aquesta etapa del Tour de França per Catalunya. Doncs hem arribat ara mateix a 1:45. Anem per l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell. Doncs bé, que ja ho tenim tot a punt.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Cada vegada l'ordinador fa de les seves i hem d'anar fent temps fins que no tinguem les coses tot a punt perquè s'escolti bé aquesta sintonia i pugui arribar allò on us trobeu, doncs, tota aquesta agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc del taller de fotografia creativa amb el mòbil que es farà demà divendres, dia 8 de maig, a partir de les 6 de la tarda, activitat gratuïta en el Centre Cívic Cinema Iris. Un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure tot el màxim profit de la vostra càmera i del vostre mòbil. Descobrireu conceptes bàsics de composició, llum i enquadrament, així com trucs senzills d'edició per millorar les imatges al moment. No cal experiència prèvia, només portar el mòbil i moltes ganes de mirar el món amb altres ulls. Cal fer inscripció prèvia a joventut.calafell.cat, www.joventut.calafell.cat. Recordeu, demà per la tarda, a partir de les 5, aquest taller, molta atenció, perquè es prioritzarà els joves d'entre 12 i 35 anys. I també demà divendres, a partir de les 8 del vespre, Toni de Moda amb el seu show de moda aquí en el Teatre Joan Colet de Calafell. Aquest és un espectacle, el show de moda, un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig i amb ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital, també a l'escenari, amb aquest monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i converteix allò que és quotidià en alguna cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. Recordeu, davant, a partir de les 8 del vespre, en el Teatre Joan Colet de Calafell. El preu de l'entrada general és de 18 euros, amb la possibilitat de 28 euros amb el Meet and Greet. Si entreu en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, cliqueu aquesta activitat, Toni de Moda, Show de Moda, i podreu trobar l'enllaç per comprar la vostra anticipada sempre que hi hagi de disponibles. Però anem a fer una cosa, el cliquem aquí en directe, cliquem l'enllaç que trobareu i anem a veure si encara hi ha entrades disponibles. Doncs sí, tenim encara entrades disponibles al Toni de Moda Show de Moda demà divendres en el Teatre Joan Colet de Calafell. Seguim amb més coses de l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, perquè aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, Festa dels Contes, vet aquí un gat a la Biblioteca Ventura Gasol i als seus voltants, a la plaça de Cal Cubano, aquesta Festa dels Contes. A partir de les 11 fins les 2 del migdia i a partir de 6:45 de la tarda fins 9:15 del vespre. Hi haurà activitats com el Petit Petofet, amb contes per la mainada, a partir de les 11 del matí, a les 12, tots els petons del món. Es tracta d'un conte en llengua de signes. I a les 6 de la tarda, contes desexplicats, amb la companyia Vivim del Cuento. Hi haurà tallers de quilòmetre zero, mapes del tresor, retallables, pop-up, construcció de terraris, minimons de contes, casetes de fusta i durant tot el dia, l'animació itinerant d'Escape Caravana, les contes pop, la tribu juganera, hi haurà contes, balls, música, bombolles i joc, caixes per descobrir històries d'animals de terra, mar i aire, jocs de taula, l'exposició del Tatano, la revista pels més petits, de Cabell Fort, i també paradetes de contes, llibres i jocs. No us ho perdeu, sobretot per al públic familiar. És la Festa dels Contes, Vet aquí un gat, aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, però també a la plaça de Cal Cubano. I aquest diumenge, dia 10, a partir de les 11 del matí, a la Confraria de Pescadors, ruta patrimonial Coure, Mar i Ferro. És una passejada comentada pel nucli de la platja de Calafell que tractarà sobre el aiguardent com a motor que va canviar Calafell en el segle XIX. El recorregut començarà des del centre d'interpretació La Confraria i passarà per espais com l'església, l'estació de tren o la destil·leria, que serà el final de la ruta. Una activitat gratuïta, cal fer reserva prèvia al 977-6990... diem des del principi, bé. 977-69-46-83. Ara sí, 977-69-46-83 o a través del correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Recordeu, aquest diumenge, dia 10, a partir de les 11 del matí, ruta patrimonial Coure, Mar i Ferro. No us ho perdeu. Places limitades i gratuïtes. I acabarem al Teatre Joan Colet de Calafell aquest diumenge per la tarda. Ya me has tocado el cuento. Us recordeu de l'univers No me toques el cuento amb princeses? Doncs ara arriba aquesta comèdia fresca i gamberra en la que quatre prínceps estan desesperats per recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències soles en el món real. Davant d'aquest abandonament, ara els prínceps busquen ajuda per poder recuperar les seves princeses i també pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. És una obra escrita i dirigida, una comèdia de l'Olivia Lara, en castellà, i que dura 90 minuts. Aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre Joan Colet de Calafell, Ya me has tocado el cuento. Entrades disponibles. Entrada anticipada, 14 euros. Per menors de 25 anys i majors de 65, 12 euros. I a taquilla, si hi ha disponibles, 16 euros. Entrades.calafell.cat. Entrades.calafell.cat. I ja sabeu, teniu tota aquesta informació al web municipal calafell.cat. Heu de dirigir-vos a la seva agenda cultural. Vinga, acabem l'agenda ja.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
2: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
2: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
3: Backstage.
2: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
4: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
5: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
0: Dotze minuts i arribem a la una en punt del migdia. Vinga, anem tancant edició. Anem recollint tracets. I anem acabant l'edició del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 7 de maig de 2026. Sempre ens fa ser, que engeguem a les 9 del matí, dius, buf, tinc tot el matí per endavant, però ràpidament se'ns plantem a la 1 del migdia. 4 horetes que sempre compartim, l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb la bona música, bones cançons. I amb això arribem a la 1 del migdia amb cançons que arriben a l'antena de Calafell Ràdio. Demà, a partir de les 9, divendres, tornem aquí amb el Calafell Matí. Actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. I amb què marxem? Doncs a veure amb què marxem avui. Encara no hem triat la cançó, déu-n'hi-do, eh? Quin despiste. Vinga, va, ho farem amb la nova de Shakira, amb Belé. Aquesta cançó que es diu Algo Tu, que ens ajudarà a arribar a la 1 en punt del migdia, com sempre. Gràcies a tots i a totes per estar a l'altre costat. Fins demà a les 9. Que vagi molt bé el dijous.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

alegria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 7 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. Calafell les ha rebut totes de nou. En parlem d'aquí a uns minuts. Abans tenim altres notícies. Les resumim primer en titulars. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipse solar total d'aquest estiu. Tens dubtes amb la meva salut? L'ABS Calafell organitza un taller pràctic demà divendres. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen a Educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà.

0: encara amb normalitat. Els representants sindicals es reuneixen amb la direcció territorial del departament per exposar les reivindicacions. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts i millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un avanç de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La DH, l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. Calafell les ha rebut totes de nou. Són les platges de Calafell, l'Estany Masmel, Segur Llevant i Segur Ponent. A més, també han rebut bandera el Port de Segur de Calafell, com habitualment any rere any, i també l'Associació del CREAC de Calafell. D'altra banda, de les tres platges del litoral del Vendrell, enguany només les de Sant Salvador i el Francàs rebran aquest certificat, mentre que la de Coma-Ruga es quedarà sense. Des de la regidoria de platges del Vendrell han explicat que el motiu més probable d'aquesta pèrdua és per la platja de Gossos que es va activar l'estiu passat, ja que la bandera blava és incompatible amb la presència d'animals a les platges. En canvi, fa un any van afirmar que l'activació d'aquesta platja no era incompatible amb la bandera blava perquè es podia fer una excepció en aquell tram, han apuntat des de la regidoria de platges de l'Ajuntament del Vendrell. Per tant, pel que fa al municipi calafellenc, s'han rebut totes les banderes de distinció. Bandera blava a Calafell, l'Estany Masmel, Segur Llevant i Segur Ponent. La bandera blava és un distintiu que atorga anualment la Fundació Europea d'Educació Ambiental a platges i ports que compleixen una sèrie de condicions generals i també d'instal·lacions. En Educació Ambiental i Informació hi podem trobar mostrar informació sobre qualitat de l'aigua en què es banya. També el Codi de Conducta per l'àrea de platges que s'ha de mostrar i les normes que governen l'ús de les platges ha d'estar fàcilment disponible per al públic. També s'han d'oferir activitats d'educació ambiental. És molt important la distinció de la bandera blava a les platges calafellenques per la qualitat de l'aigua que demostra, amb requisits i normes per l'excel·lent qualitat de l'aigua en què ens banyem. No poden afectar l'àrea de platja abocaments industrials ni aigües residuals. També hi ha conformitat de la comunitat amb requisits de tractament d'aigües residuals. Les algues i l'altra vegetació haurien de deixar-se produir a la platja, llevat que constituïssin una nosa. També hi ha un nombre adequat de socorristes o socorrisme disponible a les platges, un equip de primers auxilis i també diferents actuacions de referències amb el distintiu de bandera blava. Per tant, recordem que Calafell ha estat guardonada a totes les platges amb la bandera blava.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic que pot tenir l'eclipsi solar total previst per el 12 d'agost. És un esdeveniment astronòmic que desperta un gran interès per ser el primer eclipsi total de sol visible des de la península Ibèrica en més d'un segle. La nostra zona és una de les que permetran contemplar el fenomen i en aquest fet esdevé una oportunitat. L'impacte turístic pot ser històric, A l'estat espanyol hi ha una previsió d'entre 5 i 10 milions de visitants i d'un increment exponencial de reserves turístiques, especialment a zones rurals i costaneres. Per tant, aquest estiu a Espanya serà l'epicentre mundial de l'anomenat astroturisme. La jornada a Calafell està organitzada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i la Universitat Rovira i Virgili. Segons l'alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, aquesta sessió servirà per estudiar i analitzar com aquest esdeveniment pot esdevenir una palanca de projecció turística i de desenvolupament per a la comarca del Baix Penedès.
3: Podrem veure on està el sol i aquell dia 12 d'agost doncs estarem en la mateixa posició i, per tant, si la gent ho pot veure aquella hora doncs des del seu terrat o des del carrer o des de la platja o des d'on sigui, doncs es farà una idea d'aquell 12 d'agost si d'aquell punt podrà veure l'eclipsi, no? Calafell estem fent això, estem fent aquesta trobada amb la URB a través del Consell Comarcal, doncs de parlar del l'impacte turístic que pot tenir aquest fenomen atmosfèric, perquè altres vegades doncs ha vingut molta gent d'arreu del món doncs a veure-ho. Aquí a Calafell hi ha una pàgina web on es veu la durada que té l'eclipsi. Aquí a Calafell crec que són 38 segons o 37, no recordo exactament, més o menys doncs, com tot el Baix Penedès. No a tot el Baix Penedès es veurà l'eclipsi, això també és un tema doncs, important. Nosaltres serem gairebé doncs, dels que veurem menys temps, però sí que s'estem dintre la franja de visualització d'aquest eclipsi.
0: L'alcalde explica que hi ha una web on es pot consultar quins són els punts on es podrà veure aquest eclipsi.
3: I, esperant aquest fenomen, doncs, que és un fenomen únic i que es produeix un cop a la vida, com aquí qui diu, i, per tant, doncs, puguem doncs, rebre tota aquesta possible doncs, gent que pugui venir a veure'l i que puguem doncs, ajudar-los doncs, a que ho puguin fer fàcilment. Evidentment, tot això doncs, ho estem treballant per poder-ho fer possible i tot i que no som un dels punts que ha marcat la Generalitat com a observació, estem al costat del Vendrell, té la mateixa visual, vull dir que no té cap mena de problema, però sí que hem de trobar doncs, aquests espais, estan identificats també amb un mapa que té la pròpia web doncs, que ha penjat la Generalitat del tema de l'eclipsi. Allà es poden veure els punts del municipi on es pot veure l'eclipsi i on no.
0: Pel que fa a la jornada que es durà a terme al Teatre de Calafell, és oberta a tothom i s'adreça especialment a professionals, empreses, administracions i persones interessades en el potencial del territori. Per assistir, cal fer inscripció prèvia a inscripcions.urb.cat.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I tens dubtes amb l'aplicació La meva salut? L'ABS, l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, organitza un taller pràctic per demà divendres. Podràs aprendre, accedir-hi, gestionar-la i treure'n el màxim profit de manera fàcil i guiada. Serà demà a les 12 a l'Aula Sanitària del CAP de Calafell.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La policia local del Vendrell ha interposat 319 denúncies per incompliment de l'ordenança de convivència i civisme en els primers 4 mesos d'enguany. 115 d'aquestes sancions s'han posat durant el pont de l'1 de maig. Un centenar han estat per consum de begudes alcohòliques a la via pública i la resta per molèsties al veïnat, orinar a la via pública, circular inadequadament en patinets, tinença de drogues i d'un esprai de pebre i per desobeir a l'autoritat. La majoria dels fets denunciats s'han produït en la zona dels Masos de Coma-ruga, prop d'un espai d'oci nocturn. El consistori del Vendrell continuarà augmentant la pressió policial i la reforçarà amb una nova ordenança amb un règim sancionador més estricte que ampliarà supòsits d'infracció, segons han informat.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim ara la plana general del dia. Els mestres, professors i personal educatiu reclamen al Departament d'Educació que s'assegui a negociar i tornen a rebutjar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. El col·lectiu avisa que no acabaran ni començaran el pròxim curs amb normalitat si no hi ha un canvi en el posicionament del departament. Aquest passat dimecres, representants d'USTEC, intersindical i professors de secundària s'han aplegat davant dels serveis territorials de Tarragona per reclamar de nou les seves reivindicacions de cara a les convocatòries de vaga previstes. Demanen una baixada de les ràtios, menys burocràcia, millors condicions salarials i més recursos. Tots ells s'han reunit amb la directora territorial, Montserrat Fortuny, a qui li han fet arribar les seves demandes. Escoltem a Noé Muñiz, portaveu d'USTEC a Tarragona, reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar.
4: Arrenquem un nou cicle de mobilitzacions i vagues perquè volem que el Departament segui a negociar. No considerem que l'acord que s'ha arribat en comissions i UGT no és vàlid. És un acord que pràcticament no s'aconsegueix res amb aquest acord, que a més es signa amb dos sindicats que són minoritaris i, per tant, tal com ha demanat el propi col·lectiu en les enquestes que hem fet, hem de continuar les mobilitzacions, hem de forçar el Departament a que segui a negociar, que es faci una negociació real i, per tant, avui estem aquí davant de serveis territorials per visibilitzar clarament que el conflicte continua, que el conflicte és viu i que el que volem negociar i volem que el Departament segui a negociar.
0: Noé recorda les reivindicacions del col·lectiu.
4: Bueno, les reivindicacions principals continuen sent les mateixes. Estem reivindicant una baixada de ràtios, estem reivindicant adequar els salaris, és a dir, recuperar el poder adquisitiu perdut, estem reivindicant també poder participar en la confecció dels currículums, estem reivindicant que la burocràcia, rebaixar tota aquesta burocràcia, que no es deixa fer classes. El departament, anteriorment ja havia fet algunes petites propostes, el que passa és que senzillament no s'ha pogut continuar negociant. Ells ara s'han bloquejat en que ja hi ha un acord de país, que evidentment no és així, que el col·lectiu no reconeix, i per tant, fins que el departament no segui a negociar, les reivindicacions continuen sent les mateixes.
0: Ricard Masó, secretari territorial de professors de secundària, reclama més recursos per millorar la qualitat educativa als centres.
5: Nosaltres haguéssim de fer la feina del nefròleg, del cardiòleg, de l'internista, del traumatòleg, i nosaltres ara hem d'assumir la feina d'uns especialistes que no estem capacitats per fer. Necessitem cardiòlegs, necessitem nefròlegs i necessitem que aquests nens que tenen aquestes necessitats estiguin ben atesos.
0: Aina Montaner, de la Intersindical, assegura que no acabaran el curs amb normalitat ni el començaran el pròxim si el Departament d'Educació no accepta negociar de nou.
6: Que o seuen a negociar o no acabem el curs en condicions, però és que tampoc començarem el curs vinent amb normalitat. I això penso que és molt important que també ho tinguin damunt de la taula, perquè o seuen a negociar o els docents... Aquesta lluita l'hem començat ara, però no l'acabem. I al setembre, tot i que comencem curs nou, començarem el curs, però no la començarem en normalitat.
0: Avui dijous, els professionals de l'etapa de 0 a 3 estan cridats a la vaga. En el seu cas reclamen millores salarials, reducció de ràtios, així com denuncien la manca de mestres a les llars d'infants.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Una gran arcada de pedra des d'on es veu el mar és l'accés més singular al passeig marítim d'Altafulla. És una gran portalada que ens condueix des del barri mariner al passeig, que està limitat a un costat pel mar i a l'altre, per la façana marítima, conformada pels antics magatzems dels pescadors, que tenen els seus orígens al segle XVIII i que s'han conservat fins a dia d'avui. Aquestes construccions emblanquinades i amb portes de diferents colors són les que configuren una imatge icònica del passeig de les botigues de mar. La revista National Geographic s'ha fixat en aquest passeig i el destaca com un dels més bonics de Catalunya en la publicació del mes de març, on dedica un article a Altafulla i els seus atractius turístics. Altres publicacions s'han fet ressò d'aquesta notícia, fet que ha posat el passeig d'Altafulla al focus mediàtic. Altafulla, la notícia ha estat ben rebuda, però amb por perquè faci efecte crida i arribin més turistes dels que la població pugui assumir. El membre de la plataforma Botigues de Mar, Joan Josep Vallvé, ho resumeix. Diu que agrada que es valori la bellesa d'aquest passeig i que es consideri un dels millors passejos que hi ha a la costa catalana, però també els hi fa por que arribi un efecte crida. La coalcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, també considera que és positiu per a la població, però convida a la gent que vulgui visitar el passeig que ho faci fora de temporada. Qui ho ha vist d'una manera positiva ha estat l'api Núria Pijuan de Finques Pijuan. Per a ells és positiu que es parli d'Altafulla. Les cases del passeig valen entre 6.000 i 9.000 euros al metre quadrat. S'ha conservat tal com es van construir i estan molt ben valorades, ha apuntat. Segons el grup ecologista Tarragona i Ebre Ecologistes, en acció és degut a la proximitat del port de Torredembarra, que impedeix el pas de la sorra, la manca de sediments del riu Gaià i la duresa del passeig marítim. És el problema de la platja central del passeig d'Altafulla, a les Botigues de Mar, la que pateix més els efectes del canvi climàtic. Cada cop hi ha un temporal, la major part de la sorra desapareix. S'hauria de fer, diuen, una desconstrucció, una extracció dels edificis que hi ha tocat al passeig. Aquests tan macos, han apuntat. L'any que ve, la Direcció General de Costes, d'acord amb l'Ajuntament d'Altafulla, renaturalitzarà els dos extrems del passeig, eliminarà les zones dures, farà actuacions de drenatge i afavorirà l'acumulació de sorra.
2: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Aquesta hora, moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas, que ens porta tota l'actualitat esportiva. Endavant.
1: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts i millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part de el grup Trail Road Runners de Calafell.
7: Sí, són molts dies de sortir a córrer, són molts quilòmetres, però clar, per preparar muntanyes, falls i maratons i ultras, doncs clar, necessites molt, molt de volum. Ara em trobo molt bé, la veritat, em trobo superbé. Estic content, o sigui, al final les lesions, que és el més important, m'estan respectant bastant, i estic motivat, la veritat, estic motivat molt per tot el que estic fent i el que vull fer.
1: També ets de Trail Road Runners. Tot Correcte. Just aquest dissabte se celebra la Nocturna Trail.
7: Sí. Soc de l'equip de Trail Road Runners i aquest dissabte farem la cinquena edició de la Nocturna Trail, que serà una cursa llarga de 14 quilòmetres, que sortirà a 8:45 i farem la caminata i una cursa curta de 9 quilòmetres, que sortirà a 3:15.
1: I com va la preparació prèvia?
7: Bé.
1: Fotografies de voluntaris traient...
7: Sí. Bueno, l'organització està a tope amb els temes samarretes, avituallaments, voluntaris, el tema de, clar, la infraestructura que tens que muntar per una cursa, clar, a nivell carpes, a nivell arcs, a nivell... És molt. Però, bueno, el volum total més és abans, sí que hi ha abans burocràticament, i després el dissabte, que és el tema de marcar el tema del circuit i, clar, organitzar tots els voluntaris i que tot surti bé i, bueno, i el temps també, que això també és un handicap, que estem una mica aquí, que si plourà o no plourà, clar, les situacions canvien amb pluja que sense pluja.
1: Tu hi participes activament? És a dir, formes part de la competició o et mantens al marge en aquest sentit?
7: Sí, aquest any formaré part de l'organització i seré part de... correré la cursa llarga, sí. Pel tema de la Lliga de Tarragona, que aquest any m'he involucrat una mica, i clar, i sempre córrer a casa és un plus. Al final és el pati de la teva casa, on corres cada cap de setmana o cada dissabte o diumenge, surts a córrer per aquí. Clar, la teva muntanya és el teu hogar.
1: 3.500 quilòmetres hem dit que vas fer durant el 2025.
7: Sí.
1: Com valores de forma global l'anterior temporada, és a dir, l'any passat?
7: Bueno, la veritat que el volum de fa dos anys, clar, l'any anterior fa, no sé si van sortir 5.000, clar. Aquest any m'ha sortit una mica menys perquè he preparat menys les maratons. Però clar, són molts quilòmetres. Vull dir que no, és una mitja d'uns 100 quilòmetres a la setmana i clar, és molt de volum. Però bueno, també hi ha alguna... També vaig complementar amb el spinning, que també fas una mica de força diferent per no impactar tant amb el genoll. O sigui, estic content, la veritat és que estic content. És molt de volum, sempre em diuen no, passaràs, quan facis gran això ho notaràs, però bueno, al final estic disfrutant del moment. El dia de demà ja pensaré.
1: És el que t'anava a preguntar precisament, no? O sigui, de quina manera les articulacions com els genolls amb l'impacte, això es, de moment estàs bé, però...
7: Sí que és veritat que jo... La sort que he tingut, que clar, porto tota la vida a l'esport, que vulgui dir que estic acostumat a aquest ritme d'entrenaments. Però clar, jo no sé, ara tinc 42 anys i no sé com estaré amb 60, però bueno, penso amb els 42 que tinc ara i ja pensaré al final. Estic disfrutant aquest moment, he disfrutat del meu moment del futbol també, i ara estic super, super motivat amb el tema del running. Sí, sí.
1: Quants anys portes corrent?
7: Corrent porto des dels 36, o sigui, portaré 7 anys. O sigui, jo, com ja he dit alguna vegada aquí a la ràdio, vaig començar amb 5 anys al futbol, aquí al Calafell, i vaig plegar als 34. Després, quan vaig plegar, dic, què faig amb la meva vida? I vaig començar a córrer, vaig trobar a l'equip de Trail Runner i vaig començar a córrer amb ells i bueno, i supercontent.
1: La nocturna, que com diu el seu propi nom, és de nit. Quina diferència hi ha entre córrer de dia i de nit?
7: És totalment diferent. O sigui, de dia, a mi em passa, córrer per la nit, de dia o de nit, aquí al costat, o sigui, no és el mateix, perquè al final el camí ho saps, però clar, tens que estar molt, molt, molt apispat de veure on està aquella pedra o qualsevol cosa, perquè et pots fer mal. I clar, i no ho veus amb el frontal, o sigui, veus una part. Amb el dia jo puc... Mires cap endavant i veus, jo què sé, 50 o 100 metres, però amb el frontal no veus, només veus allò del frontal. Clar, és un hàndicap també. També això ho fa diferent la nocturna. Ja et dic, hi ha gent que sigui de dia, de nit, la tècnica de baixada, la tècnica de pujada superràpida. Però bueno, normalment és una mica més, sí, perquè veus una mica, perquè jo sempre, molta vegada ho dic, prefereixo perdre 10 segons en una baixada que perdre 10 mesos en una caiguda, perquè pots fer molt de mal.
1: T'has caigut alguna vegada?
7: Sí, moltes, moltes. I a vegades la caiguda més tonta, o sigui, quan és més pla, que estàs relaxat, que dius, estic descansant, pum, va. Sí, sí, i he tingut moltes, sí, sí.
1: Quin objectiu tens, objectius, aquest any?
7: Bueno, aquest any, en principi, ara ja he acabat Barcelona, ara estic una mica en modo muntanya, modo fer muntanya, la lliga aquesta de Tarragona, que són curses de 15, de 10 a 15 quilòmetres, fer aquesta lliga i començar a preparar una altra vegada la Marató de València, que aquesta ja és la 8a vegada que vaig i ja a veure si puc garrapar algú de temps.
1: Quan és?
7: El dia 6 del 6 o el 5 de desembre. Sí, sí, sempre és el primer cap de setmana de desembre, sí, sí. I aquesta, clar, aquesta la tinc com... No sé, és com la meva preferida de sempre i cada any vaig. Cada any, o sigui, aquesta és la 8a vegada i vaig cada any perquè, no sé, la tinc molt de carinyo.
1: Per què t'agrada tant?
7: Per què m'agrada tant? Per la gent, perquè és espectacular. Córrer a València és espectacular, l'arribada al Museu de les Ciències és espectacular i tot el recorregut i l'organització també molt bé. El que passa que, clar, això de les curses també cada vegada és més car, cada vegada tot puja molt i ja costa econòmicament, són molt cares. Però clar, són 40.000 persones que corren per València i ja et dic que és algo que tinc com algo molt, molt personal.
1: Alguna cosa més que vingui a prop?
7: Bueno, avui et puc dir una cosa i demà puc dir una altra. O sigui, ja. Al final hi ha moltes curses que vull fer de muntanya, jo que sé, pues, no sé, alguna ultra on sigui, no? Però clar, també és el tema del treball, el que diem, igual treballo al cap de setmana i no puc anar, com el tema econòmic també, perquè clar, una cursa, jo que sé, una ultra, pues, perfectament pot costar 200 euros. Clar, 200 euros no és només la cursa, també és el tema de que, clar, tens que comprar material esportiu i també tens que comptar que, clar, tens que dormir. A mi, jo que sé, quan vaig fer la Machicot, que va ser real, per exemple, clar, sí que un amic meu tenia un pis, no? Però és complicat perquè tot això són calés. I clar, va sumant i un cap de setmana igual són 400 o 500 euros, perquè també... són molts diners i tens que seleccionar molt bé el que vols.
1: I algun patrocinador?
7: No. Perquè el patrocinador, bueno, jo perquè sota l'equip, l'equipació la que porto, no? Però un patrocinador és que al final és molt complicat. És molt complicat, sí que m'agradaria, clar que m'agradaria, no? Si em pot subvencionar el que sigui, m'agradaria, però clar, és molt complicat perquè...
1: Ja però és... amb tot el que has assolit, l'experiència que tens i...
7: Sí, no sé, bueno, mai tanco la porta, no? Si algú, mira, si algú pot patrocinar...
1: Hi ha moltíssimes marques, sí. Segones marques, no? Sí. Inclús que busquen esportistes de diferents perfils per patrocinar, ja sigui amb material esportiu o alimentació o el que sigui.
7: Sí, el que passa que és complicat quan ets jove, sí, però a aquesta edat ja jo crec que ja algun patrocinador, com no sigui d'aquí del poble, que dius, bueno...
1: Bueno, des de Calafell Ràdio fem una crida.
7: Ojalà, sí.
1: Perquè alguna empresa patrocini el Pedro Salor, que ja s'ho mereix, ja.
7: Bueno, al final sí, ja sí. Et dic que... tornem al mateix, és un hobby... Que si és millor, millor, no? Perquè al final, clar, tots són calés i clar, això surt del teu treball, no? Del dia a dia, no? Clar. Però, bueno... Sí, pots estalviar sempre, mira, sí.
1: Aquesta entrevista sencera en format vídeo la podreu veure properament al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dijous, cel variable, la temperatura es manté en valors habituals per al mes de maig. El temps inestable es manté a Catalunya al llarg de la primera quinzena d'aquest mes de maig, amb pertorbacions i línies d'estabilitat associades a l'aire fred en alçada que mantenen el dinamisme i els ruixats amb més o menys extensió i intensitat segons el dia i el punt de Catalunya. El termòmetre està en pocs canvis i de cara de demà divendres serà un dia de cel mig ennuvolat i enteranyinat, però en canvi hi haurà pocs ruixats, només durant la tarda. Serà un dia d'impàs abans d'una nova generalització de les precipitacions de cara a aquest dissabte. Temperatures també demà divendres sense canvis o un pèl més amunt. Fins aquí l'informatiu. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Contagiada per antivirus, una hostessa del vol on va viatjar una de les víctimes del creuer. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: L'ingrés en un hospital d'Amsterdam d'una hostessa de vol que va anar al mateix avió que una de les víctimes mortals del brot d'antivirus en un creuer de luxe alimenta la incertesa pel que fa a l'expansió d'aquest virus, Joan Bota.
3: La companyia del creuer confirma que 30 persones en van baixar abans que es detectés el brot, però ja després de la primera mort. La quarantena pels 14 ciutadans espanyols a bord serà voluntària, però altament recomanada. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, s'afegeix a les crítiques de les Canàries al govern espanyol per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: I l'última hora és que Canàries ha aconseguit que el creuer no toqui terra, fondejarà davant del port de la Granadilla a Tenerife i una embarcació traslladarà els passatgers fins a les instal·lacions muntades al port i d'allà directament a l'aeroport. El president canari Fernando Clavijo, que s'ha reunit amb Sanitat i Política Territorial, ha celebrat ara a la sortida, tot i que manté el pols al govern espanyol.
5: Nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
4: El Partit Popular també passa l'atac contra el govern espanyol i reclama que la ministra de Sanitat doni explicacions al Congrés.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, primer dia de vaga a l'educació d'un cicle de protestes que s'allargarà durant un mes i que ha començat avui a les escoles Bressol. Barcelona, Sara Canyete.
6: Les mobilitzacions al sector educatiu agafen força també entre les treballadores de les escoles Bressol, que han convocat dues jornades de vaga. La primera, la d'avui, és d'àmbit estatal i amb manifestacions descentralitzades. Reclamen una reducció dràstica de les ràtios i un únic model de gestió de l'escola Bressol que garanteixi que tots els treballadors tenen les mateixes condicions laborals i el mateix sou.
1: I notícia de fa tot just uns minuts. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat i agredit sexualment. Més detalls, Maria Núria Rebelle.
7: Sí, i és que les magistrades basen la seva decisió al fet que ara mateix no hi ha cap indici delinqüencial solvent contra la mare. Ans al contrari, ja que se li han trobat a l'ordinador diverses recerques, una en relació als problemes de salut que tenia el nadó d'un mes i una altra en relació al tracte brusc i violent que tenia la seva parella en relació al fill. L'home continuarà en presó preventiva perquè els indicis delictius en contra d'ell són inequívocs.
1: En la informació internacional, avui hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i del País de Gales, i també a diversos ajuntaments anglesos.
3: Uns comicis que poden castigar el Partit Laborista amb victòries independentistes i un avenç de l'extrema dreta.
1: Enviat especial a Musselboro, a Escòcia, Quim Olivares.
8: Sí, els col·legis han obert a les 7 del matí, tancaran a les 10 de la nit, les 11 a Catalunya. Aquí a Escòcia es dona per segura la victòria del Partit Nacional Escocès i a Gales, per primera vegada, els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar unes eleccions.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us donarem detalls del pavelló català a la Bienal de Venècia. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
9: L'artista visual Clàudia Pagès representa Catalunya al certamen amb la instal·lació Paper Tears, Llàgrimes de paper, un projecte impulsat per l'Institut Ramon Llull que utilitza marques d'aigua del segle XV per parlar de la violència a la Mediterrània.
10: A mi em va semblar una manera de... Vale, anem a treballar aquestes imatges que per si soles no són res i així poder també parlar del present.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
1: L'Espanyol fa el primer fitxatge per la pròxima temporada.
11: Es tracta de Monchi, l'exdirector esportiu del Sevilla i l'Aston Villa, entre altres clubs, s'incorporarà a l'Espanyol com a màxim responsable esportiu del club. El Barça, Stensne, confirma que vol seguir al Barça, que acabarà el seu contracte, per tant, fins al 2027. I a 3 dies del Clàssic, el Madrid segueix immers en polèmiques entre jugadors, mentre Mbappé passa avui proves mèdiques, per saber si podrà jugar diumenge al Camp Nou.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, doncs mira, comencem parlant de Rodalies perquè Renfe informa que s'ha restablert progressivament la circulació a la R4 entre Terrassa i Manresa per via única. Recordem que estava tallada per un atropellament i pel que fa a les carreteres, precaució, hi ha un carril tallat per sentit a la C31 a Santa Cristina d'Aro per un accident i a la P7 a Vilafranca, una avaria també talla un carril sentit Tarragona.
1: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia, bona hora.
1: Seguim amb la tònica d'aquests últims dies.
0: Sí, aquesta és la tònica, continuarem així. Si ahir li treiem ferro als ruixats demà divendres, avui els mapes tornen a injectar una miqueta d'aire fred en alçada, detonant de nou ruixats i tempestes també demà. Al matí alguns ruixats al terç sud, a la resta no. A la tarda a indrets interiors i del Pirineu, aquesta tarda a força indrets, ara mateix algun ruixat o tempesta especialment actiu a la Serra de la Llena, a cavall de les Garrigues, Priorat, zona de pròxima, de muntanya, i també cap al massís del Port, i aquesta tarda n'hi haurà bastantes més. Dissabte, al matí aguanta, sol i núvols, tarda de pluges i tempestes a molts indrets de Catalunya, tarda vespre, i diumenge potser més sol.
1: Gràcies, Francesc, bon dia.
0: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El govern canari aconsegueix que finalment el creuer Ontius no atraqui al port de Tenerife i que només fondegi a prop del port per tal de desembarcar els passatgers que es traslladaran als seus països d'origen. La crisi sanitària arran del brot d'antivirus que hi ha en aquest vaixell de luxe s'ha complicat una mica més avui amb l'ingrés a un hospital d'Amsterdam d'una de les hostesses del vol on va viatjar des de Santa Helena a Johannesburg la segona víctima mortal de la malaltia. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
1: Anem a pams, Paula. Ha acabat fa poca estona la reunió entre els ministres de Sanitat i de Política Territorial amb el president de les Canàries. I han aconseguit rebaixar la tensió entre els dos governs?
4: Doncs el president canari en surt raonablement satisfet perquè ha aconseguit que el creuer no traqui el port, només es traslladarà els passatgers amb una llanxa des del vaixell directament al port i d'allà se'ls portarà amb cotxes o amb ambulàncies cap a l'aeroport de Tenerife per repatriar-los després o cap a Madrid en el cas dels espanyols o cap al seu país d'origen en el cas dels estrangers. Fernando Clavijo acaba de dir que d'aquesta manera es redueixen riscos i possibles contagis.
14: Y creo que esta reunión era imprescindible y necesaria y salimos, en este caso, yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no?
4: Clavijo ha demanat al govern espanyol que tot seguit el creuer marxi cap als Països Baixos i que mai entri a port a les Canàries, tot i rebaixar la tensió. El president de les Canàries manté el pols i diu que no se li ha donat avui tampoc cap motiu legal perquè estiguin obligats a acollir el vaixell. Madrid també se suma a les crítiques. Isabel Díaz Ayuso renega que els passatgers espanyols s'hagin de confinar a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid i la ministra de Sanitat, Mònica García, ha demanat avui centrar-se en l'emergència i deixar de banda la brega política.
15: Creo que el ruido político sobra. Dicho esto, nosotros vamos a seguir trabajando, colaborando y haciendo lo que mejor sabemos que hacer, ¿no? Que es resolver los problemas y no meternos en el politiqueo.
4: El Partit Popular passa l'atac contra el govern espanyol per aquesta crisi i ja ha reclamat que la ministra de Sanitat doni explicacions al Congrés davant, diuen, del silenci del president Pedro Sánchez.
1: L'altra notícia del matí, Paula, és que la companyia del creuer eleva fins a 30 els passatgers que van desembarcar en una escala prèvia abans de detectar-se els primers casos i ara busca tots els seus contactes.
4: Sí, això demostra que el virus serà difícil de rastrejar perquè hi ha hagut molts moviments abans que saltés l'alarma. 30 persones van desembarcar a l'illa de Santa Helena fa 15 dies, dues van morir, una està ingressada a Suïssa, però les altres 27, que són de 12 nacionalitats diferents, ja han tornat als seus països sense passar cap control ni fer cap quarantena. Ara la companyia els intenta localitzar. La resta de passatgers, aquests 144, viatgen, com dèiem, cap a les Canàries. A bord, per ara, ningú té símptomes, diu la companyia, però sí que creix la crítica entre els passatgers. Un d'ells, el youtuber turc Rui Senet, ha denunciat que no se'ls va comunicar la gravetat de la situació i que no es van prendre mesures a temps.
16: Quan va morir el primer passatger, ens van dir que havia mort per causes naturals. El capità ens va dir que no era res infecciós i vam continuar compartint els menjadors. La informació va ser del tot insuficient. Estic molt decebut perquè no van prendre les mesures que calia adoptar durant les dues primeres setmanes.
4: És el que diu en un vídeo que ha compartit a les seves xarxes socials mentre viatgen cap a Canàries, on està previst que arribin diumenge. Els passatgers se'ls començarà a traslladar dilluns. Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, que arribin a l'Hospital Militar de Madrid, hauran de fer quarantena obligatòria, segons el Ministeri de Sanitat.
1: En tot cas, les 5 hores del vol que hi ha des de Santa Helena fins a Johannesburg, que és on va viatjar la passatgera del creuer morta per antivirus, podrien haver estat suficients com per contagiar una de les hostesses de l'avió a qui avui han hagut d'ingressar en un hospital d'Amsterdam. Es podria tractar d'una via excepcional de contagi que fins ara els experts no contemplaven, Montse Poblet.
4: Sí, Antoni Trilla, cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, no descarta que estiguem davant una nova via de transmissió d'antivirus, però insisteix que el risc que el brot de l'Ondius s'estengui més baix perquè el contagi per un contacte habitual és molt excepcional.
17: Aquesta transmissió no és eficient, és a dir, no és com la grip o la Covid, que es transmeten amb una extraordinària facilitat. És a dir, és difícil infectar-se per aquesta via. És una via excepcional que pot existir, però la regla és contacte directe amb les estacions de la rata d'inhalació o contacte proper, llarg, amb una persona que té símptomes de la infecció.
4: Per evitar més contagis, els 14 passatgers espanyols que hi ha al creuer se'ls posaran en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Trilla recomana la màxima prudència i alertar immediatament les autoritats sanitàries, sobretot si hi ha febre, tos o qualsevol altre símptoma. En prevenció del que pugui passar, al Clínic de Barcelona...
17: Estem preparant-nos per si en algun moment, si tinguéssim un malalt que es comença a trobar malament i es posa greu, tindria que anar a una unitat d'aïllament. Vale, nosaltres tenim la unitat d'aïllament que hi ha aquí a Catalunya i, com aquell que diu, doncs estem passant revista, que tot està en el seu lloc, que tothom està identificat, que tot està preparat.
4: L'Organització Mundial de la Salut ha convocat per aquesta tarda una roda de premsa per informar sobre l'evolució d'aquesta nova crisi sanitària.
1: Passen 12 minuts de les dues. Avui, als carrers de Catalunya, ha tornat a sentir-se això. Jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Els treballadors denuncien condicions laborables precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no pas de les administracions locals. Reduir les ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Enmig d'aquesta vaga, s'han fet aquest migdia manifestacions de la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats. És la primera de les 17 vagues fixades pels sindicats del món educatiu per la recta final del curs. El seguiment de les escoles bressols municipals de Barcelonès, per exemple, és del 23%. La manifestació a la capital catalana ha reunit 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Barcelona, Sara Cañete.
6: Les mobilitzacions al sector educatiu han agafat força també entre les treballadores del 03 de les escoles bressol, que avui han sortit al carrer a tot l'estat per reclamar una baixada de ràtios dràstica. Diuen que les d'aquí pràcticament doblen les recomanacions europees. Gina Rius és la portaveu de la plataforma 03.
18: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
6: Baixar les ràtios és un clam unànime entre les treballadores que avui s'han manifestat aquí al centre de Barcelona i que també demanen passar a dependre de la Generalitat i no de cada municipi com passa fins ara. Diuen que és l'única manera de garantir un únic model de gestió que equipari les condicions laborals i salarials per totes les treballadores. Així ens ho explicava la Noemí, que treballa a una escola bressol pública a Mollet del Vallès.
19: Si la Generalitat considera que hi ha un currículum de 06, 03 hi és. Per això volem estar totes juntes. Si hi ha un currículum vol dir que 03 existeix. Per tant, de 06 hauria de ser el mateix. Les mateixes condicions.
6: El proper dia 20 de maig hi ha prevista una segona jornada de vaga i mobilitzacions, en aquest cas ja només a Catalunya.
1: Més coses. L'Iran estudia l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i Washington espera que doni una resposta en les pròximes hores a través de Pakistan, que és qui actua com a mediador. Donald Trump ha dit aquesta matinada que les converses van bé i que la guerra s'acabarà aviat. Al front del Líban, mentrestant, Israel assegura haver matat un dirigent de Hezbollah en el primer atac a Beirut des dels grans bombardejos del 8 d'abril que van causar més de 350 morts. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
20: Bon dia. A l'espera que l'alto al foc entre l'Iran i els Estats Units Units es converteixi en una treva definitiva o no, Israel fa la seva al Líban, on en teoria també hi ha vigent un alto al foc, però que té una validesa més simbòlica que pràctica. Sobretot perquè es va firmar entre els governs libanès i israelià, però l'enfrontament armat és entre Israel i Hezbollah. Els intercanvis d'atacs a la zona del sud del Líban han estat pràcticament diaris des de la firma de l'acord, però a Israel va creuar una línia vermella des d'aleshores, atacar la capital, Beirut, per eliminar el comandant d'una unitat de la milícia xiïta. Netanyahu ho justifica així.
21: Pensava que podia continuar dirigint atacs contra les nostres forces i la nostra comunitat des del seu quarter general terrorista ocult a Beirut. Ho dic als nostres enemics amb la màxima claredat. Cap terrorista té immunitat. Qualsevol que amenaci l'estat d'Israel ho pagarà.
20: Matar alts càrrecs dels enemics és sempre una oportunitat excusable per a Israel, hi hagi alto el foc o no. També ho ha fet en les últimes hores a Gaza, matant el fill de Khalil al-Haya, un dels negociadors de Hamas. Malgrat posar traves constantment a les possibilitats de pau a la regió, Benjamin Netanyahu assegura que continua actuant d'acord amb Donald Trump, però que està preparat per qualsevol escenari. El que més li interessa és el retorn a una guerra oberta a la regió. L'estret d'Hormuz a Israel no li fa ni pessigolles, i Netanyahu busca poder sortir de la guerra amb un triomf incontestable de cara a les eleccions de finals d'any.
1: En tot cas, pendents de com acaba aquest nou capítol de la guerra, la realitat és que el preu del petroli es manté avui per sota dels $100. Tot i que som en la interrupció més gran del subministrament energètic de tota la història, el cert és que això no s'està reflectint en un augment de preus tan alt com es va pronosticar quan va començar aquest conflicte. Se suposava que en aquest punt el petroli hauria arribat als $150 al barril. Vist en perspectiva, però, queda clar que els mercats han optat per funcionar amb compres de petroli a curt termini, Sara Riera.
4: La tendència de fons ha estat actuar per satisfer la demanda a un parell de mesos vista i amb el consens tàcit també que el conflicte s'acabarà més d'hora que tard. Miquel Àngel Bové, catedràtic d'Economia.
22: La sensació és que tothom està encara expectant, de dir, no em poso a comprar molt de petroli perquè igual d'aquí 15 dies s'ha acabat tot i llavors comença a baixar i jo l'hauré comprat pel juliol a 120 i resulta que la setmana que ve està a 100. I clar, això són molts milions i per tant la gent una mica també va fent una mica així en comptagotes les seves decisions.
4: L'últim pic de preus va ser el 30 d'abril. El barril de Brent va pujar als $126 i no va ser pas per cap estracanada de Trump, sinó perquè aquell dia es van tancar tots els contractes de compra pel juny. L'endemà el preu tornava a estar als $109 i de fet aquesta ha estat la tendència dels últims dies. Es fa un salt gran, després s'ajusta i s'actualitzen les expectatives. Com? Doncs sobre la base de la política nord-americana i molt especialment de dues dades macroeconòmiques. Una és la inflació dels Estats Units, que ara està al 3,3%, i l'altra són les últimes dades d'ocupació d'aquest país, que per cert tindrem demà.
1: Estem dient que el petroli no ha pujat tant com preveien els experts, però això no vol dir que no hagi pujat. Pujat.
4: Sens dubte, un 88% des de principi d'any.
1: Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats sobre el cas del nadó maltractat aquí a Catalunya.
13: Catalunya migdia. El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
23: Amb el suport de Casa Tarradellas.
2: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 4 minuts d'un quart. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat, amb càrrecs, la mare del nadó presumptament maltractat i agredit sexualment amb la prohibició d'apropar-se al menor i de sortir de l'estat espanyol. El pare continua en presó preventiva perquè les seves condicions són diferents de les de la mare. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
24: Hola, bon dia. Les magistrades basen la seva decisió en el fet que ara mateix no hi ha cap indici delinqüencial solvent contra la mare. Al contrari, ja que li han trobat a l'ordinador diverses recerques, una en relació als problemes problemes de salut que tenia el nadó i un altre en relació al tracte brusc i violent que tenia la seva parella en relació al fill d'un mes de vida. La testimoni que va compartir habitació amb els pares quan el nadó estava ingressat en cap moment diu res de la dona, però sí que manifesta que l'home li tapava la boca al fill, el sotreguejava i era molt brusc. Segons l'atestat dels Mossos, que es basa en la documentació hospitalària i dels metges forenses, els traumatismes del nen i les lesions neurològiques són compatibles amb els delictes de maltractament i de lesions. S'ha descartat totalment que siguin accidentals. Pel que fa a la malaltia genètica que té l'home i que podria haver heretat el fill, els metges descarten totalment que sigui l'origen de les lesions i les magistrades, en el seu escrit, subratllen que prova d'això és que el nen, que ara està sota la tutela de la Generalitat i amb una família d'acollida, ha millorat molt el seu estat de salut. De moment, el pare no se l'investiga per agressió sexual perquè encara hi ha dubtes que les lesions de la criatura en aquest sentit tinguin aquest origen. Ell continuarà en presó preventiva perquè els indicis d'haver maltractat i lesionat el fill són inequívocs. El nen, abans d'arribar al Vall d'Hebron, a mitjans de març, va passar en 15 dies per diversos hospitals i centres mèdics per problemes de salut i traumatismes, entre els quals el del fèmur.
1: Per cert, la Unió Europea prohibirà a finals d'aquest any que la intel·ligència artificial s'utilitzi per fer aparèixer gent despullada en imatges manipulades sense el seu consentiment. A més, qualsevol fotografia o vídeo del tema que sigui produït amb intel·ligència artificial també haurà d'incloure una marca d'aigua o algun símbol per indicar que aquell contingut l'ha creat una màquina. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia. Totes aquestes novetats s'aplicaran a partir del desembre, quan el Parlament Europeu i els països comunitaris ratifiquin l'acord que han tancat avui. Arriba després que la xarxa social X, l'antic Twitter, s'omplís de fotos de dones reals que hi apareixien despullades o sexualitzades, perquè altres usuaris de la plataforma manipulaven les seves imatges amb intel·ligència artificial. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei europea que a finals d'any prohibirà aquestes pràctiques.
5: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent, i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
3: D'altra banda, amb l'acord d'avui, les empreses de maquinària industrial queden al marge de la llei europea d'intel·ligència artificial, la primera del món que regula aquest àmbit. I es posposen les noves obligacions de transparència per a la intel·ligència artificial d'alt risc. Són sistemes que, per exemple, utilitzen els bancs per calcular si els clients podran tornar un préstec, o la policia per fer reconeixements facials. I són especialment crítics perquè comprometen drets fonamentals.
1: El director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat siguin bones a Catalunya. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos assassinats en Barba Blanca, a Esplugues de Llobregat i a Barcelona. Els Mossos qualifiquen els últims 7 dies de setmana tràgica. Sabadell, complex central dels Mossos. Miquel Jarque, bon dia.
7: Bon dia, Òscar. Trapero constata l'impacte que han tingut els crims del cap de setmana, tot i que les xifres són bones, insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
8: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades. La seguretat és, i una de les formes més directes de canviar aquesta percepció, és la de fer més evident la presència policial.
7: Declaracions del major a Lleida, qui al quarter general dels Mossos, el cap de la comissaria que porta les investigacions, ha contraposat el que ha qualificat de setmana tràgica amb que el 20% dels homicidis van baixar l'any passat i que en el rànquing europeu Catalunya se situa com el 7è país amb menys assassinats.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 PM. Una pausa i més detalls sobre la visita del Papa a Catalunya el mes de juny.
23: Catalunya migdia. Ja som 11
9: milions dels socis del... Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
25: I continuem deixant la nostra empremta solidària. Un testament pot protegir béns. Un testament solidari pot protegir drets. Si inclous Amnistia Internacional al teu testament, convertiràs els teus béns en una manera de continuar defensant la llibertat, la justícia i els drets humans de milions de persones arreu del món. El teu testament solidari pot ser una manera de fer que els teus valors continuïn vius, donant suport a les persones a qui se'ls vulneren els drets. Descobreix com fer-ho de manera senzilla i segura a www.haztestamentosolidario.org, perquè la teva veu es pot continuar sentint en el futur. El testament solidari fa per mi.
0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
10: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
11: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols em sento el cor.
10: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
12: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
25: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
14: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
15: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
26: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
15: I finançament fins a 12 mesos.
26: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
2: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 4 minuts, 2:15. S'espera que prop de 50.000 persones puguin participar en els actes programats per la visita del Papa a Catalunya. L'acte més multitudinari serà el que es farà el dia 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'espera reunir fins a 39.000 persones i on hi haurà actuacions musicals de l'Escolania de Montserrat o de Sergio Dalma, i també hi haurà pregàries. Anem a la Sagrada Família, José Antonio Rodríguez Marriera.
27: Bon dia. A partir de demà ja es podran reservar entrades a través del web alçalamirada.cat. Més de la meitat de les 39.000 localitats són per parròquies i agrupacions religioses, i la resta s'oferiran a tothom qui ho vulgui. Seran

0: la seva majoria en cotxe descobert.
1: La Sagrada Família té una capacitat per 2.000 persones. Abans de la missa, Lleó XIV farà una ofrena a la tomba d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús es farà a l'exterior. Després hi haurà un espectacle de llums i pirotècnia, una cerimònia que es podrà seguir en pantalles gegants des de l'exterior del temple.
2: Qui ha estat avui al Vaticà amb el papa és el cap de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio. El secretari d'Estat, catòlic practicant, s'ha reunit a porta tancada amb Lleó XIV en un intent de reconduir les relacions molt tenses pels atacs de Donald Trump al pontífex per haver rebutjat la guerra contra l'Iran, Eva Pineda.
3: Una reunió que ha estat amistosa i constructiva, segons acaba d'informar un responsable a Nord-Amèrica. En un últim atac fa 3 dies, Trump va insinuar que Lleó XIV estava d'acord que l'Iran tingués armes nuclears i el va advertir que criticant la guerra posava en perill molts catòlics. El papa li va respondre que la seva missió és predicar l'Evangeli i la pau i que l'Església és contrària a les armes atòmiques. Rubio reunirà demà amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, també molesta per aquestes crítiques, i després ja se'n tornarà cap a Washington.
2: Més coses. El laborisme del primer ministre britànic, Keir Starmer, s'enfronta avui a un primer test a les urnes. 11 milions de ciutadans estan cridats a votar a les eleccions locals parcials i també a Escòcia i a Gales, les primeres des que el partit de Starmer va tornar fa 2 anys al poder. A Escòcia es dona per feta una victòria dels independentistes. L'extrema dreta de Reform UK no hi té representació, però algunes enquestes li atorguen la segona posició a les eleccions d'avui, frec a frec amb els laboristes. Enviat especial a Marlborough. Quim Olivares, bon dia.
4: Hola, bon dia. Marlborough és una població d'uns 20.000 habitants als afores de la capital, una de les zones més deprimides de l'est d'Escòcia. Anna McElinden és periodista d'un diari d'Edimburg que sovint cobreix informacions aquí.
5: Hi ha moltes preocupacions sobre el comportament antisocial entre els joves d'aquí, ja sigui robant cases, robant botigues o robar cotxes.
4: Marlborough ha estat un feu laborista els darrers anys, però ara està girant cap a la dreta radical i populista de Reform UK.
5: Aquesta àrea és tradicionalment d'esquerres i han votat pels laboristes. La gent ara s'està aferrant al debat sobre la immigració com una manera d'expressar les seves frustracions amb el sistema. Predominantment, la comunitat blanca té la sensació que s'està quedant enrere i fora de les polítiques que tenen en compte els immigrants.
4: En David, assegut al carrer principal, diu que votarà Reform.
6: Bé, jo votaré Reform. Penso que la Gran Bretanya ha deixat de ser un país. Escòcia tampoc no és un país ja. Els immigrants il·legals no haurien de ser aquí. No hauríem de tenir immigrants il·legals aquí.
4: Molts veïns tenen clar, però, que no seguiran els passos d'en David.
7: No, i espero que ningú ho faci, si he de ser sincer. Però haurem d'esperar i veure. Però no, vull dir que sóc molt escocès i europeu. Així que estic molt a favor que hi entri gent. Necessitem gent aquí. Tenim una població que envelleix a Escòcia.
4: Les enquestes pronostiquen que aquí a Escòcia la formació de Nigel Farage pot ser segona, per darrere del Partit Nacional Escocès.
2: Tornem a Catalunya, són 2:45 de la tarda. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a l'AP7 que avançaven en trams prohibits. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català del Trànsit que us avança Catalunya Ràdio. L'augment en la detecció d'aquestes infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial. Girona, Núria Peraire.
8: Hola, bon dia. L'ús de les càmeres l'any passat va permetre multiplicar per més de 100 les sancions per avançaments de camions en trams prohibits. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 en el mateix període del 2025. Aquest 2026 han baixat fins a gairebé les 2.000, una xifra que suposa 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notar en l'efecte de les penalitzacions.
9: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? A fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
8: I aquest primer trimestre del 2026, les sancions en camions per circular fora de l'horari permès han estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
2: I encara parlant sobre transports, nou entrebanc en les obres de l'R3 de Rodalies que poden modificar el calendari previst. Segons us avancem a 3CAT Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, retarda el començament de la segona fase dels treballs per tal de desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Joan Garcia, bon dia.
10: Hola, bon dia, Òscar.
2: Què passa i quines conseqüències té això?
10: Que al mes de març va caure un mur davant la cimentera Lafarge de Montcada que ara s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall de l'octubre de l'any passat i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació prevista per ara al maig. Encara no hi ha data. Una

0: Bona fase, molt esperada, perquè ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga, i la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o fins i tot Parets i la Garriga. Marc Generes, portaveu de la plataforma perquè no ens fotin el tren, ha explicat a aquesta emissora la importància que té recuperar al màxim possible el servei en tren.
1: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè per una banda els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
0: Fora dels problemes per acabar aquest mur a Montcada, també hem de dir que la resta d'obres avancen segons el previst, per exemple, a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, la variant de les Franqueses, i a diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3Cat Info fonts pròximes als treballs.
2: Passen 3 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Aquesta primavera viu la música als jardins de Santa Tecla la Vella.
5: Arriba el cicle de concerts de primavera de la Catedral de Tarragona. Jazz, neo, soul i swing en un espai únic.
4: L'entrada inclou visita a la catedral i concert.
5: Una manera diferent de gaudir de la música en directe. Cada dissabte de maig a 1:15 del migdia.
4: Més informació i entrades a catedraldetarragona.com.
6: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
7: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
6: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
7: Salut.
3: Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
6: Som 3Cat. Catalunya migdia.
2: Passen 4 minuts de 2:15.
8: Metroid, a tower.
9: 1426.
10: Torre de defensa.
2: L'artista visual Clàudia Pagès porta la memòria de la Mediterrània a la Bienal d'Art de Venècia amb la instal·lació Paper Tears, impulsada per l'Institut Ramon Llull. La proposta, que s'inaugura aquesta tarda al pavelló català, utilitza marques d'aigua del segle XV per reflexionar sobre les crisis actuals. Montse Mas.
11: Tot neix a l'arxiu del Museu Molí Paperer de Capellades, la vila natal de l'artista, on Pagès rescata filigranes medievals, dibuixos d'aparença ingènua, com castells, cors, vaixells o mans, que identificaven els fabricants de paper i que ara l'autora reinterpreta per parlar de la violència d'aleshores i d'ara. D'aquí les llàgrimes del títol. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Mentre mirem les filigranes, el que fem és començar a associar sobre elles. Les filigranes són del segle XV, hi ha les primeres colònies a les Amèriques, la persecució amb els jueus i els àrabs a la península. O sigui, realment és un moment protomodern on es crea unes violències, una separació mediterrània i una conquista atlàntica, no?, que comença en aquest segle.
11: Les filigranes es projecten a la paret amb làser com grafits de llum i s'acompanyen d'una dramatúrgia sonora, unes plataformes a diferents nivells per al públic i una pantalla LED en forma de canonada amb imatges d'aquífers catalans. És l'aigua, tan bàsica en la fabricació del paper, que ressona enmig de la ciutat dels canals.
2: I més coses? La 7a Sinfonia de Beethoven, això que sentim, inaugurarà a l'octubre la nova temporada de l'Auditori. És la primera amb Víctor Medem com a director de la institució, que en aquest nou curs buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. Barcelona, Montse Camps.
13: Són 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles i 48 estrenes. L'Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la 5a amb Ludovic Morlot al capdavant, combina grans repertoris sinfònics europeus amb la creació contemporània. L'energia de la 7a Sinfonia de Beethoven, les colpidores 2a i 9a Sinfonia de Mahler o els poemes sinfònics d'Strauss es barregen amb noves composicions de Blai Soler o Cassandra Miller. Per l'orquestra també hi passaran directors internacionals com Andris Poga o Vasily Petrenko, solistes com Kirill Gerstein o veus com Christian Karp. És només un tast d'una programació que té aquests objectius que explica Víctor Medem, nou director de l'Auditori.
14: Tot el que ja feia l'Auditori
9: posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat.
13: Dins dels cicles, el de música antiga i el projecte El So Original amb Jordi Savall, amb la 5a i 6a Sinfonia de Beethoven. I una de les novetats de la programació de la Banda Municipal de Barcelona, que també acull l'auditori, és el concert de cap d'any amb la participació del músic Arnau Tordera i en Peyu.
2: I més música? Perquè arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una 60a d'actuacions i s'hi han acreditat uns 700 professionals. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: En total s'han habilitat 8 escenaris i indrets on s'hi podran veure les diferents propostes per tots els públics. La majoria s'estrenaran aquí. Martí Marfàs, el director de la FIM.
14: Sí, de fet, el fet de dedicar-nos a la música emergent i als públics nous, diguem-ne, els públics menuts, doncs fa que... Bé, nosaltres siguem una mena de fira oracle que d'alguna manera anticipa aquelles propostes que en el futur poden sonar o poden fer una bona trajectòria dins de l'escena professional, no? En aquest sentit, doncs, treballem amb una programació amb un molt alt percentatge de primícies.
10: Per una banda, pels més petits s'han previst actuacions de reggae per xics, de tres calabardesca o divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar de grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pesador o Pepet i Marieta, mentre que l'Ildami ofereix dues sessions d'un concert entrevista per a escolars de secundària del municipi. Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com les músiques urbanes, el pop electrònic o propostes experimentals, com Arad Meyer, Xenia Caçador, Stargirl o Jaylee, o Makuka i la publicitat.
2: I una cosa més abans dels esports... El còmic Soy un gato va servir al dibuixant Oriol Black per superar un moment vital molt complicat. Aquest còmic s'ha convertit, de fet, en la seva primera obra com a autor complet, perquè fa de guionista i també d'il·lustrador. Publicat en castellà per Norma Editorial, està pendent ara de sortir també en català, Valeria Obreda.
15: Un projecte totalment personal que ha fet inspirat en el manga d'aquí la mida reduïda del còmic. Memòria, pèrdua i identitat són els temes que tracta Soy un gato, una història que li va servir de teràpia.
16: El còmic que el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys, que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, cada matí aixecar-me, sentar-me a la taula de dibuix i posar-me a treballar, em va mantenir ocupat.
15: I la part gràfica arrenca sense color, però canvia.
16: Quan vaig començar a fer un còmic tot meu, vaig posar en blanc i negre. I un amic no deixava d'insistir-me, però tio, que tu el color és un dels teus punts forts. I mira, el meu amic em va convèncer de fer-ne una color i em vaig conèixer una noia. Va tot junt, no? Va ser com... És ara, és ara.
15: El còmic és tot ell un homenatge als referents d'Oriol Black, entre els quals Tintín i el mangaka Hayao Miyazaki.
4: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Ja centrats en el clàssic Barça-Madrid de diumenge.
17: Que es pot convertir en el partit on el Barça celebri la Lliga.

0: a jugar el clàssic al Camp Nou, que pot decidir la Lliga. El club està preparat per celebrar el títol de Lliga en cas de guanyar-la i ja saben també que rebran el trofeu després del partit en cas de ser campions. I a tres dies d'aquest partit, Ramon Salmurri, el vestidor es marca un objectiu ambiciós.
1: Hi ha moltes ganes, Laia, de clàssic i de títol al Camp Nou per part del vestidor del Barça, no només per aconseguir-ho, no només per ser un partit davant l'etern rival, sinó perquè, a més, aquest vestidor té entre cella i cella aconseguir un gran repte, i és arribar als 100 punts al campionat de Lliga, igualar la millor marca, el millor registre en la història de la competició, i, de fet, comprova-ho tu mateixa amb les veus dels protagonistes com Olmo o Gavi.
2: Sí, és un objectiu real nostre també que volem arribar-ho també a aconseguir i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
3: Podemos igualar el récord que tiene, creo, el Barça de hace muchos años y eso es tener mucho mérito y estamos haciendo un temporadón y como te digo hay que ganar este clásico y ganar los partidos restantes que quedan, poder llegar a los 100 puntos que sería algo histórico.
1: Per tant, ambició al vestidor en aquestes declaracions de Dani Olmo a TV3 i també ambició als despatxos. Escolta la veu d'un dels assessors de Joan Laporta i membre de la comissió esportiva, Enric Masip, parlava als micròfons de Catalunya Ràdio d'aquest partit, d'aquest clàssic en el que es decideix, a més, el campionat de Lliga.
4: El que em dona tranquil·litat és que els jugadors estan molt conscienciats, la gent té moltes ganes, per lo que he dit, són gent que s'han format aquí, saben el que significa guanyar, sap el que significa per la gent guanyar al Madrid. Llavors, jo crec que sortiran a mil per intentar conquerir una lliga merescuda, però és veritat que és un partit amb un morbo especial perquè, clar, guanyar el partit o empatar el partit i celebrar a casa contra el màxim rival és una cosa que no té nom.
0: Doncs objectius clars al vestidor, als despatxos del Barça i al Madrid. Doncs al Madrid estan fent proves a Mbappé, aquest matí li havien de fer proves i el resultat ha estat positiu d'aquestes proves i per tant guanya opcions que pugui entrar finalment Mbappé a la llista per al clàssic, però vaja, amb Mbappé o sense, Marcos García, el que és segur és que el Madrid arriba diumenge a aquest partit envoltat de moltíssim soroll.
5: Sí, posem ordre. Mbappé ha fet avui una petita part de l'entrenament amb el grup, després ha fet feina en solitari també amb els fisios al gimnàs. Les proves, com dius, descarten trencament muscular i el que diu el Madrid és que demà el francès avançarà en la seva feina amb el grup i, per tant, guanya números per viatjar a Barcelona. A banda del run-run sobre Mbappé i la seva implicació, en menys de 3 dies, fixa't, els companys de Madrid han destapat diversos sidralets a la Casa Blanca. Dimarts es va fer pública a la premsa una plantofada de Rüdiger a Carreras en un entrenament. De fet, Carreras l'ha confirmat a Instagram. Segon punt, a l'entrenament d'ahir, Valverde i Tchouaméni van estar a punt d'arribar a les mans, empentes i forta discussió, ens diuen, entre els dos jugadors del Madrid. I tot just ahir a la nit, els companys de la COPE van avançar que els pares d'un defensa i un migcampista del Madrid han trucat a Florentino Pérez perquè els seus fills no jugaven aquesta temporada. Pares de jugadors del primer equip, per si tenies dubtes, tot molt normal a les portes del clàssic.
0: I això sense tenir en compte que el Madrid no nega que et contempla la tornada de Mourinho com a entrenador per la propera temporada. Aquest és l'ambient, aquest és el context, l'entorn ara mateix que té el Madrid preparant aquest clàssic abans de jugar, 3 dies abans de venir al Camp Nou a jugar al partit. Tornem al Barça un moment perquè el porter blaugrana Stensne ha confirmat que es vol quedar al Barça. Ahir, de fet, Salmurri, ja explicaves al tot costa que aquesta era la seva intenció.
1: Sí, la decisió de Wojtek Stensne és la de continuar vestint la samarreta del Barça, té un any més de contracte, i en les converses que ha tingut amb el club, tots dos estan d'acord en la voluntat que Wojtek Stensne continuï formant part de la porteria del Barça. De fet, avui mateix ho ha ratificat en unes declaracions al mitjà polonès Eleven Sports.
6: Sí,
5: jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer, així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del clàssic.
0: I mentrestant, l'Espanyol treballa en el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Estem parlant de Monchi i la idea de l'Espanyol és incorporar-lo com a director general esportiu. Ho ha avançat aquest matí a Mundo Deportivo i ho ha pogut confirmar el Sergi Andreu.
6: Sí, Monchi és a prop de liderar el nou projecte, aquest nou projecte esportiu de l'Espanyol. L'acord no s'ha tancat, però les dues parts hi estan d'acord i no hi hauria d'haver problemes per fer-lo realitat. En principi, es mantindrà aquest acord, segueixi o no l'Espanyol a primera divisió. Garagarza, si continua el club un cop acabi la seva baixa, serà per sota de Monchi, que arribarà, per cert, amb un parell de col·laboradors, un analista i l'exfutbolista Fernando Navarro, que és la mà dreta de l'exdirector esportiu del Sevilla. Per cert, que avui hem sentit a la sala de premsa el capità Javi Puado, que com sabeu està lesionat i no jugarà dissabte, tot i que sí que viatjarà amb l'equip. Avui ha volgut llançar un missatge d'optimisme a l'afició. Està convençut que l'equip se salvarà.
7: Sí, des de dins del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. El camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió. Però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió.
0: Tenim la final de la Champions masculina. El PSG de Luis Enrique jugarà contra l'Arsenal de Mikel Arteta aquesta final del 30 de maig a Budapest.
8: Final del partit, el Paris Saint-Germain ja ho té. Luis Enrique ja ho té a la final de la Champions, el Paris Saint-Germain.
0: Ahir Bayern de Múnich 1, PSG 1, i els francesos que han passat a la final, Marcos, gràcies al 5-4 de l'anada.
5: Sí, al minut 3 Dembélé va avançar els francesos amb un gran gol de jugada col·lectiva. A partir d'aquí el PSG es va tancar enrere, va defensar en bloc baix, amenaçant el contraatac, molt sòlid i també còmode l'equip francès en defensa.
9: Avui hem demostrat que si hem de defensar en bloc baix bona part d'un partit, sabem fer-ho. No som bons en això perquè no triem jugadors per a aquesta situació, però si hem de fer-ho, podem fer-ho. Representem molt els nostres seguidors i els parisencs perquè ens agrada el bon futbol, però també la lluita, a les dificultats i en el combat, com diu la cançó.
10: De galera de combat, no? Com diu la cançó.
5: Enrique feia referència a aquesta cançó dels seguidors del PSG. El gol de l'empat del Bayern el va fer Harry Kane, però ja era l'últim minut per al final del partit, sense marge per a més pels bavaresos. El gran protagonista d'aquesta semifinal ha estat Ousmane Dembélé. Dos gols a l'anada i el decisiu a la tornada. Dembélé ha penjat a les seves xarxes aquesta declaració que segur que recordes.
11: Mucha gente se cree que no se juega a fútbol. No tengo ni puta idea. Es verdad.
5: Doncs Dembélé ha fet servir aquest vídeo de Gavi. Aquest vídeo de Gavi dient: aquí em teniu, que sóc el que ha fet 3 gols en aquesta semifinal. El 30 de maig, a Budapest, la final de la Champions masculina, Arsenal-PSG.
0: Doncs ahir va quedar definida la final de la Champions i avui quedaran configurades les finals de les altres dues competicions continentals. I a la Conference League, Marta García aspira a ser finalista un dels equips modestos de la Lliga Espanyola.
12: El Rayo Vallecano, que aspira a disputar la primera final europea de la seva història, defensarà avui en Estrasburg l'1-0 de l'anada aconseguit fa una setmana en Vallecas. I és un modest, Laia, perquè sense anar més lluny, per exemple, la seva massa salarial és un 50% menys que la del seu rival avui. Potser per això plana la idea que l'equip ja ha aconseguit molt, però pel seu tècnic Íñigo Pérez no és suficient i per això defuig ixe discurs.
13: És un orgull estar aquí. Ya hemos disfrutado, pase lo que pase, y esto queda para la historia, que es cierto, pero eso es un mensaje que le estamos mandando sin querer a nuestro cerebro, y es un momento en el que cuando el Estrasburgo juegue y saque su nivel y la afición apriete, va a decir el jugador: bueno, esto ya es suficiente porque la gente está orgullosa. Sí, pero no, de ningún modo es suficiente, todavía tenemos que ir a un proceso para poder entregar algo que nunca hemos entregado.
12: El Rayo afronta esta tornada de les semis amb tota la plantilla disponible. L'altra la disputen el Crystal Palace i el Shakhtar Donetsk amb avantatge anglès 1-3 en l'anada. Avui també quedarà configurada, com deies, la final de l'Europa League amb les semis Aston Villa Nottingham Forest 0-1 per als visitants i Friburg Braga 2-1 per als portuguesos en l'anada. Totes aquestes semifinals a partir de les 9.
0: Barça femení ahir va celebrar una nova lliga amb tota l'afició culer al Johan Cruyff, però amb el cap ja a les dues finals que jugaran aquest mes de maig, la Copa contra l'Atlètic de Madrid i la Champions a Oslo Rutvila.
14: Compliments de Pere Romeu i Alexia Putellas, després de rebre ahir al Johan Cruyff la Copa que les acredita com a campiones de la Lliga, van acabar amb una referència a les ganes de l'equip d'alçar tots els títols possibles aquesta temporada.
15: Parlo ara com una capitana superorgullosa d'aquestes grandíssimes jugadores que cada dia durant molt de temps, durant molt i molt de temps, ens estem superant amb ambició, no volem frenar, volem que us sentiu superorgullosos d'aquest equip i així seguirà sent perquè conec molt la mentalitat d'aquest equip i no ens aturarem.
14: El Barça va guanyar ahir el Llevant per 5-0 amb un equip inicial format pràcticament per jugadores habitualment suplents. El duel també va servir perquè Aitana vagi agafant i recuperant el nivell competitiu, per això la de Ribas va jugar tota la segona part. No va poder acabar el partit Aixa per problemes físics, Pere Romeu va dir, però que en principi no sembla res greu. A les pròximes hores es confirmarà l'abast d'aquestes molèsties. En la festa amb l'afició, càntics a Mapi León perquè segueixi el Barça i també per Alexia.
0: I confirmada la marxa de Mapi, ara que deies aquests càntics cap a Mapi i León, Ruth, el club treballa a reforçar la línia defensiva.
14: I entre altres opcions negocia un possible retorn de Martina Fernández, a qui va traspassar la temporada passada a l'Everton. El Barça es va assegurar unes bones condicions de recompra de la central i estudia ara la seva possible tornada a l'equip.
0: Fem una pausa i seguim amb el Barça en vol, que serà Colònia.
16: Catalunya migdia.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
21: Bon Preu Esclat.
22: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
23: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
24: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
25: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
26: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
25: Thank you!
24: Per aquí, sisplau!
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: I abans de parlar del Barça en vol, anem al bàsquet perquè l'Uni Girona juga aquest vespre a València a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. En joc una plaça per la final i un bitllet també per jugar la temporada que ve a l'Eurolliga. Xevi Soler.
29: Sí, perquè si l'Uni es classifica per la final ja tindrà aquest bitllet garantit. Fins i tot Pedrem podria tenir alguna opció de tenir-lo. Però pas a pas, de moment, l'Uni el que vol és fer un bon partit al Roig Arena. Recordem que ja va guanyar aquí a la fase regular, però això sí, hi arriba amb els problemes físics habituals. A les baixes ja conegudes d'Erika Carter i Marta Canella se li podria sumar Laura Quevedo, que tot i que s'ha sumat a l'expedició no és gens clar que avui pugui jugar. I el tècnic de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, molt pendent de la salut de les seves jugadores i molt irònic també quan se li demana pel València. N'opina això.
30: Me importa un bledo el rival. Estoy preocupado por mis jugadoras. Estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir. Pequeña frustración la tengo desde hace meses ya, de y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar, ¿no?
29: Aquesta eliminatòria és d'anada i tornada. Avui a l'anada al Roig Arena a partir de les 7. La tornada serà diumenge a Fontejau, també a les 7.
0: I aquesta tarda comença també el Pavelló Olímpic de Badalona a la final a 4 de la Champions de la FIBA, una fase final on la penya s'hi va quedar a les portes de jugar, l'Ernest Macià.
1: Sí, efectivament, i de fet és tan estrany aquests dies veure la penya entrenar a les pistes auxiliars del seu propi pavelló, perquè la pista principal no hi pot anar perquè no s'ha classificat per la Final Four, i ha de veure com són els altres quatre equips que hi entrenen. Tenerife, Rytas de Lituània a partir de les 6 de la tarda, i la segona semifinal a les 9, és la semifinal de l'any passat en la que l'Unicaja va guanyar, Unicaja AEK, l'equip que va eliminar la penya.
0: Final Four consecutiva, això es diu de pressa, però el que ha aconseguit el Barça en vol costa molt i té molt de mèrit. Avui ahir els Ortega van aconseguir un nou bitllet per anar a Colònia i aspirar, per tant, a un altre títol de la Champions, Jan Ortuzar.
2: El Barça segueix fent història després de guanyar per 31 a 21 al Nantes francès i classificar-se per 14a vegada per a la Final Four de la Champions, la 8a seguida. Des que es va implementar aquest format, el Barça no s'ha classificat només en 3 ocasions. La primera part del partit no va ser un camí de roses, amb un Nantes endollat gràcies a les aturades del porter català Ignacio Biosca. Tot i això, un bon Aleix Gómez, que va acabar amb 10 gols, i un Emil Nielsen sempre fiable, van capgirar el marcador fins a trobar la tranquil·litat a mitjans de la segona part, o la distància ja era insalvable per als francesos. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, que ha arribat a la Final Four tots els anys que ha estat d'entrenador del Barça, s'ha mostrat molt orgullós de l'equip actual.
3: Molt content i molt orgullós de l'equip. Jo crec que estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas, o en algun cas, per tema econòmic, i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
2: Foxe Berlin i Aalborg esperen ja a Colònia després de superar Vesprem i Sporting de Portugal, respectivament. Avui, Magdeburg-Pick-Szeged amb un avantatge de 7 gols per als alemanys.
0: I a la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, el Reus s'ha quedat a un pas de donar la sorpresa i classificar-se per a les semifinals, i avui l'opció de classificar-s'hi la tindrà el Barça. Carles Vila.
4: El Reus Deportiu va caure ahir a la tanda de penals davant el Benfica, un dels favorits per emportar-se el títol. Els de Jordi Garcia van mostrar una gran maduresa esportiva, tot i la joventut de la plantilla d'aquesta temporada.
6: Moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que són vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat veterania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat. Per nosaltres, venir a jugar contra els 8 millors equips o els 7 millors equips del món amb tanta gent de casa i tan jove, és un orgull que ningú ens pot treure.
4: Avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre. Ricard Ares és el tècnic blaugrana.
7: Bueno, té jugadors d'experiència, qualitat i de molt d'ofici, no? I jugadors que, així com alguns dels nostres, serà la primera participació en una Final Eight, quasi bé tots ells del seu equip estan acostumats, no? a jugar aquestes Final Fours, però bé, ens hem entrenat molt bé.
4: L'últim enfrontament de quarts de final el jugaran el Barcelos i el Tricino. Ahir el Liceu va perdre contra el Porto per 6-2.
0: I demà comença a Bulgària una nova edició del Giro d'Itàlia, la primera de les tres grans voltes ciclistes per etapes, que aquest any presenta un recorregut molt exigent i amb un clar favorit a la victòria final, Maria Chesena.
8: Sí, tots els focus apunten cap a un sol nom, Jonas Vingegaard. El danès arriba al Giro amb un objectiu històric, guanyar la seva primera volta a Itàlia per completar la trilogia de les grans voltes. Ha regnat ja el Tour de França i a la Volta d'Espanya l'any passat. No ho tindrà fàcil perquè el recorregut d'aquest 2026 és molt dur, amb molta muntanya i etapes clau als Alps amb cims mítics com el Passo Geau i Piani di Petze. La cursa arrenca de forma inèdita a Bulgària amb 3 etapes abans de viatjar cap a territori italià. 21 etapes en total per finalitzar a Roma el 31 de maig. Pel que fa a la participació catalana, hem de seguir de prop els noms Marc Soler i David de la Cruz.
0: Doncs ho deixem aquí, a les 7 més esports al Tot Costa, a Catalunya Ràdio, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Calafell Ràdio. Són les 3.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Salud.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Lady, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimèdia d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: i des d'on vulguis.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari. Record.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: aquesta decisió s'ha pres després de fer moltes reunions amb Mossos d'Esquadra per veure com es podia doncs, solucionar això. I ha sigut una decisió totalment radical per intentar almenys calmar una mica no, les aigües en aquest sentit, perquè el que no pot ser és que s'originin aquests disturbis cada vegada que hi ha una festa. I sí que és veritat que això feia temps que anava passant, però com aquest últim cap de setmana que vam tenir aquests aldarulls no havia passat mai. Llavors, em sap una mica de greu explicar això de Sant Jaume dels Domenys, perquè jo sempre dic que és un poble que s'hi viu molt bé i que està molt tranquil i que és molt maco, però bé, ara portem una temporada una mica dura i complicada.
1: Doncs esperem que quedi aquí i que continuï la tranquil·litat a Sant Jaume.
0: Esperem, i tant que sí.
1: Tenim tres temes pendents, tenim encara res, 6 minutets per explicar. Doncs, per exemple, parlar sobre les propostes dels pressupostos participatius en una nova edició i ja heu començat a recollir aquestes propostes.
0: Sí, es va començar just aquest inici de setmana, el dia 4, el termini per presentar propostes acaba el 24 de maig, per tant tenim pràcticament un mes que doncs, els veïns i veïnes del municipi podem aportar aquestes propostes, en el qual s'hi destinaran 10.000 euros dels pressupostos generals de l'Ajuntament per fer alguna actuació aquí al municipi. Per tant, tots els veïns i veïnes doncs, poden dir-hi la seva i ja veurem al final de tot, després de tot el procés, quina serà la proposta que acaba fent-se.
1: Mm-hmm. Quants anys porteu fent pressupostos, vosaltres?
0: Ostres, ara m'enganxes.
1: Ai, ho sento diria... molt, sempre,
0: no,
1: sempre
0: jo
1: poso un compromís.
0: Aquesta, mira, la sisena. Aquest és el sisè any.
1: Mm-hmm.
0: Sí.
1: Doncs déu-n'hi-do, està molt bé quan hi ha municipis que mica en mica han anat incorporant aquests pressupostos per saber una miqueta quines són no, les prioritats les i les necessitats no? de la població, no? Que està molt bé.
0: Sí, aquí a Sant Jaume ens ha costat una mica, també t'he de dir... com posar-nos a dir, vinga, va, doncs anem a fer propostes i això. Però bé, és una cosa que des dels equips de govern que hi ha hagut durant aquests 6 anys hi han apostat, no? Al final és una aposta perquè els veïns i veïnes també puguem dir-hi la nostra.
1: Mm-hmm. Està molt bé. I de quin pressupost, no sé si m'ho has comentat...
0: Del...
1: 10.000 euros.
0: 10.000 euros, sí.
1: Doncs a veure, finalment, quines són les propostes i on aniran destinada aquesta partida de 10.000 euros pels pressupostos participatius de Sant Jaume dels Domenys. Parlarem ara de la Societat de la Torregassa. Nova obertura de la societat, Laia?
0: Sí, mira, no sé si ho recordaràs, Ferran, però el novembre de l'any passat es va incendiar la teulada de la Societat de la Torregassa.
1: Em sona.
0: Et sona. Hi va haver un incendi per la sortida de l'estufa, era una estufa de llenya que estava connectada amb un tub fins al sostre. I un dia, a la nit, al novembre, fa fred, per tant l'estufa estava encesa, es va començar a incendiar. Això va provocar que el local com a tal, que hi ha un bar, es va haver de tancar perquè era doncs, un punt central de la vida del nucli de la Torregassa. Després de molts esforços, perquè a més feia un any, més o menys, que s'havia inaugurat la nova teulada, perquè era una teulada de canya, d'uralita, i la van fer totalment nova. I al cap d'un any se'ls va incendiar.
1: Vaja.
0: Llavors, amb l'esforç de la gent de la societat, amb l'esforç de la Junta, perits, tots els processos que s'han de seguir quan passa una desgràcia com aquesta, això ha sigut un cop molt dur, per la gent de la Torregassa, perquè evidentment han vist que el seu local, que el local on allà es desenvolupaven totes les activitats, ha estat tancat durant mig any. Total, que aquest passat 1 de maig la teulada està perfecta, el local està perfecte i ja s'ha pogut tornar a obrir al públic. Per tant, una molt bona notícia per tots els domanyencs i domanyenques i en especial els veïns i veïnes de la Torregassa, que ara doncs, poden tornar a gaudir del bar i de l'espai del local que hi ha doncs, al nucli. I, si em permets, diré que està obert de dijous a dissabte de les 8 del matí a les 3 de la tarda i els diumenges de les 8 del matí a les 11, de la nit. Per tant, si hi ha algú que ve aquí amb bicicleta o d'excursió o el que sigui, que sàpiga que a la Torregassa hi trobarà el bar obert.
1: Doncs ja amb la reobertura d'aquesta societat de la Torregassa, i disculpeu si no recordo tantes informacions que al final, al llarg de tot un any, passen pel meu cap i a vegades haig d'anar esborrant el disc dur, que està
0: Home,
1: una mica ja limitat.
0: És normal, és

0: normal, és normal. Només faltaria.
1: Laia, parlarem en l'últim lloc d'activitats que s'han programat pel dissabte, dia 16 de maig. Què fareu aquí a Sant Jaume,
0: sí,
1: aquest dia?
0: Molt breument. Són dues activitats. Una tindrà lloc aquí al nucli de Sant Jaume, l'Espantarrucs. La colla de l'Espantarrucs organitza l'ER Fest. És la sisena edició, també, d'una festa amb molt de foc, perquè conviden a moltes bèsties de foc d'aquí a la zona. En aquest cas, són colles, doncs això, dedicades a, bé, doncs a, al foc. Això tindrà lloc aquest dissabte 16 de maig, per tant estem parlant de la setmana que ve, i vindrà, doncs mira, el drac de la Geltrú, el drac de Banyeres, el Tallot, el Saxot, el drac de Llorenç, el ruc de la Granada. Vull dir, tindrem aquí una mà de foc i una mà de bèsties que serà impressionant. Aquesta jornada comença a 4:45 de la tarda amb un vespreig i amb una plantada de bèsties, i després a les 10 de la nit hi haurà el correfoc. I el mateix dissabte 16 de maig hi haurà al Papiolet la festa del Pi, que és una festa recuperada. En aquest cas ja es va fer per primera vegada, o la primera recuperació va ser l'any passat, aquest any és la segona edició, i és una festa on hi ha doncs, diferents estants, és com una petita fira, que doncs, el punt central és l'arribada d'un pi que es planta al mig de la plaça, i doncs és que... Bé, és una festa que s'ha volgut recuperar aquí al Papiolet, i que n'estaven molt orgullosos la Junta de la Societat, que són qui organitzen. Una festa que començarà en aquest cas a les 11 del matí amb artesans i firaires, després es faran diversos tallers, també tindrà lloc un dinar, i s'acabarà la festa amb algun sorteig. Per tant, un dia molt, molt bonic també per gaudir d'aquesta tradició que s'ha recuperat, la segona festa del Pi al Papiolet.
1: Doncs tot això serà el mateix dissabte, dia 16 de maig, no?
0: Sí, se'ns ajunta la feina, però bé, escolta, una estona a un lloc, una estona a un altre, ja està.
1: El vespreig, que m'encanta aquesta paraula, que està tan... El tardeo, el tardeo, que està tan... Doncs és el vespreig en català.
0: És el vespreig.
1: Exacte.
0: Jo intento dir-ho així.
1: Sí, sí, sí, però clar, tothom parla del tardeo, el tardeo, doncs el vespreig, ho direm nosaltres bé. Doncs Laia Batlle, directora de Domains Ràdio, gràcies com sempre per explicar-nos aquesta actualitat del vostre municipi. Ja veuràs com de la pròxima vegada que parlem em diràs, ui, quina calor, de veritat, és que ara fa molta calor ja, això no s'aguanta.
0: Clar, segurament, jo em queixo per bici, és així.
1: Moltes gràcies, Laia, una abraçada i bona feina, que vagi molt bé. Fins la pròxima, adéu-siau, bon dia.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 2 minuts i escaig, ja arribem al punt de 11:15 del matí, en directe a través del 107.9 de la FM, també en emissió online, som Calafell Ràdio, i arriba l'abans informatiu amb els titulars d'aquest dijous, dia 7 de maig, i notícies que seran ampliades a 13:45 a l'informatiu de Calafell Ràdio, l'informatiu migdia. Escoltem els titulars amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. A Calafell les han rebut totes de nou. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipsi solar total d'aquest estiu. I tens dubtes amb l'aplicació La Meva Salut? L'ABS Calafell organitza per demà divendres un taller pràctic. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori vendrellenc reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà amb normalitat. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts. I millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un abans de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Doncs vinga, som-hi en punt, 11:45 del matí. Seguim en directe compartint la programació al Calafell Matí d'aquest dijous, dia 7 de maig de 2026. En un moment arriba el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Avui parlarem de l'arribada de la Benemèrita de la Guàrdia Civil a Calafell. Abans, més cançons, més música. Calafell. és la boy band NSYNC, amb això que es diu Bye Bye Bye, amb coreo incorporada. Ens posem a ballar aquestes hores. Anem a alegrar-nos al matí amb música, amb cançons que són tot un èxit.

0: Una cançó que ens porta als inicis de l'any 2000 en 5. I això que es diu Bye Bye Bye. A més, és una cançó que va recobrar l'èxit gràcies a la pel·lícula. Era Deadpool? Sí, eh? Doncs a través d'aquesta pel·lícula i a través de la coreo que es marcaven els superherois es va tornar a posar de moda aquesta cançó amb els N5.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Doncs ballant, ballant, hem arribat a les 10 i 34 minuts. Vinga, anem per més coses. Ja sabeu que els dijous, a partir del punt de 2:15 del matí, arriba el retrovisor. Sempre, i ja des de fa molts anys, aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, mirem enrere a través d'aquest estri, a través del retrovisor, i parlem de la història del nostre municipi, de fets, esdeveniments, de personatges. Avui parlarem de quan la Guàrdia Civil, la Benemèrita, va arribar per primera vegada aquí a Calafell. És un espai que recuperem, que ja vam emetre amb l'historiador calafellenc en Joan Santagana fa un any enrere, i que avui, com que no ens pot acompanyar en Joan aquí en directe, doncs recuperem parlant de la Guàrdia Civil, ho recordem.
2: Parlarem avui de la Guàrdia Civil.
3: Sí, diu a l'hivern de llana i a l'estiu de fil.
2: Ah, aquesta no la sabia, jo.
0: Perquè Calafell ja fa molts anys que va tenir per primera vegada la Guàrdia Civil.
3: Sí.
0: I avui explicarem quan i per què es va construir la caserna de la Guàrdia Civil.
3: Això mateix, quan i per què. Anem a veure, Calafell, com molts pobles, no havia tingut mai força pública. No? A meitat del segle XIX van instaurar l'ofici de sereno, que era un bon home que es passejava amb una vara i un fanalet pel carrer i anava anant cantant les hores de tant en tant, i el sereno, sí. Que per cert s'explica d'un sereno de Calafell que diu que en lloc de fer el sereno sortia una mica, després anava a dormir i després tornava. I com que ho van veure, el seguien, doncs li van posar una barra travessera a la porta de casa seva.
2: Perquè no pogués
3: sortir. El pobre sereno, quan va voler sortir, no va poder.
2: Ostres.
3: Bueno, doncs hi havia el sereno. I després també hi va haver el que en deien guarda de terme, guarda jurat, que era per una mica per vagir els caps, però no hi havia res més, no hi ha cap més força de seguretat. Amb anys molt anteriors hi havia hagut els sometents armats, però això, diguem-ne, amb record de les dues o tres últimes generacions no era així. Bueno, llavors, quan ve la Guàrdia Civil aquí? Quan diries que ve?
2: Home, aquest segle XX,
3: segle
2: segur.
3: XX, sí.
2: Clar, en el segle XX.
3: Doncs ve als anys XX.
2: Als anys XX del segle
3: XX. Del segle XX.
2: Molt bé.
3: I llavors, i per què ve? Per què ve? Per què porten Guàrdia Civil en un poblet que llavors tindria 1.800 habitants i que no passaven més coses de les que passava tot arreu?
2: Clar, i amb la seva pròpia caserna, vull dir que...
3: Sí, sí, sí. Bueno, hi havia Guàrdia Civil al Vendrell i normalment amb la dotació del Vendrell n'hi havia prou per tota la comarca, no? Doncs bé, això ve de lluny. Això ve de l'any 17, 1917. El 1917 és un any clau per Calafell. I per què? Doncs perquè va passar una cosa en un lloc molt llunyà, però que ens va afectar, que és la Revolució Russa. És estrany, no?, que dius, la Revolució Russa. Què té a veure Calafell amb la Revolució Russa? Doncs molt, perquè la Revolució Russa va posar de manifest tota una sèrie d'idees que afectaven el proletariat, això de que d'alguna manera els pobres prenguessin el poder i enderroquessin un imperi, uns sards que portaven segles governant. Això va impressionar moltíssima gent, no només a Calafell, tot arreu. I aleshores els moviments soterrats que hi havien de protesta, sobretot des de la filoxera, per part de molts pagesos, es van començar a manifestar. Tots sabem que la filoxera va matar els ceps, i al matar els ceps, els contractes de rabassaire se'n deien de rabassa morta, perquè volia dir que eren contractes que es renovaven, bueno, millor dit, que no finien fins que la rabassa és el cep, fins que la rabassa moria. Els pagesos el que feien anaven empaltant i, per tant, el cep no es moria mai. I, per tant, durava segles un contracte de rabassa morta. Però com que una malaltia va matar tots els ceps, no hi va valdre en pèls ni res, doncs es van haver de canviar tots els contractes. I els propietaris, que aquesta vegada ja estaven assessorats per advocats i que ja feia temps que això de la rabassa morta no els hi agradava, van aprofitar per fer uns contractes molt diferents. Això va encendre el camp. I es va posar en peu de guerra. A Vendrell hi havia un focus molt important de rabassaires i un moviment associatiu important de sindical de rabassaires. Val a dir que Vendrell ja... sempre han estat revolucionaris, a Vendrell, ara és quan estan més pacífics. Sí, ara no es mou gran cosa, però a Vendrell hi havia boters. I fixa-t'hi, els boters, el 1870-71, el 1870, ja s'inscriuen a la Internacional de Marx. Hi va una representació de boters en els congressos de la Internacional. És a dir, que poca broma, els boters de Vendrell. No hi havia gaires federacions de la Internacional a Catalunya. I els boters de Vendrell eren una de les que estaven adherides. És a dir, a Vendrell hi havia un focus. I això es va estendre cap aquí. Per tant, a l'any 17, 18 i 19, el camp a Calafell estava absolutament revoltat. Els propietaris, que eren 5 o 6, i estaven tots a l'entorn d'aquesta plaça, gairebé, on ara hi ha la ràdio, gairebé no sabien què fer. Per què? Perquè doncs, hi havia assalts a les vinyes, es destruïen collites, el camp era ingovernable. A més, es feien manifestacions davant de les cases d'alguns propietaris, els hi feien boicots... Per tant, la situació era dramàtica. El poble estava dividit, evidentment. Hi havia un sector que s'insultaven, el sector que els deien esquirols, no? Perquè doncs, seguien treballant pels amos. Bé, tot això crea una sèrie de tensions. El govern, en els anys 17, 18, 19, sobretot l'any 19, pensem que l'any 18 i 19, la Revolució Russa, no només està guanyant ja Rússia, perquè doncs, ja s'ha fet amb el poder, sinó que s'extén a Alemanya. Alemanya ha perdut la guerra, la Primera Guerra Mundial, i Àustria, l'imperi austro-hongarès. És a dir, que no només cau l'imperi rus, cau l'imperi alemany, el segon Reich, i cau l'imperi austro-hongarès. Tres imperis en un sol any, no? I no parlo de l'imperi otomà, del turc, perquè quins... realment no ens va afectar, però també va caure. Llavors, tot això fa que el govern se sent obligat a fer alguna cosa i a Calafell hi porten un destacament de l'exèrcit. Venen soldats de cavalleria. Com que és el camp de revolta, doncs ve un destacament, important destacament de cavalleria. Els allotgen a les cases del poble, toquen tants soldats a mantenir el cavall i... això va durar, doncs durava l'època de la verema, l'època de les collites, no? I els propietaris no van... això de la força, l'exèrcit, era una solució in extremis. I, clar, ja veien que la solució era tenir una policia que vigilés i que, per tant, fes fitxes i que tingués la població controlada. I la policia rural que hi havia en aquell moment era la Guàrdia Civil, l'Institut Armat de la Benemèrita. No? Aleshores, és quan s'organitzen. Hem de tenir present que als anys 20 els propietaris eren també els cacics, i el sistema caciquil elegia els governadors, en el fons. Tot funcionava tot a través de, del frau electoral, no? És curiós, eh? Havien de fer el frau electoral. Ara, ara no els hi cal fer el frau electoral, eh? Ara ja ho veiem, no? Ara només cal controlar les consciències a través de les xarxes, sí. I no els hi cal. La gent ja va a votar el que els amos volen. És fort, això. Però en aquella època no. En aquella època havien de pagar, més a més. Pagaven perquè votessis a fulano, sotano, i per això la votació havia de ser, havies d'anar amb la papereta oberta per demostrar que votes amb aquell amb el qual els cacics t'han pagat. Però bé, els cacics el que fan és anar amb el governador, eh? I, bueno, exigeixen força pública, no? A l'any 20 ve Guàrdia Civil, ja. A l'any 20 porten... Però la porten per si està un temps i prou. Però ells volen que estigui permanentment, no? L'ajuntament d'aquella època ja és un ajuntament rebassaire, és a dir, el caciquisme ja no funciona a nivell municipal. Per què? Perquè els rebassaires s'han organitzat com a grup polític, eh? I a través d'Esquerra Republicana i de la Unió Rebassaire ja ha encopat el poder municipal. És a dir, que l'alcalde ja és un home triat per rebassaires. Ell mateix era un rebassaire. Per tant, l'Ajuntament protesta, eh? Protesta, no hi ha res a fer. S'enviaran Guàrdia Civil. Però perquè tinguin, perquè hi hagi una força permanent, han de construir una caserna. I això sí que ho ha de fer el poble. L'Ajuntament no ho farà, perquè no és... ha canviat de bàndol, sí. No ho farà. Per tant, si els propietaris volen tenir Guàrdia Civil, han de construir ells la caserna. I s'ajunten, s'ajunten. En principi l'havien de pagar entre tots, però el que realment va aportar més la diners i que en el fons la caserna va ser seva, va ser els propietaris de Cal Romeu, que després es van dir Cal Llança, perquè tenien, eren els que havien, és a dir, havien portat la força elèctrica, és a dir, és la primera, van muntar la primera fàbrica tèxtil al poble, justament també aquí davant de la ràdio, i per tant, i ells són els que construeixen la caserna, un edifici que ocupa un antic convent de monges que va ser enderrocat, i van construir un edifici quadrangular, una porta gran. A la banda baixa hi havia les oficines de la Guàrdia Civil, oficines de denúncies, un petit cos de guàrdia, i on hi havia els despatxos del comandante de puesto, no? I a dalt hi havia les cases dels guàrdies, amb les seves famílies. Això, doncs, passa en torn de l'any 21, i a partir d'aquest moment ja hi ha Guàrdia Civil. Val a dir que aquesta Guàrdia Civil va tenir temps, és a dir, va tenir motiu d'actuar molt ràpidament, perquè, fixa-t'hi, venen a l'any 2021, suposo, no tinc la dada exacta que van acabar de construir la casa quartel, però havia de ser entorn del 21, no sé quin mes. Però el 23, hi ha el cop d'estat de Primo de Rivera, i en aquest cop d'estat amb la complicitat del rei, però bueno, però no deixa de ser un cop d'estat dels militars. I aleshores, segons ja el llibre d'actes municipal, diu que el comandante de puesto de la Guàrdia Civil de Calafell, don Eloi Somades Conde, va convocar el consistori i els va destituir. Fueron destituidos todos los señores concejales de este ayuntamiento. Bé, ja està. Ara mana la força pública. Ja, ara la representació del poder municipal és el comandante de puesto, no? Això és l'any 23. Com sabem, la dictadura durarà fins a l'any 29. Després de la dictadura de Primo de Rivera ve un govern molt curt, que ni diran la dicta blanda, va durar un any, i immediatament es proclama la república, i amb la república ja hi ha l'Estatut d'Autonomia i neix la Generalitat. Bé, aquesta Generalitat, una de les lleis que farà molt discutida serà la llei de contractes de conreu. com que una bona part dels partits que sustenten la Generalitat està recolzat per rabassaires, aleshores van a fer una llei en la qual pràcticament el control de la terra es dona amb els treballadors de la terra. Per tant, no és ben bé una expropiació, però té els efectes d'una expropiació. És a dir, no els hi prenen les terres amb els amos. Però bueno, han de pagar la DOP, ho han de pagar tot, i en canvi els beneficis els hi redueixen notablement. Dit d'una altra manera, els arruïnen. Tant és així que alguns s'ho venen tot i marxen. Per exemple, la casa aquesta on ara hi ha la ràdio,
2: sí.
3: Això era una casa d'un gran propietari, que eren els Borrell, que s'ho venen tot. I la casa incluïda, i marxen, no? És a dir, s'ha acabat, ja no... S'ha acabat la gran propietat incautada. Això no anava a quedar així, perquè, bueno, entre altres coses, un dels motius pels quals un sector important de la burgesia catalana va apoyar el cop d'estat d'en Franco, bueno, de Franco, dels generals, va ser precisament per això, no? Però... Quan el 6 d'octubre de 1934 Companys proclama l'estat català, els rabassaires de Calafell estaven reunits al cafè de Cal Mariano i estaven reunits allà i sentien la ràdio, senten la proclama i van anar amb escopetes i bueno, van anar a Plaça Sant Jaume, volien anar, però ja no hi van arribar. Perquè el cop d'estat va ser liquidat, vull dir, el cop d'estat, o sigui, el pronunciament de Companys va ser liquidat pels militars amb un santiament. Van treure l'artilleria de la plaça de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, van disparar un parell de trets i es va acabar el bròquil. Per tant, qui va tornar a fer-se càrrec de l'Ajuntament? La Guàrdia Civil de Calafell, comandante de puesto. I què va passar amb els rabassaires? Els van agafar tots. Perquè ara sí que els tenien controlats. Ara sabien qui eren. Van agafar tots els dirigents, van agafar tots els instigadors, els van detenir i els van portar amb un vaixell presó a Tarragona. Bernús, un vaixell. I allà van estar. I així arribem a l'any 36.
2: I aquest quartel de la Guàrdia Civil, que va estar durant molts anys aquí davant de la ràdio, a la plaça que avui dia es diu Plaça de Catalunya, saps més o menys fins quan?
3: Sí. Després de la guerra, bueno, la República va dissoldre la Guàrdia Civil. Aleshores, després, però els que van guanyar, no. Per tant, quan aquí arriben les tropes de Franco, el gener del 39, restableixen la Guàrdia Civil a Calafell, el comandante de puesto, no? I en aquell mateix moment arriben 7 guàrdies civils, es fan càrrec de la caserna, l'Ajuntament, com sempre, està obligada a comprar-los-hi la bandera, pintar el todo por la patria, emblanquinar la casa, moblar-la, etc. Uh-huh. I ells estaven aquí, però ara assumeixen un altre... Ara ja no hi ha problema agrari, dit d'una altra manera. És a dir, la repressió és tan forta que el problema agrari s'ha acabat. Per acabar, s'han acabat inclús els rabassaires. Però el problema que ara tenen és l'extraperlo i el contrabando. Per tant, la Guàrdia Civil aquí dalt no hi feia res, perquè el que havia de fer era vigilar la costa. A l'hivern pel contrabando, i després quan comencen a venir els turistes per la immoralitat pública, que això també era una tasca de la Guàrdia Civil. Llavors, el normal és que una caserna es posés a la platja, i és aleshores, és a finals dels anys 50, principis dels 60, que es refà un edifici que ja havia estat emprat abans per carabiners i tal, i que serà la nova caserna de la Guàrdia Civil. Per tant, més o menys a la zona que ara hi ha l'Estany, front Masmel, per aquesta zona, l'edifici ja no existeix, allà posen la caserna. I aquest edifici, com que, esclar, no era propietat de l'Estat, era propietat d'un particular. Aquest particular el lloga i s'hi posen emigrants. Els primers que s'hi posen són emigrants. Famílies que emigraven ocupen els antics apartaments de la Guàrdia Civil. Hi ha l'edifici va ser enderrocat en l'època de l'alcalde del Vall de Triador, que decideix ajuntament, no sé exactament l'any, ho podia haver mirat però no ho he mirat.
2: Cap problema.
3: Però decideixen ampliar la plaça i fer-la més gran. Amb això la plaça guanya un terç de... guanya un terç, un a vegades s'ha de preguntar si guanya res augmentant un terç de la plaça quan normalment està buida. Mira, era la idea de fer una plaça ben gran, no? I efectivament es fa més gran.
2: Home, visualment, aquest espai obert que tenim aquí davant de la ràdio...
3: En aquell moment l'oposició plantejava transformar l'edifici en serveis socials. No enderrocar. De fet, era un edifici, era llotjot, tal com, perquè havia anat quedant molt lleig.
2: Sí, no tenia res especial arquitectònicament.
3: No tenia cap valor arquitectònic. Tenia, una construcció sòlida. I evidentment, sí que s'haguera pogut aprofitar.
2: Doncs avui parlant d'aquesta caserna de la Guàrdia Civil, la primera que va tenir Calafell va ser en els anys 20, en el segle XX del... els anys 20 del segle XX, ja ho dèiem.
3: Exactament.
2: Joan, ho deixem aquí al retrovisor, a Calafell Ràdio els dimarts.
3: Molt bé.
2: Joan Santacana, que vagi bé, bona setmana.
3: I milloreu-vos de la salut, tots els que tingueu grips, encostipats, mocs...
2: I aguanteu els que esteu bé,
3: sobretot.
2: Fins la propera.
3: Adéu-siau.
4: Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boqué. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
2: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
3: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
2: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 2 minuts, arribem al punt de les 11 del matí.
0: Doncs el que farem ara en un moment és escoltar l'avanç informatiu. Abans també tenim el temps en un moment amb Josep Miró. Anem a escoltar l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Anem a escoltar-les. Endavant.
5: Molt bon dia. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. A Calafell les han rebut totes de nou. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipsi solar total d'aquest estiu. I tens dubtes amb l'aplicació La Meva Salut? L'ABS Calafell organitza per demà divendres un taller pràctic. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori vendrellenc reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà amb normalitat. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
12: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts i millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'històric trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un avanç de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Avui hem tingut excepcionalment a les 11 del matí l'avanç informatiu amb la Mireia i la Roser, però tenim, no ens descuidem del temps, de la previsió meteorològica. Saludem un cop més a aquestes hores en directe en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Doncs un dia que ha començat amb sol, això sí, teníem a primera hora, ara no ho sé, doncs el cel una mica enteranyinat. Quina és la previsió que en feu per les pròximes hores, Josep?
13: Sí, així és. Hem començat el dia amb molt de sol, però, com deies, amb bandes de núvols prims que entrenyinaven el cel, tot i que ja comentàvem al matí que podien créixer intervals de núvols baixos, que ho han fet entre al voltant de les 10, ara han tornat a anar a menys, i seguim tenint un temps força assolellat amb alguns núvols alts, algun de baix, però avui, de fet, esperem el que comentàvem, que el temps sigui avui canviant. Sí que més sol que núvols al matí, amb aquests núvols baixos i fins i tot nuvolades que es poden formar i créixer entre mig matí i mig dia, i fins i tot i que de moment pel radar no es veu, no descartem que pugui caure alguna gota, preferentment entre mig matí i mig dia. Molt poca cosa, mullar el terra i poca cosa més. Mentre que a partir de mitja tarda els núvols anirien a menys i tindríem encara algunes ullades de sol amb un cel una miqueta més clar al final del dia. I amb unes temperatures que avui reculen una mica i es mouran entre els 12 graus que hem tingut de mínima, mentre que a hores d'ara en tenim 19 i esperem que la màxima estigui entre els 19 i els 20, però no creiem que passi d'aquí. I amb una humitat que en conjunt bastant alta o moderada just al migdia, augmentant més de cara a la tarda i vespre, amb vent feble de gregal fins a mig matí i sobretot deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol més destacable a la tarda. Demà continuarà el temps variable, dominat pel sol, sobretot amb intervals de núvols baixos més abundants al centre del dia i, en canvi, més escadussers a primera hora fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 12 o 13 de mínima i al voltant dels 19 de màxima, amb una humitat alta. Ben feble en terral fins a mig matí i deixar loc la resta del dia fent que la mar hi hagi marejol. Tal com dèiem, dissabte, canvi de temps. Avui ja ho podem confirmar més, però és un canvi de temps de curta durada i que no afectarà tot el dia, perquè al matí encara tindrem un temps doncs, amb estones de sol a primera hora i amb augment dels núvols durant el matí, o sigui, amb un cel tapat a partir de migdia, i a la tarda ens creuarà un front actiu que deixarà pluges i ruixats generals i generosos a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit, baixarà de dia i estarà entre 14 i 18 graus amb una humitat molt alta i amb vent de llevant, amb mar més alterada. En canvi, diumenge, temps més estable, sense pluges i amb més estones de sol amb alguns núvols a la tarda.
0: Doncs aquest mes de maig sí que està sent una miqueta més variable, no?, que no pas el mes d'abril, que hem tingut molt sec.
13: Podríem dir que està més normal.
0: Sí.
13: Està més normal pel que toca. A l'abril, doncs, va ser molt sec i càlid, i ara, doncs, està fent més o menys el que toca, amb unes temperatures potser unes dècimes per sota del que tocaria, però va, el mes és molt llarg i veuré com evoluciona, però amb els mapes a 15 dies vista sembla que es manté aquesta tònica de que pluges i ruixats irregulars, no cada dia, sinó un ruixat cada 2-3 dies, això sí, això potser sí, i amb unes temperatures que de moment sembla que no se'n volen anar cap a valors d'estiu.
0: Doncs demà perfilem, estarem pendents de la meteorologia de cara al cap de setmana. Demà ens ho expliques detalladament cap a les 11 del matí. Gràcies, Josep, que vagi molt bé. Fins demà a aquesta hora.
13: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Les 11 del matí, ara mateix, amb 5 minuts. I aquesta és la sintonia de capçalera de l'espai Tots a taula, que arriba tots els dijous aquí a la sintonia cada 15 dies de Calafell Ràdio. Tenim el David Bernet, el cuiner calafellenc, des del Tots a taula. David, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Què ens portes avui aquí sobre la taula d'aquest estudi?
1: Doncs avui, bueno, com a col·laborador no, però avui començaríem una miqueta, que avui ens guanyarem les garrofes.
0: Avui ens guanyarem les garrofes, sí, sí. Aquesta és una frase feta, no?, molt catalana.
1: Sí.
0: I és que ens portes garrofes.
1: Això mateix, no? La garrofa que, bueno, com diu al final una miqueta aquesta, no?, aquesta frase, no?, de popular catalana i valenciana, doncs és una miqueta que aquest producte algun dia va tenir un valor molt més que el té ara, no? Perquè al final la llengua ens deixa aquesta marca de dir, ostres, com pot ser si ara ningú, no? La generació nova no diria ningú, o no et sabria dir per qui dieu les garrofes. No
0: saben ni què són les garrofes,
1: sí,
0: avui en dia.
1: Six seven, six seven, no? Pues, seria així, no? Una miqueta, estarien amb les garrofes.
0: Les garrofes que tenim aquí de verdes i de madures.
1: Sí. Unes, les verdes, són les que he agafat ara, quan venia aquí cap a la ràdio, les he agafat de l'arbre, que és com les... Si ara veieu garrofers, doncs és com ho veureu ara, d'acord? Que és verdes, que estan, per tant, encara han de madurar. I les altres, que són negres, són les de l'any passat, que segurament no les han recollit, i s'han quedat, doncs, a terra, no? Penseu que és un cultiu... Els pagesos aquí, al final, lliguen vinya, ametlla, garrofa i finalment l'oliva, no? O sigui, comença, no?, l'estiu i lliguen tots aquests cultius, que al final aquests quatre cultius que he dit són els més representatius de lo que seria la comarca o d'aquí, no?
0: Per aquells que no coneguin el que és una garrofa, perquè ells són joves i noves generacions, explica'ns com definiries què és una garrofa, què és...
1: Bueno, la garrofa al final és un cultiu, val, a Mediterrani, d'acord? Com igual que l'olivera. L'olivera no és autòctona, ara diguéssim, no? L'olivera és autòctona d'aquí, no? No ho és autòctona d'aquí, ho van portar, no? Fenicis i romans fa 2.000 anys, no? Per tant, tot ve una miqueta de la part de Mediterrània, però la part d'Orient, no? Llavors, és un arbre que, a més de donar, doncs, una fruita seca, això estaria dins de la família de les lleguminoses. D'acord? És un fruit que tothom veurà que és molt allargat, val? És verd ara, o sigui, veieu pels camps, però es tornarà, doncs, a negre i sec. D'acord? Aquest cultiu, doncs, com dic, que va arribar, doncs, a, diguéssim, de la part d'aquesta d'Orient, tocant més al Mediterrani, penseu que, per exemple, els jeroglífics d'Egipte, val? N'hi ha un jeroglífic que és una garrofa, tal qual, aquest, no? D'això, que el que ve a dir una miqueta, seria el significat seria quan es pot parlar d'algú dolç, val? De fet, la garrofa, si la tastem, té aquestes notes que té, diguéssim, més dolces, d'acord? Llavors, per això els egipcis ja ho utilitzaven, doncs, això, no? Com a nivell de curiositat, també, no? Lògicament, doncs, grecs i romans, el que comentàvem, no? Van portar ells del Líban, Síria, Turquia, venia tota l'olivera, tot això venia d'aquí, no? De final, i ho porten aquí. Però a nivell, per exemple, no sé si us sonarà el tema del quirat, de quan es parla d'or, no?, de què es pesa del quirat. Pues el quirat ve del grec amb el nom garrofa, perquè dins té unes llavors, val?, que totes pesen igual. Llavors això ho feien servir, doncs, per fer el pes, diguéssim, no?, de gemes, or, medicaments, perquè és el que ficaven a l'altra balança, perquè sabien una miqueta que això passava sempre igual, no? Per tant, el quirat venia també, no?, com a curiositats una miqueta d'això. I després, a nivell, doncs, abans de... Hi ha documents mèdics que, i això ja ho confirmen els nutricionistes ara, que té com a... Sempre s'ha dit que té aquests beneficis a nivell de digestiu, no?, que relaxen una miqueta el ventre, vale? Tradicionalment també s'havien arribat a fer, doncs, xarops, que bàsicament era fer bullir la garrofa, val? Primer deixar-la, doncs, amb aigua, amb remull, 24 hores, com una llegum, al final, no? Al final feien el concepte una miqueta de lleguminosa. Això ho ficaven a bullir, colaven aquesta lleguminosa, això ho descartaven, i aquest suc encara el feien, diguéssim, més reduït, i això es pot fer ara, es pot fer, són receptes que es fan a casa per dir com per aconseguir la melassa. Però en aquella època es considerava com un xarop, no? Es feia reduir i tu obtenies un xarop que
0: amb
1: allò era medicinal.
0: Amb quines propietats?
1: Propietats, bàsicament, d'alleugerir el ventre.
0: Digestives,
1: val?
0: Sí.
1: Digestives. D'acord? I llavors el que d'això. Ara trobem receptes que és el mateix, però ja no es fa per nivell mèdic, sinó per, diguéssim, el que seria doncs, per fer receptes, no? Que després hi entrarem una miqueta. Però al final l'esplendor una miqueta, l'esplendor i la mala fama actual, val? Bé, a partir de que, no, que la garrofa, si ara ho parléssim, la gent jove realment no sabrà el que és, la gent gran et diria, ostres, garrofa, em donarà d'una garrofa, si això és temps de fam, temps de guerra, pinsos, animals, això és d'animals, no? Per què? Perquè la garrofa va tenir la seva part esplendor d'or, del que seria l'edat mitjana fins a la revolució industrial, val? Doncs per què? Perquè al final tot se movia per atracció animal, val? I això era un aliment molt fàcil, a part dels farratges, doncs, per fer pinsos pels animals. En un món en què no havia màquines, que tot eren animals per moure carros, per moure maquinària agrícola, fàbriques...
0: Doncs era per fer part de la seva alimentació.
1: Era la seva alimentació, doncs això tenia, clar, havia camps de garrofers per tot arreu, per dalt de les muntanyes. Heu de pensar, fa 15 dies vaig fer una visita oleoturística a la part de la Bisbal, no? I clar, em comentaven, no? És que el Montmell, del que ara veiem aquelles muntanyes que són les més altes d'aquí de la comarca, tot això estava cultivat fins a dalt de tot. D'acord? De garrofers, d'oliveres, no? I ara veiem només muntanya, o sigui, no? I llavors el garrofer era, per exemple, doncs, un arbre doncs, que es plantava molt. Primer, no té molt de manteniment, és rendible, val? I es plantava molt, però clar, quan aquí la revolució industrial arriba més tard, als pobles, però em comentaven doncs, que doncs, a principis del segle passat, 1900 i poc, doncs, comencen a substituir animals per tractors, tot això... Doncs clar, ja no es necessita. A més ve la guerra. Llavors, bueno, amb la guerra sí que en temps de fam la gent gran es menjava fins a les pells dels plàtans, de totes les fruites, verdures, ho menjaven, tots ho devien menjar, no? I les garrofes al final també, no? I al final menjar garrofa així, tal qual, doncs és una miqueta més d'això. Llavors per això està molt lligat en temps de guerra, en temps de fam, no? Tot i que aquí això encara continua, per exemple, si tu vas als Estats Units o vas a Austràlia o vas a llocs que no tenen aquest arbre i no tenen aquest lligam cultural de fam, de guerra, de pinso, d'animals, doncs ho veuen com un producte alimentari, nutricional, un superaliment, aquests que diuen. Si nosaltres veiem, per exemple, un superaliment, els, no, els nabius, cada dia hauríem de menjar tants nabius, no? Sí, perquè és un superaliment. O un alvocat perquè té greixos,
0: sí,
1: no sé què, no sé quan.
0: Tal, sí.
1: Pues, el que nosaltres fem aquí, a l'altra punta del món, on tenen nabius i alvocats, amb abundància diuen, una fruita més, no sé què, no?
0: Tampoc no li dona la importància.
1: I en canvi, la garrofa allí pues, és com un sub, és com un substitut, perquè molta gent et dirà, això és la xocolata dels pobres, si ho havia sentit mai.
0: Xocolata dels pobres?
1: Les xocolates dels pobres. De fet, al segle passat hi havia moltes xocolateres, diguéssim, no? Fàbriques de xocolata aquí, que barrejaven cacau amb pols de garrofa,
0: sí,
1: no? Perquè la pols de garrofa té aquest punt xocolata que no té res a veure, però té aquell punt, aquell record, i llavors adulteraven una miqueta aquella xocolata, i com que el cacau valia equis i la garrofa no valia res,
0: d'aquesta manera,
1: doncs aquesta mania, no?
0: Miqueta, llavors,
1: això suma-li una altra frau, suma-li una altra conseqüència que pensem, ostres, aquí ens donaran gat per llebre, xocolata per garrofa, ui, saps què et vull dir? És una miqueta d'això. I llavors els països, per exemple, que són més, això que et dic, a vegades, si us que per internet, en anglès, carob, no? Que seria la garrofa.
0: Veus com has dit?
1: Carob. Carob, sí. És com un superaliment, no? Com nosaltres l'advocat, els nabius, amb barretes de no sé què, de garrofa, magdalenes de garrofa, per exemple, a Portugal, també, si viatges a Portugal, al sud de Portugal, la gent veurà que hi ha moltes pastisseries que troben magdalenes de garrofa, tot això, garrofa. Sí, que és qüestions molt culturals, uns ho miraran pel tema nutricional, perquè això ja et dic, els Estats Units com ho veuen? Com un substitut de la xocolata, però, com que això no té, diguéssim, com la xocolata, no?, que té aquest punt de, no sé, d'excitant, no?, d'això, aquest no té quantitat de fibres, tot fibra, val? No té greix, cosa que la xocolata sí que té greix, no? Llavors, clar, a partir d'aquí doncs, fan els derivats de bombons, fan els derivats de tot el que sigui. Després hi ha un altre aspecte que aquí, clar, aquí és pagès, per exemple, i si ara està escoltant un pagès, diria, fa 2 anys la garrofa es va ficar, no sé, un euro i pico al quilo, aproximadament, vale? I ara, aquest any, potser l'any passat ni la van collir, perquè, o sigui, donaven 10-15 cèntims i potser et sortia més car collir-les que fer-les caure a terra, sí, per això n'hi havia tantes a terra, no? Dius, com pot ser que un, no, fa 3 anys valgués 2 euros al quilo i ara valgui 20 cèntims, no? Perquè també, a mida que això, que comença una miqueta, per exemple, el garrofí, vale, que és la llavor, això es tritura i, per exemple, s'utilitza en tema de perfumeria per lligar, però també, per exemple, en pastes de dents, o sigui, el que és la llavor, doncs és com una... Veureu, a vegades això ja no es fa, perquè ara tenim mòbils, però abans quan anaves al bany llegies les etiquetes, veies, com a garrofí.
2: Sí, exacte, miraves darrere les ampolles del sabó.
1: Com a garrofí, sí. Com a xantana, no?
2: Ah,
1: pues, sí, veureu molts productes alimentaris i no alimentaris que porta gom a garrofí. Val?
2: Gom a garrofí.
1: Garrofí ve de la llavor de la garrofa, val? Que fa això. Fa 2 anys va passar alguna cosa en què van descobrir que tenia unes propietats per la no sé què indústria de
2: cosmètica
1: i tot això. Ho van pujar al d'això, es van passar de llestos, al final hi ha especulació, com a tot arreu, no aquí a Catalunya, perquè això és un cultiu que hi ha tot el món, al Marroc, a tot el Mediterrani. Ho van pujar de preu i ja van dir, la indústria va dir, bueno, tampoc som tots, anem a buscar un substitut d'això, no? I el van trobar i ara torna a atacar.
2: Vaja,
1: no?
2: Vaja.
1: I dir que al final és això, no? Una miqueta la història d'aquesta lleguminosa, diguéssim, és d'això. El que passa que per aquí al Baix Penedès, per exemple, doncs, bueno, és un cultiu que sempre hi ha estat, val? I que no està molt ben valorat, alguns cuiners sí, algunes pastisseries sí, el Vendrell, per exemple, és molt típic, doncs un pastís de garrofa, val? I és molt habitual, per exemple.

0: ho ha de passar, s'ha de, diguéssim, a treballar. És com l'oli, no? Que necessites un molí, no? I necessites un procés, doncs la garrofa també. Per tu consumir o començar a elaborar actualment receptes amb garrofa, el que necessites és farina de garrofa. Farina de garrofa on comprem? Doncs bàsicament, supermercats, el que serien grans, en tenen, perquè et dic, és com algo nutricional, i si no, doncs al final botigues d'aquestes d'herbes i de coses d'aquestes, doncs també en trobareu farina de garrofa. Llavors, al final, la farina de garrofa és això, triturat, però sobretot torrat. Hi ha diferents tipus de torrat, val? Però bueno, seria un neutre. Com ho utilitzem en norma general? Clar, diem, bueno, però això no ho podem ficar. Ho podem ficar a tot arreu, perquè ho tractarem com si fos un potenciador, però amb farina. Això què vol dir? Si nosaltres agafem i fem una magdalena i agafem la recepta magdalena, si fiquem el 100% del pes de la recepta amb farina de garrofa, serà immenjable, perquè és tan fort el gust que té la farina de garrofa, que direu, no, això no és bo. Però és com si en un lloc a mi m'agrada molt el salat i li fico molta sal. O li m'agrada molt el sucre i li fico molt el sucre. Al final, la farina de garrofa s'ha d'entendre com un ingredient que té molta força i llavors el que farem és potenciar. Les receptes que fem, doncs, per exemple, fem una coca salada, no? Per exemple, a Vendrell, doncs, es fan unes coques salades que serien de garrofa, com les coca enramada, no? Doncs el que agafaríem seria la farina o sigui, agafaríem la recepta de que fem servir i el 10% del pes de la farina el ficarem o sigui, si fem un quilo, doncs 100 grams serien de farina de garrofa. Primer, perquè et dic, és molt forta. Segon, perquè és dolça, val? Llavors ens endolçaria massa la d'això. Llavors, quan són receptes salades, normalment es fan més el 10%, i quan són més d'això, més dolces, en aquest cas, doncs es pot augmentar el que seria la dosis. No? Jo el que recomano sempre, bueno, podríem fer pasta fresca, podríem fer picades, no? Una picada que a vegades fiquem xocolata, doncs podríem ficar una miqueta de farina de garrofa i li donaria aquell gust torradet que té, val? I peculiar. Però el que podem provar, si volem a casa fer-ho més una miqueta més fàcil, doncs, per exemple, és fer un coc de garrofa, no? Pues tres ous sencers, un iogurt, després fàcil, perquè això són receptes de casa, d'això, dos mesures de iogurt de farina, val? Una mesura de farina de garrofa, dos mesures d'aquest mateix iogurt de sucre, val? Si és moré sempre millor, una mesura d'oli d'oliva, mitja mesura de llet, i després 15 grams d'impulsor químic, no? Després, com sempre, els ous, el sucre, els barregem, anem afegint el iogurt, l'oli, per últim les farines, l'impulsor, la llet per anar lligant, val? Això s'aboca amb un d'aquestos per fer un coc, si voleu, més planet, o si no, testos més allargats de vidre, tipus plum cake, doncs també ho podríem fer, no? I això 180 graus. Una cosa que també és bona de menjar, per exemple, és fer la típica Nutella, no? La Nutella Nocilla, que és una crema de cacau. Doncs es pot arribar a substituir el que seria el que afegiríem de cacau, doncs per fer-lo, entre cometes, més autòctona, més d'aquí, doncs substituir aquest part de cacau, diguéssim, per aquesta part d'això, no? De garrofa, no? I llavors afegir una miqueta aquesta crema de cacau, doncs les avellanes, una miqueta d'oli, una miqueta de llet, val? Una miqueta de pols d'aquest de garrofa, i tindríem el d'això. I després hi ha un pastís molt tradicional, que és que va fer, en aquell cas, les cuines del Vendrell fa molts anys, val? I era per dignificar una miqueta la garrofa, no? I tot i que ara, i moltes pastisseries no fan aquesta recepta, però sí que és veritat que jo algun cop l'he fet i és molt bona, no? I us la volia donar perquè al final, igual que l'arrossejat, al final és una recepta del Baix Penedès, el pastís de garrofa del Vendrell, jo considero també que és de la comarca, no? És un patrimoni compartit, vale? Llavors són 4 ous, 150 grams d'ametlla ratllada, que és la que hi ha pols d'ametlla que fem servir pels panellets, 75 grams de farina de garrofa. Aquesta és un ingredient curiós, però que també li dona molt bon gustet. També està picant una miqueta passat de moda ja la copa de licor de crema catalana. No sé si te'n recordes, sí. No? Per no dir marques, però igual que ara hi ha molt típic l'arròs, sí. Fos en aquella època, uns anys, havia el de crema catalana, no?
1: I això ha plogut, eh?
0: Ha plogut, no? Sí. Però sí que és veritat que li donava aquell gust d'això, no? També és una recepta antiga, 200 grams de sucre, ralladura de pell de taronja, de llimona,

0: una miqueta de canyella en pols, no? Llavors, per acabar el pastís, per decorar, sucre llustre i cacau en pols, no? Llavors, com sempre, fem una miqueta a la pastisseria, és els ous amb el sucre, val? Igual que fem magdalenes, cocs, pastissos, mm. Val? Barregem doncs, aquests ous amb el sucre, això ho muntem bé, com més muntat estigui, més aire hi ficarem, allò quedarà més esponjós, val? Ho batem bé. El truquet és, a vegades, quan agafes una miqueta, quan ja ho tens mesclat, si fa fil, diguéssim, agafes la massa aquesta, bueno, que és líquid, no? Però fa com si se t'enganxés.
1: Sí, fa amb els dos dits.
0: Llavors això vol dir que ja està ben muntat. Si no fa fil i se't trenca,
1: sí,
0: no? És que encara li falta sí, més emulsionar una miqueta el sucre amb aquest ou. Per últim, doncs, ficar una miqueta això, la ratlladura de llimona, la canyella, l'ametlla ratllada, vale? La farina de garrofa, val? I ara estava ara meditant que això seria, per exemple, un pastís sense gluten, perquè no tindria gluten ni això, ni l'ametlla, val? Això ho tornem a batre, s'incorpora aquest licor de crema catalana vintage, val? A veure si en teniu. Si no, bueno, l'actualitzat ara s'ha ficat de moda el d'arròs, no? Que és una miqueta de canyella.
1: Però encara ens devem trobar, no? El licor de crema catalana,
0: sí, jo crec que sí, però ja són aquelles coses que ja no es demanen, no? Una miqueta.
1: Han passat de moda, mira,
0: són
1: això, tendències.
0: Llavors, bueno, un motlle, fiquem una miqueta, si voleu, d'oli i sucre perquè no s'enganxi tant, no hi fiquem farina, sobretot si és per fer sense gluten, val? I això és coure ràpid, 180 graus, simplement provar que en 10-15 minuts qualli, perquè aquí no hi ha farina, val? I d'això. Llavors, bueno, el que us deia, magdalenes, si voleu provar o compro la farina de garrofa, doncs sempre penseu, sobretot, que no és una farina per utilitzar com a farina, sinó que és com a potenciador de gust. Val? Per tant, treballem sempre entre el 10-20%. Com dia vull provar de fer el meu coc i afegir un toc diferent. Fiquem aquest 10%, 20 com a molt, màxim, 15, de farina de garrofa pel pes que et fiquem de farina i tindrem una miqueta tot aquests aspectes, no?
1: Avui en dia, ens deies abans, va haver-hi un punt que es va revaloritzar una miqueta aquesta garrofa. Avui en dia, què? La podem trobar en aquest format que tu l'has portat aquí a la ràdio?
0: Sí, no, aquest format és molt agrícola, no? És el que dèiem, això s'ha de portar a cooperativa ho portarà a un lloc on faran aquest torrat, i aquest torrat doncs, faran la separació de, és el que et deia, no? Els llavors, això. Això ho podem fer, sí, jo quan me'n recordo, quan vaig començar, quan els primers passos de cuiner, farina de garrofa costava molt de trobar, perquè tampoc llavors no es cuinava massa, llavors el que fèiem era torrar-ho nosaltres, triturar-ho nosaltres, no? Però a poc això s'ha anat fent. Clar, jo recomano això, comprar ja la farina feta. Ara, si us vol fer la gràcia això de buscar, no?, a internet, com, hòstia, i això del xarop? Doncs són altres receptes, té aquest punt medicinal, bueno, si teniu temps i sou curiosos de producte així diferent, val? Per molt cop que el veiem per aquí, pues, hi ha molt per descobrir encara de la garrofa.
1: Doncs avui la garrofa i el garrofer, que és l'arbre, no? Això és un arbre, d'on surt?
0: Sí, és un arbre. Un arbre.
1: Doncs avui el protagonista en aquest espai, la garrofa, en el Tots a Taula del David Bernet. Gràcies, David. Molt bona setmana. Ens retrobem d'aquí dos dijous. Que vagi bé.
0: Igualment.
1: Adéu-siau. Adéu.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, puntuals, arribem al punt de 11:45 del matí. I ja us sona, ja molt familiar aquesta sintonia de les històries de la música, és aquest espai que repassa, doncs, en aquests últims capítols, aquesta temporada, la història de la música, segons la revista Rolling Stone. Històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, els dijous en el Calafell Matí, també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí, de Best Moments. Ignasi Guiluz, Xavier Andreu, molt bon dia, senyors.
1: Hola, bon dia, Ferran. Bon dia a tothom, també.
2: Bon dia a tothom.
0: Què tal, com esteu, com us
2: va? Encantats de ser aquí.
1: Sí, amb caloreta.
2: Sí. Això caloreta. Podríem, quasi que ho podríem gravar, això, perquè sempre diem, estem encantats de ser aquí. Sí. El temps, hem vingut des de Vilanova, sí. La mar de bé.
0: Què vols dir, que us repetiu sempre? Vols
2: sí,
0: dir això?
2: Sí, bueno, com l'all.
0: Però és la veritat.
2: Sí. Ah, sí, algun... Estem contents.
1: Estem contents de venir aquí.
0: Home,
1: aquí
0: malament està. Seria que em diguéssim, sí. No, estem tristos, la veritat, estem emprenyats. Estem de mal humor, no ens venia
2: no,
0: de
2: venir. No ho direm mai, això.
0: Esperem que això no canviï.
2: No ho direm mai, això.
0: Doncs vinga, entrem en matèria. Què ens fareu, què ens oferireu avui?
2: Home.
0: Això que dèiem, eh?
2: Això que dèiem. Continuarem presentant aquelles cançons que, segons els crítics i lectors de la revista Rolling Stone,
1: exacte,
2: van ser considerades en l'edició de 2004 com les 500 millors de la història.
1: I tant. Mm? I com anem fent sempre, ho farem en l'ordre invers a la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 152, ocupat per Jimi Hendrix amb Foxy Lady.
2: Mm.
1: I avui començarem en la posició 151, és clar, on escoltarem The Penguins amb el tema Air Angel.
2: Som-hi!

0: Earth Angel. Es va publicar l'any 1954 i és considerada una de les peces precursores del doo-wop i del rock and roll primitiu.
1: El grup The Penguins eren un quartet de cantants negres originaris de Los Angeles i Earth Angels va ser el seu gran i pràcticament únic èxit. Amb, això sí, amb més de 10 milions de còpies venudes, eh?
0: Que no és poc.
1: No, no, i tant.
0: Doncs bé, mira, una dada que crida l'atenció al respecte d'aquesta cançó és que un any més tard, de la seva publicació, en van fer una versió un altre grup que es deia The Crew Cats. També eren un quartet masculí, però en aquest cas eren canadencs i de raça blanca.
1: Doncs, reflectint les tensions racials d'aquells anys als Estats Units, la versió de The Crew Cats va sobrepassar en vendes a l'original, tot i que en va ser una versió posterior, eh?
0: Sí, senyor.

0: En la posició 150 tenim a The Byrds amb aquest tema que estem escoltant, 8 Miles High, o sigui, 8 milles amunt.
1: Degut a aquest títol i a l'estil psicodèlic del qual el grup n'era un dels primers exemples, alguns crítics la van associar al consum de drogues i va ser per això que algunes emissores de ràdio no la van voler emetre. El resultat, evidentment, va ser que la seva popularitat va augmentar encara més.
0: Sí, com sempre, passa. Doncs bé, un dels músics que va participar en la gravació del disc va ser Ravi Shankar, un mestre del sitar. És un instrument que anem sentint a la gravació. Aquest Ravi Shankar és reconegut mundialment i, de fet, a més, és el pare de la cantautora molt coneguda Nora Jones.

0: Aquest són de Everly Brothers, interpretant Cathy's Clown, en què van ocupar el lloc 149.
1: Mm-hmm. Ells, The Everly Brothers, van entrar amb 4 cançons a la llista de les 500 millors. En capítols anteriors ja havíem escoltat, o ja n'havíem escoltat dues, Bye Bye Love i Wake Up Little Susie.
0: Doncs bé, avui tindrem l'oportunitat d'escoltar les altres dues.
1: Ah,
0: sí, mira, en primer lloc, aquesta que està sonant, de Cathy's Clown.
1: Molt bé.
0: I si voleu descobrir la segona, només us caldrà esperar que arribem al final del capítol d'avui.
1: Ah, mira. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Janis Joplin és fàcilment reconeixible per la seva veu aspra i la trobem en el lloc 148 amb el tema Me and Bobby McGee.
1: La Janis Joplin va esdevenir una icona del moviment contractual dels anys 60 als Estats Units i, entre altres coses, va ser pel seu estil musical que s'allunyava dels corrents principals imperants i també pel contingut de les seves lletres.
0: Sí, senyor. En particular, a la lletra de Me and Bobby McGee apareix una frase que diu Freedom's just another word for nothing left to lose, que traduiríem dient llibertat. És sinònim de no tenir res a perdre. Una visió crua, però que va inspirar posteriorment a més d'un hippie.
1: La llegenda de Janis Joplin, a més, es va veure incrementada per la seva prematura mort, que va ser als 27 anys.
0: Sí.
1: Sent aquest fet el que va donar lloc a que anomenessin membres del Club dels 27 a tots aquells músics i cantants que morien en aquesta mateixa edat.
0: Sí, senyor.

0: Està sonant Lust for Life, luxúria per la vida, un tema compost per David Bowie i interpretat, és aquest que escoltem, per Iggy Pop, en un clar exponent d'allò que es va anomenar rock post-punk.
1: Aquest va ser l'únic tema que Iggy Pop va entrar a la llista de les 500 i ho va fer en la posició 147.

0: Escoltem Rock Lobster, un tema entre humorístic i psicodèlic, alhora que combina ritmes de surf rock amb una interpretació, en ocasions, propera al punk.
1: El grup són The B-52s, que amb aquest tema es van apartar una mica de la seva línia New Wave a la que ens tenien acostumats. I és potser per aquestes singularitats que van entrar a la llista de les 500, ocupant el lloc 146.
0: Segurament.

0: Everyday People de Sly and the Family Stone és la que trobem en el lloc 145. Es tracta d'un himne a la igualtat dintre de les diferències, cosa que la banda, precisament, practicava amb l'exemple, ja que van ser dels primers grups mixtes, homes i dones, i amb membres de races negra i blanca.
1: La música inclou fragments d'una melodia infantil que, habitualment... Doncs és una melodia que utilitzen els infants anglosaxons una mica amb to burleta, eh?
0: Sí.
1: Però que en la lletra de la cançó, aquí és precisament on hi trobem el missatge d'igualtat entre les diferències que deies.
0: Sí, senyor.

0: Ramones van quedar situats en la posició 144 gràcies a la seva petició a ser anestesiats, tal com afirma el títol i la tornada d'aquesta cançó, I Wanna Be Sedated.
1: L'autor de la lletra, en Joey Ramone, va voler reflectir l'avorriment i l'ansietat barrejades amb la desconnexió de la realitat que els membres del grup patien durant les gires.

0: Purple Rain és probablement una de les peces més conegudes de Prince i una de les balades rock més emblemàtiques d'aquest gènere.
1: I va quedar situada en el lloc 143, sent la tercera cançó més ben situada de les 6 que Prince va fer entrar a la llista de les 500 millors.

0: James Brown va ser anomenat el padrí del soul. I en aquest tema, Please, Please, Please, podem apreciar el perquè.
1: La progressió de la cançó es basa en la repetició obsessiva del títol, aquest Please, Please, Please, mentre que la interpretació de James Brown li dona un aire gairebé de gospel, podríem dir.
0: I tant que sí. Doncs mira, per tot plegat, va quedar situada en la posició 142.

0: Kashmir, en el lloc 140, és un dels temes més complexos musicalment parlant del grup Led Zeppelin.
1: L'estructura d'aquesta cançó gira al voltant d'un riff que es va repetint al llarg de la peça i que va acompanyat d'efectes i instrumentació orquestrals.
0: I la lletra relata viatges exòtics, llocs molt exòtics, que, però curiosament, en cap hi apareix el nom de Kashmir, que és el que té el títol de la cançó.
1: Mira, tu. 1, 2, 3.

0: I Saw Her Standing There va formar part del disc de debut de The Beatles, publicat l'any 1963, i aquesta cançó va quedar en la posició 139 entre les 500.
1: Aquesta és un clar exemple dels inicis del grup de Liverpool, i que una cançó del seu primer disc que aparegués a la llista de les millors 500 i en una posició tan avançada confirma la seva qualitat i el seu grau d'influència posterior.
0: Mm-hmm.
1: Però escoltem-la una miqueta més, que és bona aquesta.
0: Som-hi, som-hi.

0: Bé, i haurem d'anar enllestint el capítol d'avui i, tal com hem promès fa una estona, ho farem amb The Everly Brothers i el seu tema que va quedar en millor situació, que va quedar més ben situat dintre de la llista de les 500.
1: Sí, sí, i es tracta de All I Have To Do Is Dream, sí, que va quedar en la posició 141, que, donada la seva curta durada, que és de més, poc més de 2 minuts,
0: sí,
1: deixarem sonar sense la nostra intervenció perquè el pugueu gaudir tranquil·lament.
0: Correcte, és bona idea. Doncs així doncs, amics, us deixarem amb The Everly Brothers, que no són els que sonen ara, encara estem escoltant els Beatles. Us deixem escoltar sencera la cançó de The Everly Brothers i ens acomiadem ara, en aquest punt, fins la setmana que ve, que tornarem amb molt de gust.
1: I tant.
0: Mentre, cuideu-vos molt.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
3: El 7.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Després del ritme frenètic de tots els espais que van desfilant per la nostra antena al llarg d'aquestes 4 hores de programa, arribem a les 12 del migdia amb aquesta cançó relaxant, amb aquesta veu elegant, i amb Olivia Dean, amb això que es titula So Easy to Fall in Love, una d'aquestes propostes que també ens agrada compartir en la nostra selecció musical. Així arribem a les 12 en punt del migdia.
1: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.
0: Vinga, seguim amb altres continguts a la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Avui volem parlar de l'astròleg Miquel Cuadros, que ha preparat pel 30 de maig un taller vivencial pensat per totes aquelles persones que senten la necessitat d'aturar-se, de mirar cap endins i de comprendre amb més profunditat el seu camí de vida. A partir d'ara de les 12 del migdia, obrim micròfons per l'astròleg Miquel Cuadros. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Benvingut i ben retrobat aquest a la teva casa, Calafell Ràdio.
2: Moltíssimes gràcies, molt content d'estar amb vosaltres una altra vegada, i la veritat és que agraït de que m'hàgiu convidat.
0: Doncs una estona a compartir aquest temps de ràdio amb l'astròleg, exastròleg de Calafell Ràdio. Vàrem compartir la temporada del 2021-2020, no ho sé, sí, ja no 20, recordo. Sí. 2021, doncs, aquell espai dels divendres, espai d'astrologia, tot un èxit de l'antena de Calafell Ràdio. Doncs ara tornes per parlar-nos d'aquest taller. Què és el que has preparat per el 30 de maig, Miquel?
2: A veure, és un taller que porto treballant fa bastant de temps. Et diré que porto 2 anys treballant-lo. No a plenes hores, però sí que porto 2 anys treballant en aquest projecte. És un projecte en què m'he trobat durant aquests anys de fer astrologia que les persones es troben amb el problema de que no saben, generalment quan venen a consultar, no saben exactament com els van les coses, com els hi poden anar, com els poden canviar, i bàsicament el problema no està tant en com ho faran, sinó estan amb ells mateixos. És a dir, hi ha un aspecte intern, els planetes, sota el nostre punt de vista, doncs tenen unes influències cap al cos humà, i cap al nostre intern, d'alguna forma ens afecten. Què vol dir això? Vol dir que en funció de com està un planeta posat en una carta astral, que en diem el camí de vida de la persona, veiem el potencial que té aquella persona i els entrebancs que es trobarà. És a dir, imaginem-nos que tenim... O sigui, abans de néixer, imaginem-nos que veiem la Terra des de fora, veiem una espècie de plaça de toros, imaginem-la molt gran, i ens fa molta gràcia perquè mostres que bonica que és, no?, aquesta plaça de toros. Ves una cosa que es va movent, un animalet que es mou, un altre que no sap massa bé què fa, vas baixant, la plaça cada vegada és més gran, i ves, ostres, que potser aquell animal el fan patir. Però, bueno, ho segueixes veient atractiu. Que arribes a les grades, que les grades són els signes zodiacals, per dir-ho d'alguna forma, i les persones opinen i s'orienten, i tu ets el que estàs allà a la plaça de toros i des de la barrera ho veus molt bonic, però el que tens que estar a la plaça, ostres, és molt gran aquesta plaça, només hi ha 4 llocs per fer la barrera de protecció i el toro t'acabarà enganxant. Què ens passa? Que el toro ens acaba enganxant sempre, a tothom. No conec ningú. Jo he fet, en aquests anys, més de 3.000 cartes astrals, bastantes més. I no he conegut mai a ningú, inclús persones amb molt èxit, que no hagin tingut grans entrebancs a la vida, que hagin tingut grans dificultats. I persones molt reconegudes. Aleshores, aquí vaig pensar, bueno, com podem intentar mirar de trobar la fórmula, la manera, en què una persona pugui tirar endavant el seu projecte de vida mirant de sortejar les dificultats dins del que es pugui, o com a mínim trobar les eines per entendre per què li passa allò.
0: És a dir, que a través de l'astrologia podem veure aquests entrebancs i és... doncs intentar, doncs, abans de que succeeixin...
2: Correcte.
0: Doncs solucionar-ho, no?
2: Sí, exacte. I posar un exemple. Imaginem-nos que tenim un planeta que anomenem Mercuri, que és el de la intel·ligència, la lògica, l'anàlisi, la raó. Imaginem-nos que el tenim, doncs, per exemple, en el signe de la balança. El signe de la balança és un signe que té a veure amb l'equilibri. De fet, és el que té a veure amb la justícia. Per tant, si fem una carta astral d'alguna persona, evidentment, mirem, quan fem la carta astral normal, actuem sobre la vida d'aquella persona i sobre com es mourà. És a dir, les grades són els signes, els escenaris són el que en diem cases, i els planetes són el que en diem els actors i les actrius. I les línies que es veuen tan rares són els diàlegs que tenen entre ells. Llavors, jo vaig intentar buscar la fórmula per entendre com aquests diàlegs es podien manifestar i com podíem canviar aquesta fórmula, aquesta manera d'actuar. I llavors, Mercuri, que és un planeta que és molt curiós, doncs a balança, per exemple, ens està dient que una de les coses que se sent còmode, perquè és un signe que es correspon també amb un element d'aire, doncs ens diu que el moment que és important per ell o per ella és la comunicació. O sigui, la base més important és la comunicació. Sàpiga com es comunica amb els altres, perquè normalment té a veure amb el número 7, que és la casa 7, que diem nosaltres, i representa, en aquest sentit, doncs, com ens veuen els altres des de fora. És a dir, les persones que amb les que ens relacionem. I l'ascendent, en canvi, és com nosaltres ens manifestem. És a dir, una persona pot ser verge, però si té un ascendent taure, no es manifestarà com a verge, sinó que es manifestarà com l'ascendent. I és el que més destacarà. A no ser que el conjunt de la carta ens digui el contrari. Clar, què passa? Que un taller d'aquest estil, jo no faré un taller pensant, diguem-ne, en parlar d'astrologia. No parlaré d'astrologia. Ningú en té per què saber. Però sí que explicaré, doncs, com funcionen els planetes, quins planetes són els que es fan servir. Hi ha tot un programa ja preparat de la gent perquè ho sàpiga com encarar. I quan hàgim acabat el taller, tothom haurà de fer un treball manual. És a dir, els hi faré que escriguin amb uns papers l'experiència de lo que ells van veient en el seu propi gràfic i jo els entregaré a cadascú. Jo no vull veure-ho, és a dir, són coses privades, són coses pròpies. Per tant, Mercuri té molt a veure, perquè és el planeta de la comunicació. Per exemple, vosaltres el que feu, esteu governats per Mercuri. Tothom que es dedica al món de la comunicació està governat per Mercuri i per Taure. Mercuri perquè és el de la comunicació i Taure perquè és el planeta de la veu, és el planeta, diguem-ne, de la dicció. Per tant, les persones que són taure, doncs, generalment solen tenir molt bona veu, solen ser bons locutors, solen tenir una capacitat, però també els que tenen una dominant d'aquell signe fa que tinguin, doncs, aquesta qualitat. Llavors, el signe de Mercuri, que és Bessons, o Mercuri per dir-ho d'alguna forma, fa que hi hagi una gran comunicació, diguem-ne, en el món de les telecomunicacions en general. Llavors tenim aquí una sèrie de planetes que ens parlen de moltes coses. Per exemple, una persona que tingui un urà, per dir alguna cosa, en una casa 12, que és una casa de dificultats greus i importants, i Urà és un planeta molt imprevisible, si el diàleg que aquell planeta té amb un altre és dolent, és a dir, hi ha una línia que m'està dient és contraproduent, per exemple, imaginem que aquest Urà està en contraposició amb Mercuri. M'està dient que no seré capaç d'entendre'm jo mateix amb les meves pròpies idees. Vol dir que tinc un garbuix mental que no sabré, diguem-ne, posicionar, no sabré concretar, no sabré arrelar les coses perquè agafin forma. Vull dir, tindré les idees al cap, però d'allà se m'escaparan i no retindré. Llavors hem de buscar quina és la fórmula que pot permetre que aquella persona pugui retenir allò. Quina eina ens pot donar aquella carta d'aquella persona perquè allò ho pugui corregir. És a dir, ensenyarem a prendre consciència del com i el per què actuem i saber com podem canviar els nostres propòsits, els nostres errors, o el que sigui, i mirar, aviam, com els podem capejar. Per això parlo de la plaça de toros.
0: Clar, però aquest taller no és individualitzat, sinó que va adreçat a una trentena aproximadament de persones.
2: Sí, a veure.
0: I llavors com es pot aconseguir...
2: Correcte.
0: Això a nivell individual?
2: Molt bé, fas una molt bona pregunta. És un taller pilot, és una prova pilot.
0: És un assaig.
2: És un assaig, mai millor dit. I els assajos, generalment, quan són d'aquest tema que fem, amb 10 persones solen funcionar força bé perquè ho controles molt bé. El que passa és que se'ns està disparant molt. I sí que és veritat que hem agafat un teatre, que hi cap bastanta gent, i bueno, en principi hi ha més d'una trentena de persones ja apuntades i encara hi cap algú més, així si vol apuntar algú.
0: És a dir, que el projecte ha anat creixent. Ha anat creixent, la idea original, a més persones.
2: A més tenen un avantatge. És un taller totalment gratuït, el que vol dir que la persona pot venir, pot gaudir-lo i no li costarà ni un euro. Vull dir, per tant, és una forma desinteressada de fer-ho. A partir d'aquí, quan la persona ha treballat i ha entès tot el projecte, jo li faig que ho analitzi. Evidentment, amb una trentena o quarantena de persones, o les que siguem, jo no podré dedicar-hi el temps que potser ens agradaria per individualitzar-ho. Per tant, hi ha un correu electrònic en què la persona, si té dubtes, després del que ha fet, el treball intern que ho ha fet, que jo els convidaré que el facin, doncs em pot escriure i jo els hi respondré. Un per un, respondré a totes les persones que m'hagin escrit. Per tant, m'hi dedicaré un temps de dedicar a explicar-los-hi. Però la meva idea no és que m'hagin d'escriure perquè els hi expliqui, sinó que ells analitzin, entenguin i se'n donin compte on cometen els errors. I aquí està la tasca, és de saber que jo sàpiga comunicar, explicar-ho, detallar-ho, informar-ho bé, perquè quedin els menys dubtes possibles i la persona sigui capaç d'entendre, endinsar-se i treballar-ho. I els hi demanaré una cosa, que no m'ho escriguin amb lletra d'impremta. Perquè la lletra d'impremta no deixa que el cervell funcioni com hauria de funcionar, realment. És a dir, fa molts anys, i ara aquí parlaré de les persones dels països nòrdics, van actualitzar-se, treballar molt amb la lletra d'impremta, com fan a molts llocs. I això és un error, perquè la lletra cursiva fa que el cervell sigui molt més àgil. I ho dic perquè jo he treballat en coses d'aquestes també bastants anys. I llavors fa que, quan una persona escriu cursivament, el seu cervell sigui més retentiu, reté més la informació, i encara que la lletra sigui lletja, que això és el que menys m'importa, és que la persona ho absorbeixi, ho entengui, ho analitzi i ho sintetitzi. Si ho fa amb lletra d'impremta, probablement molta cosa no se li quedarà. Això és una de les coses que comentarem. Per tant, a partir d'aquí, aquest taller és molt àgil, És un taller que jo intentaré que la gent no se m'avorreixi. Crec que tinc les eines per que la gent doncs, sàpiga estar activa, sàpiga estar dinàmica. Farem descansos durant el temps que duri, perquè comencem a les 10 del matí fins a les 2 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do.
2: Farem algun intercanvi, farem un petit descanset de 10 minutets. A les 2 plegarem fins a les 3 i mitja o 4 i tornarem fins a les 7 i mitja de la tarda. Són moltes hores. Bé, jo he fet tallers de moltíssimes més hores, quan era més jove, evidentment. M'he fotut un fart de fer tallers. Agents i euros molt grans i de diferents temes. Temes de sofrologia, que és un tema doncs, que jo havia dominat molt i que havia treballat molt, o d'astrologia, que també n'he fet moltíssims. I en aquest cas, doncs, aquest taller, crec que podrem donar l'habilitat de que la persona sàpiga entendre's a si mateixa i on l'està pifiant. Aquesta és la finalitat.
0: Ens deies, és un assaig, és un experiment. Com sorgeix doncs, tota aquesta activitat, aquest taller? I si és un assaig, és perquè potser no s'ha fet en anterioritat.
2: Exacte, no s'ha fet en anterioritat. Jo l'he fet amb poques persones. És a dir, jo ho he fet amb alumnes i exalumnes que he tingut molts alumnes i molts exalumnes, alguns d'ells vindran al taller. No els he dit a masses perquè si no ja ho haguéssim omplert i no és el que vull que vingui gent que no en tingui coneixements. I per què? Doncs perquè d'alguna manera la persona, quan estem fent un assaig d'aquest tipus, necessitem endinsar-nos molt. Jo, per exemple, el primer que he fet va ser treballar sobre la meva carta. I, evidentment, intento ser crític a mi mateix. Si hi ha una cosa que tinc molt, molt bona, és que sóc molt crític a mi mateix, potser excessivament crític. Les persones més crítiques generalment solen ser les persones del signe de Verge. I jo tinc un Mercuri, que no sóc Verge, però tinc un Mercuri que tinc tota la casa 1, gairebé el signe de Verge, i per tant actuo molt com un signe de Verge. Si sóc crític, analític, profund, i no m'agrada deixar les coses a mitges. És a dir, començo i tiro endavant. Llavors vaig començar a fer proves amb mi mateix i vaig començar a intentar entendre aquells diàlegs perquè una cosa és el que em diuen quan jo actuo exteriorment, socialment, i una altra cosa és com em repercuteix a mi internament, que és molt diferent. Jo el que vull és que fem un treball intern. O sigui, fins ara, els astròlegs en general treballem sempre la part externa, és a dir, la part com ens relacionem amb l'entorn, com ens relacionem amb el món, de quina forma actuem i com podem capejar més o menys una situació. Però la part interna l'oblidem, la tenim molt descuidada. I a partir d'aquí, doncs, cada planeta té un significat, tant a nivell de salut com a nivell d'organisme. I llavors has de saber quins són els punts febles que tu tens en el teu organisme, què és el que falla. Si una persona és molt nerviosa, hem de saber quin planeta està afectat. Generalment, el signe de Verge està afectat, probablement, Mercuri probablement està tocadet, hi ha cosetes que ens diuen i ens diagnostiquen, per exemple, un Júpiter mal situat, que és el planeta de la benevolència, que diem nosaltres, doncs ens està parlant de que probablement hi hagin alteracions que puguin afectar òrgans com pot ser el fetge, com pot ser el ronyó, o com pot ser el pàncreas, per exemple, i potser som inconscients i no sabem per què ens passen malalties o per què les tenim. Doncs, en realitat, és entendre com funcionem i el que podem evitar, perquè aquest taller està preparat perquè la persona sàpiga evitar moltes de les coses que ens passen a nivell de salut. I, per tant, interioritzar i saber fer un canvi estructural en el nostre conscient. Perquè tot queda molt gravedat en l'inconscient, però hi ha una cosa que descuidem, i és que és el subconscient el que ho absorbeix tot i ho té amagatzemat. I aquest, o amagatzemat, el disdú, va guardant tot, i l'inconscient, doncs, bueno, actua, a vegades, saps com? Doncs actua de forma inconscient, ja ho diem, una persona fa una cosa de forma inconscient, perquè fa un rampell. Aquests rampells solen ser molt marcats, a vegades doncs, per Neptú, que Neptú doncs, està molt implicat amb això, perquè Neptú és un planeta molt ocult. Quan en una carta veiem que un Neptú està molt mal posicionat, a mi ja em diu d'entrada que la persona patirà dels peus, això per començar. Però em diu també que hi ha una altra estructura molt dèbil, i em diu que emocionalment és una persona molt feble. Si té un diàleg que està mal comunicat, hi ha molta feblesa. És a dir, l'astrologia té un camí molt savi. Ens van fer fora de les universitats cap al segle XVII aproximadament, que van decidir expulsar-los a tots. Bueno, està bé, no passa res, però fins aleshores havia estat molt relacionat amb la medicina. Els metges tenien que saber astrologia per exercir la medicina. Avui en dia ja no els hi cal. Tindrem alguns metges en aquest taller que farem. Jo sé que hi haurà alguns metges, hi haurà alguns psicòlegs que venen també convidats, i és més que res perquè puguem intentar entendre, absorbir i comprendre coses. O sigui, la finalitat és entendre el per què jo m'estic equivocant constantment i amb què sempre em dono, entrebanco sempre amb la mateixa pedra.
0: Perdona que torni a preguntar el mateix. Un cop acabi aquest taller, cap a la tarda quan finalitzi,
2: sí,
0: totes aquestes preguntes tindran la resposta d'aquestes persones participants?
2: Les tindran perquè se les hauran donat elles mateixes. És a dir, la meva finalitat no és que jo els doni les respostes. Evidentment, jo estaré disposat a escoltar-les i estaré una estona per si algú em vol preguntar alguna cosa. Però la meva finalitat no és que jo els hi hagi d'explicar, és que elles mateixes s'endinsin, siguin honestes amb si mateixes, perquè ningú els xafardejarà el que escriguin. O sigui, han de parlar des del seu interior, és a dir, han de fer servir aquesta part d'essència per poder pensar el per què i el com, el meu temperament, el meu caràcter, la meva personalitat és així, així, així, el per què i el com jo em relaciono d'una forma determinada i com pensa la gent, o com jo crec que la gent em veu a mi, o com jo veig a la gent i el per què actuo d'aquella forma, o com la gent em veu actuant a mi. I quan la persona sigui honesta i escrivi a si mateixa, jo convido que facin reflexió sobre això. És a dir, jo entre mitges, com que sigui un taller molt dens, els hi faré alguna tècnica de sofrologia, que és una tècnica de relaxació molt senzilleta, que els faré doncs, que es relaxin i que tinguin la ment doncs, preparada per fer el taller, per començar. Entre més el taller probablement també faré algun altre, perquè puguin doncs, desintoxicar-se una miqueta i després puguin anar a prendre algun cafetonet o el que calgui. Llavors ho donem. Hi ha una cosa que tinc preparada, que no la vull manifestar encara, però és una música amb una lletra molt interessant que motiva molt i que a mi em transporta molt. Perquè, de sempre, una música que a mi m'ha semblat sempre molt interessant. No la revelaré aquí a la ràdio perquè és sorpresa. Però sé que se'n parlarà el dia que la posem. Perquè en parlarem d'ella i en parlarem del com. Mm. I a partir d'aquí, un cop hàgim parlat del què i del com, passarem les projeccions i jo aniré explicant fil per randa el que representa un camí de vida d'una persona que hauré posat en allà a la pantalla i explicaré fil per randa el què i el com d'aquella persona i com actua. I faré que vagin veient en els seus propis gràfics, que ja tindran, que els hauré donat unes 14 o 16 pàgines perquè puguin remenar coses i puguin escriure, i puguin fer aquest taller molt, molt comunicatiu. Mm. Per tant, el que jo no vull és que la gent se m'avorreixi. Per tant, intentaré que no se m'avorreixi. Crec que ho sé fer. Una altra cosa és que algú es vulgui cansar o s'encansi i se'n vulgui marxar. Està en el seu dret, pot marxar. Una cosa molt important que he fet, faig una bústia. Quan tothom acabi, en aquella bústia, anònimament, que posi el que ella ha sentit, com ho ha viscut, i de quina manera ho ha treballat. I si no hi ha connectat i no s'ha pogut donar resposta, evidentment em pot enviar el seu correu en el seu moment i jo li respondré els dubtes que m'ha plantejat. Però el taller, la finalitat és que cadascú aprengui si mateix a entendre quines són les seves eines, quin és el seu camí i el per què d'aquell camí. Si no, no avancem ni evolucionem. En el moment en què sabem com és el camí, la persona comença a veure que té un univers de davant seu molt més ampli del que ens sembla. O sigui, deixem de tenir les orelleres com els cavalls i tenim una visió molt més ampliada.
0: Les persones que participin en el taller necessiten uns coneixements del món de l'astrologia, un contacte amb l'astrologia prèvia? És necessari, això?
2: A veure, no és necessari, ni molt menys. O sigui, està pensat precisament per gent que no en tingui ni idea. És a dir, aquest mètode jo el tinc plantejat i el tinc treballat

0: Avui en dia faig coses perquè les faig perquè em surten del cor. I aquesta és una d'elles. Per què? Perquè entenc que el camí que tenim a la vida, les persones, per l'experiència que tenim i conforme anem madurant, la nostra ment va canviant. De fet, hi ha una cosa molt curiosa, no? A les tribus, a les poques que encara existeixen, les persones més grans són les persones més escoltades i més reputades. Per què? Pues perquè han vingut les experiències, han tingut doncs, una sèrie de vivències que els joves no les han tingudes, i encara que es pensin que a vegades estan pixant fora del test, probablement tenen més raó del que els sembla. Llavors, a mi l'experiència tots aquests anys, jo fa moltíssims anys, fa més de 40 anys que em dedico a fer astrologia, o sigui, jo mai he fet una sola feina, mai, però sempre les he fet totes el millor que he pogut. Per una d'elles ha sigut l'astrologia, que l'he fet sempre com un hobby durant molts anys, però bueno, m'ha portat molts coneixements i m'ha permès orientar i ajudar a moltíssima gent. I et diré més, Ferran, amb aquesta pregunta que m'has dit d'això que es fa gratuït aquest taller. Jo molts anys vaig estar fent classes, i en una escola que donava classes, evidentment, era una escola que no tenia res a veure amb això, perquè era una escola de medicina natural, i em van convidar doncs, que jo anés allà doncs, a parlar d'anatomia del cervell, que era una de les meves qualitats. Però el director, que eren molt amics, sabia que jo feia astrologia i em va convidar si volia fer alguna classe d'astrologia allà. I li vaig dir, bueno, fem-la. I vam muntar doncs, un taller, i vam fer durant bastants anys. Jo tenia 20-30 alumnes, i hi havia gent que no podia pagar les classes en aquella època perquè costaven uns diners molt importants. Les pagava jo de la meva butxaca. I el director un dia em va parar després, em va dir, escolta, Miquel, per què ho pagues tot? Per què m'ho puc permetre pagar-ho? I el pago jo. És a dir, jo penso que el diner no ha de frenar la vida d'una persona. És així de clar. També és veritat que és una energia que està posada a les mans de les persones per ser utilitzada. Jo vull que les persones que facin aquest taller siguin conscients i sàpiguen que fer valdre, diguem-ne, les seves capacitats no està en contra de la part humana, no està en contra de pensar que la persona és ambiciosa o que la persona és ambiciosa, no. Senzillament és una energia que tenim disposada a la Terra per nosaltres per poder-la moure-la i per poder-la treballar. Per tant, si nosaltres la treballem bé, podrem fer moltes coses bé. Una altra cosa que, per exemple, jo preguntaria, i preguntaré, això ho preguntaré en el taller, o sigui, això ja ho anticipo, jo els diré, qui us penseu que és la persona que més s'estima? Qui és la persona que més estimes tu?
1: Actualment. Potser la família, evidentment, una persona concreta, la figura de la mare, el meu fill.
0: T'estàs equivocant, ho sento molt, perdona. És fals. Sí, t'entenc, Però és fals. És fals en el sentit de que la persona que més s'estima, que més s'ha d'estimar, és una mateixa. És a dir, tu ets la primera persona que t'has d'estimar. Si tu t'estimes a tu mateix i estàs bé amb tu mateix, podràs estimar i ajudar els altres que tens al costat.
1: Potser la pregunta no l'ha interpretat d'aquesta manera, però sí, evidentment, un tip molt clar que s'ha d'estimar, no?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: A qui estimes quan parles d'aquí? Doncs a la mare, al fill, evidentment, a la
0: família.
1: És
0: que és el primer que diem. És clar. El primer que diem. Els fills, per exemple, o la mare, com tu dius, Jo, per exemple, anys enrere, si em preguntaven, jo deia, els meus fills.
1: Clar.
0: Però d'uns anys cap aquí, i amb les experiències dels treballs que he anat fent, m'he donat compte de que no, que realment tinc que ser jo mateix. És a dir, si jo m'estimo a mi mateix i em cuido jo i miro d'estar bé jo, podré donar el millor de mi en els que més m'estimo. Per tant, seré molt més expansiu. Això és una cosa de les que m'agradaria que la gent aprengui a treballar al taller. O que aprengui a treballar quan realment, per exemple, hi ha una timidesa. I dius, ostres, què està passant aquí? Per què hi ha aquesta timidesa? Quins aspectes, quins planetes, quins actors o actrius estan parlant un diàleg inadequat? I quines coses ens venen de coses passades, de la infantesa, que és el que arrosseguem? Perquè les cartes astrals hi ha una cosa molt curiosa, i això en el taller ho parlaré. Sí, quan una persona és fecundada, és a dir, quan es fot el polvo parlant clar, es posa en un lloc que diem el mig cel. I quan la persona neix es posa en un lloc que en diem ascendent. Aquell quart d'una carta astral, que és un quart generalment, sol oscil·lar entre els 7 i els 9 mesos, perquè menys no sol viure un bebè, però dels 7 als 9 mesos sí que sol viure. Si aquell quart té molts planetes dintre d'aquell aspecte, d'aquella zona, em parla de quina vivència ha tingut aquell fetus en el ventre de la mare. I per tant em parla de si aquell fetus naixerà amb pors i quin tipus de pors tindrà, o naixerà amb problemes i quin tipus de problemes tindrà, i com seran aquests problemes, i si serà capaç de superar-los o no. Jo vull que la persona, quan mira la seva carta, sàpiga la vivència que ha tingut en aquell fetus, sàpiga el que ha viscut, perquè si va amb un psicoanalista, amb un hipnoterapeuta, o alguna persona que faci regressions si es vulgui fer un treball, doncs sàpiga on té que tocar el fil. I això és una de les coses importants. Llavors, cada planeta, nosaltres aquí treballarem, direm, potser 12 planetes, no, 14, treballarem 14 coses, 10 planetes i 4 coses importants.

0: que són aproximadament 2.660 punts a tenir en compte amb una carta. Què vol dir això? Quan una sola que agafa una carta astral, que la veiem molt senzilla, veiem quatre ratlletes, quatre guixots, amb un cop d'ull ha de mirar mínimament 1.440 coses per poder treure una conclusió, equivocadament o no. Llavors, a partir d'aquí nosaltres fem una anàlisi i intentem explicar-ho. Nosaltres, jo sempre dic que l'astròleg no és ni un adiví, ni és un vident, ni és una persona amb unes dots fora de lo normal. Un astròleg és una persona que és un assistent, un conseller, un assistent de vides i un conseller de vides. I, per tant, el que fem és intentar aconsellar i ajudar les persones. Aquesta és la finalitat de l'astròleg, no fer adivinació, que també se'n fa, també n'hi ha. Hi ha moltes branques. Nosaltres en aquest taller treballarem la part de lo que és el treball intern, que no, jo no he vist ningú que ho hagi fet mai.
1: Se'ns esgota el temps. Falta dir, hem dit al començar, que serà el 30 de maig. On es farà aquest taller? Ens deies que encara hi ha places disponibles. Doncs aquelles persones que potser arrel d'aquesta xerrada estiguin interessades en participar, què poden fer?
0: El primer que han de fer és escriure un correu, un Gmail, que es diu vivariumastral@gmail.com. Ho dic perquè m'han d'enviar la data de naixement, dia, mes, hora, any i lloc on van néixer. Si no, no podran participar en el taller de forma activa. Poden estar de forma observadora, però no ho recomano perquè es perd el temps.
1: Ja.
0: Llavors, si volen participar, han de portar dia, mes, hora, any i lloc de naixement. A partir d'aquí, com més aviat m'ho enviïn, millor, perquè jo fins al dia 27 encara ho tinc obert. El dia 27 ho tanco. Per què? Perquè jo haig d'imprimir les gràfiques, les tinc que preparar els manuals, perquè ho puguin tenir tot a punt per treballar-ho. I a partir d'aquí, doncs, el dia 30, començarem el taller. No sé si respon a la pregunta.
1: També em va preguntar, és a dir, també a través d'aquest correu electrònic poden inscriure's en el taller o han de fer a través de...
0: Es poden inscriure en el taller, però també poden veure que hi ha un... Si no, doncs, sí, quan m'envien el correu jo els enviaré un telèfon, per si volen, doncs, informació, i els hi diré, doncs, on... Això es farà a Lletger, un poble que hi ha aquí a prop de l'Arbós. Està uns... Sí. No sé, potser uns 2-3 quilòmetres de l'Arbós, no ho sé, no.
1: Vull dir que aproximadament aquí al Baix Penedès interior, sí.
0: Sí, a l'interior. En un local social que hi ha allà, perquè, bueno, doncs parlant amb una senyora que porta aquell lloc, em va dir, escolta, Miquel, i per què no ho fas aquí? Perquè la meva idea era fer-ho a Barcelona, o en algun altre lloc, o fer-ho per aquí més a prop d'aquí de Calafell, però aquella senyora em va venir a demanar si podíem fer-ho allà, em va dir, sobretot aquí tenim un teatre, i vaig pensar, ostres, un teatre, doncs pot ser idoni. I al final, doncs, vaig anar cap allà, vam parlar, vam veure que el teatre podia ser possible que es pogués fer, i al final hem decidit fer-ho allà a Lletger. O sigui, la prova pilot serà el poble de Lletger.
1: Quina capacitat tenim, finalment?
0: A veure, a mi em va dir el president que màxim 60 persones.
1: 60 persones.
0: Màxim. De fet, en som 30 i tantes llargs. Vull dir que de moment, i estem a dia 7, avui,
1: Encara 6. Queden una vintena de dies per poder-se inscriure's, en tot cas que no es feien a última hora, perquè potser ja s'omplen les places.
0: I tenen un problema, hauran d'anar a dinar en un altre lloc, perquè les del lloc aquest ja estan totes plenes, les places.
1: Val.
0: Vol dir que s'hauran de desplaçar, sí, o bé a Sant Jaume dels Domenys, o bé a l'Arbós, o bé a sapiga on, o a casa.
1: Però al migdia tindrem una pausa, eh?
0: Hi ha dues horetes de pausa perquè les persones desintoxiqui una miqueta de l'atenció que es pugui viure.
1: Doncs recordem aquest correu electrònic, vivariumastral, tot junt, amb B baixa les dues, vivariumastral@gmail.com.
0: Correcte. I el telèfon, si cas, te'l dic, de memòria no el tinc aquest, perquè és un telèfon que he creat precisament per això, te'l dic.
1: Comença per 611, per 611?
0: Sí.
1: Doncs el podem donar, perquè el tinc aquí.
0: Doncs el pots donar.
1: És el 611-557-053.
0: Correcte.
1: 611-557-053.
0: Correcte.
1: És el telèfon també per comunicar i voler participar en aquest taller. El dia 30 de maig a Lletger.
0: Això mateix. Comencem a les 10 del matí. Per tant, recomano que arribin un quart d'hora abans. Si
1: que reservin tota la jornada, perquè serà una jornada llarga i intensa.
0: I una cosa que jo no permetré, i això ho dic amb antena, no permetré que es faci utilització de mòbils ni de gravacions. Perquè crec que el que vull és que la persona es concentri en allò i que se n'oblidi el telèfon i si ha de sortir a parlar, que agafi, se'n vagi fora a trucar i després el telèfon que el torni a deixar aparcat.
1: Doncs, Miquel Cuadros, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: Donar-vos les gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'explicar-ho.
1: Al contrari.
0: I agrair-vos, doncs, de tot cor, doncs, aquesta predisposició que teniu sempre, doncs, cap a la meva persona.
1: Doncs l'astròleg amb més de 40 anys de trajectòria en el món de l'astrologia, Miquel Cuadros. Que vagi molt bé aquest taller, molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: I tant de bo ens podem retrobar amb altres motius,
0: Espero
1: aquí
0: que
1: davant dels micròfons a Calafell Ràdio.
0: A la vostra disposició, ja tothom està per aquí.
1: Una abraçada, Miquel, fins la propera.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Una abraçada,
1: molt
0: gràcies, bon dia.
2: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
1: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
1: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
1: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Ara mateix passen 2 minuts al punt de 2:15 del migdia. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Un cop més, l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor ha donat a conèixer les platges que aquest any tindran el distintiu de la bandera blava. A Calafell les han rebut totes de nou. Calafell acollirà el proper 15 de maig un congrés sobre l'impacte turístic de l'eclipsi solar total d'aquest estiu. I tens dubtes amb l'aplicació La Meva Salut? L'ABS Calafell organitza per demà divendres un taller pràctic. Més de 300 denúncies per incivisme al Vendrell en els primers 4 mesos de l'any. El consistori vendrellenc reforçarà l'ordenança amb un règim sancionador més estricte. Els docents de Tarragona demanen Educació tornar a negociar i avisen que el curs vinent no arrencarà amb normalitat. El passeig marítim d'Altafulla, dels més bonics del país, però en perill per la crisi climàtica. La revista National Geographic l'ha reconegut per la seva bellesa i la por a la massificació de l'espai conviu amb el debat sobre les actuacions per prevenir riscos climàtics.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
12: El Pedro Salor, premiat a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la disciplina d'atletisme, durant el 2025 va assolir la quarta posició a la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 54 minuts. I millor marca de la història de Calafell. També va assolir la primera posició a la Ultra Trail de Prades, l'Històric Trail de Calafell i Duesaigües. Durant l'anterior temporada va realitzar un total de 3.500 quilòmetres entre entrenaments i competicions. A més, el Pedro Salor forma part del grup Trail Road Runners de Calafell. Avui escoltarem un abans de l'entrevista que podreu veure properament sencera en format vídeo al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Déu-n'hi-do, com ens agrada aquesta cançó. És la cançó que han fet els Doctor Prats. Es diu Energia i acompanyarà a la volta al Tour de França, que passarà enguany per aquesta comarca, pel Baix Penedès, i aquesta és la cançó que acompanyarà aquesta etapa del Tour de França per Catalunya. Doncs hem arribat ara mateix a 1:45. Anem per l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, ja ho tenim tot a punt.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Cada vegada l'ordinador fa de les seves i hem d'anar fent temps fins que no tinguem les coses tot a punt perquè s'escolti bé aquesta sintonia i pugui arribar allò on us trobeu, doncs, tota aquesta agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc del taller de fotografia creativa amb el mòbil que es farà demà divendres, dia 8 de maig, a partir de les 6 de la tarda, activitat gratuïta en el Centre Cívic Cinema Iris. Un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure tot el màxim profit de la vostra càmera i del vostre mòbil. Descobrireu conceptes bàsics de composició, llum i enquadrament, així com trucs senzills d'edició per millorar les imatges al moment. No cal experiència prèvia, només portar el mòbil i moltes ganes de mirar el món amb altres ulls. Cal fer inscripció prèvia a joventut.calafell.cat, www.joventut.calafell.cat. Recordeu, demà per la tarda, a partir de les 5, aquest taller, molta atenció, perquè es prioritzarà els joves d'entre 12 i 35 anys. I també demà divendres, a partir de les 8 del vespre, Toni de Moda amb el seu show de moda aquí en el Teatre Joan Colet de Calafell. Aquest és un espectacle, el show de moda, un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig i amb ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital, també a l'escenari, amb aquest monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i converteix allò que és quotidià en alguna cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. Recordeu, davant, a partir de les 8 del vespre, en el Teatre Joan Colet de Calafell. El preu de l'entrada general és de 18 euros, amb la possibilitat de 28 euros amb el Meet and Greet. Si entreu en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, cliqueu aquesta activitat, Toni de Moda, Show de Moda, i podreu trobar l'enllaç per comprar la vostra anticipada sempre que hi hagin de disponibles. Anem a fer una cosa, el cliquem aquí en directe, cliquem l'enllaç que trobareu i anem a veure si encara hi ha entrades disponibles. Doncs sí, tenim encara entrades disponibles al Toni de Moda Show de Moda demà divendres en el Teatre Joan Colet de Calafell. Seguim amb més coses de l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, perquè aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, Festa dels Contes, vet aquí un gat a la Biblioteca Ventura Gassol i als seus voltants, a la plaça de Cal Cubano, aquesta Festa dels Contes. A partir de les 11 fins les 2 del migdia i a partir de 5:45 de la tarda fins 9:15 del vespre. Hi haurà activitats com el Petit Petofet, amb contes per la mainada, a partir de les 11 del matí, a les 12, tots els petons del món. Es tracta d'un conte en llengua de signes. I a les 6 de la tarda, contes desexplicats, amb la companyia Vivim del Cuento. Hi haurà tallers de quilòmetre zero, mapes del tresor, retallables, pop-up, construcció de terraris, minimons de contes, casetes de fusta i, durant tot el dia, l'animació itinerant d'Escape Caravana, les contes pop, la tribu juganera, hi haurà contes, balls, música, bombolles i joc, caixes per descobrir històries d'animals de terra, mar i aire, jocs de taula, l'exposició del Tatano, la revista pels més petits, de Cabell Fort, i també paradetes de contes, llibres i jocs. No us ho perdeu, sobretot per al públic familiar. És la Festa dels Contes, Vet aquí un gat, aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble de Calafell, però també a la plaça de Cal Cubano. I aquest diumenge, dia 10, a partir de les 11 del matí, a la confraria de pescadors, ruta patrimonial Coure, Mar i Ferro. És una passejada comentada pel nucli de la platja de Calafell que tractarà sobre el aiguardent com a motor que va canviar Calafell en el segle XIX. El recorregut començarà des del centre d'interpretació La Confraria i passarà per espais com l'església, l'estació de tren o la destil·leria, que serà el final de la ruta. Una activitat gratuïta, cal fer reserva prèvia al 977-6990... diem des del principi, bé. 977-69-46-83. Ara sí, 977-69-46-83 o a través del correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Recordeu, aquest diumenge, dia 10, a partir de les 11 del matí, ruta patrimonial Coure, Mar i Ferro. No us ho perdeu. Places limitades i gratuïtes. I acabarem al Teatre Joan Colet de Calafell aquest diumenge per la tarda. Ya me has tocado el cuento. Us recordeu de l'univers No me toques el cuento amb princeses? Doncs ara arriba aquesta comèdia fresca i gamberra en la que quatre prínceps estan desesperats per recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències soles en el món real. Davant d'aquest abandonament, ara els prínceps busquen ajuda per poder recuperar les seves princeses i també pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. És una obra escrita i dirigida, una comèdia de l'Olivia Lara, en castellà, i que dura 90 minuts. Aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre Joan Colet de Calafell, Ya me has tocado el cuento. Entrades disponibles. Entrada anticipada, 14 euros. Per menors de 25 anys i majors de 65, 12 euros. I a taquilla, si hi ha disponibles, 16 euros. Entrades.calafell.cat. Entrades.calafell.cat. I ja sabeu, teniu tota aquesta informació al web municipal calafell.cat. Heu de dirigir-vos a la seva agenda cultural. Vinga, acabem l'agenda ja.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
2: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
2: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
3: Backstage.
2: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Wow.
4: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
5: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
0: Dotze minuts i arribem a la una en punt del migdia. Vinga, anem tancant edició. Anem recollint tracets. I anem acabant edició del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 7 de maig de 2026. Sempre ens passa, que engeguem a les 9 del matí i dius, tinc tot el matí per endavant, però ràpidament se'ns plantem a la 1 del migdia. 4 horetes que sempre compartim, l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb la bona música, bones cançons. I amb això arribem a la 1 del migdia amb cançons que arriben a l'antena de Calafell Ràdio. Demà, a partir de les 9, divendres, tornem aquí amb el Calafell Matí. Actualitat, entreteniment i sempre amb bona música. I amb què marxem? Doncs a veure amb què marxem avui. Encara no hem triat la cançó, déu-n'hi-do, quin despiste. Vinga, va, ho farem amb la nova de Shakira, amb Belé. Aquesta cançó que es diu Algo Tú, que ens ajudarà a arribar a la 1 en punt del migdia, com sempre. Gràcies a tots i a totes per estar a l'altre costat. Fins demà a les 9. Que vagi molt bé el dijous. Yeah.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.